0: Sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula:
0: 62.480.
3: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
4: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de Continguts, Educació i Projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
3: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Beranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contractarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també. Encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles. L'oncle Jaume i la seva esposa, Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
6: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
7: I llavors a l'oncle Jaume li va dir: mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
7: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
7: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare: diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I, bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
8: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
6: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí, també deia papa i mama els d'aquí.
3: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació per l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
3: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
7: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, però baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta, i li va dir, on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al 3er pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
3: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
9: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
9: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, les van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
9: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
3: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, les tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
9: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava en l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, forma part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
3: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
10: a rechercher y sont venus.
8: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
10: C'était en abril 43.
9: Fins aquell moment, la Conchita havia viscut a Liena, a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
10: I abans de partir, mon oncle m'ha donat...
8: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
5: La Conchita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conchita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conchita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, el veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
9: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conchita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
10: Jo
8: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
10: I dessous, je mettais le matériel.
1: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
9: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conchita explicava des del museu.
11: Su primera reacción con la dinamita es... ¿Pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo, pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
1: La Nebuda, la Conchita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
11: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar. Y el agente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar... una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
8: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
9: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
8: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
9: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
10: Avec de fuet, on ha été...
8: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
9: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
8: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
9: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
8: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
9: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
8: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
9: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
8: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar el tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
9: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dos persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Són membres de la Junta d'Aum de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daum Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
3: Em representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
4: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
1: Moltes vegades quan es parla de síndrome de Down encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
2: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
4: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
2: Com altra persona.
3: Exacte.
4: Sí, llavors és qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a el que han de fer, com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a

0: dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptant. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen en una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar. Formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
1: I en aquest aspecte necessitaran més recursos. Vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula? No ho feu?
0: No, això no ho podem fer. Això s'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes. Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat. O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques, conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
1: Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible? O si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar, i si no, ho pots contestar de manera general.
2: Jo contestaré de manera generalitzada.
1: Ok, perfecte.
2: Jo penso que les fites avui en dia, nosaltres, pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma. Pues de poder fer... Bueno, a l'associació tenim un projecte, que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte, pues, ens ensenyen, pues, a fer les senyes de casa, pues anar a comprar, fer la cuina, fer-nos fer llit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser, pues, més autònoms i també més independents de poder viure, pues, de manera autònoma i de manera independent.
1: I quan doneu el pas per anar a viure sols?
2: Primer se fa primer anem amb un pis compartit.
0: Tot és molt a poc a poc.
1: Els pisos són de l'associació?
0: Els pisos són llogats.
2: Són llogats.
1: Per l'associació?
0: Sí. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
2: Aprendre
0: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar amb un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual, i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
2: Sí, mira, nosaltres tenim a la celebració, tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... i sense suport.
0: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
2: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
0: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
3: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
2: Bueno, vivim bastant bé, Vivim bastant bé.
3: Això segur.
2: Vivim bastant bé, però a vegades, pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
0: Per part de les famílies, la percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són, doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4, i llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.

0: estan preparats
1: per fer aquest pas. Sí, sí,
0: almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. Que és que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho, i, bueno, anem creixent.
2: I tot i els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem, com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats? Bueno, la Mary i jo contribuïm avui compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
0: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que nosaltres tenim un lema, que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? Llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de, bueno, s'ha d'anar, pues, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos, i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer. Donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
2: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
3: Home, jo sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada el pensament. Perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat, se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí, sí, sí.
0: Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
2: No? Sí, us anava a preguntar per aquest fet, sí. Perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
3: Sí, molesta i molt. Molesta molt, però a part de molestar-nos,
2: sí.
3: Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin,
2: yeah.
3: I que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
2: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional,
3: sí.
2: La tens feta i no s'ha...
3: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys, que jo crec que segur que a la societat segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
2: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
3: Sí, sí.
4: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
0: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell, sí, està treballant i us ho podrà explicar, sí, de primera mà, eh?
2: Ah, ok.
0: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè evidentment si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer període. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
3: Sí, en el meu cas i altres casos de persones hem fet un curs, vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida, i després ja ens van derivar, pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya, i el que fa la figura del preparador laboral, pues, ens ensenya, pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem, pues,
2: que ja podeu assolir. Sí,
3: que podem assolir de manera autònoma.
0: El preparador és un pont entre el treballador, sí, l'empresa i les famílies.
3: Exacte. No, són bàsicament, jo bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica. Sí. Com mantenir la feina.
0: Els ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer, a vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té el punt de contacte amb l'empresa per dir què tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
3: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
2: Vale, per ajudar en la mediació, diguem-ne.
3: Exacte.
4: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que digueu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
0: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat el més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals i, bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
3: Sí.
0: Molt.
2: Que la música és vida,
3: la música és vida,
2: sí.
0: Bueno, sortir de festa, sopars, a fer vermuts, a lo que els faci falta.
3: Bueno,
5: com qualsevol persona.
3: Sí. Anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o sí, per...
0: Sí. O van de copes.
3: Sí. Com bé dius tu,
5: qualsevol persona.
0: Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom.
3: Aquí.
0: Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombre és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un veure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
2: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
3: és molt important, l'enfoque de l'oci.
2: És normal voler sortir.
3: Sí, sí. Bé, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
0: I què tal, Joan, com va?
3: De moment bé. De moment bé.
0: Però encara tenen algun petit problema.
3: Algun problema, però mica en mica...
0: Van millorant, sí.
2: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
3: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues, també anem.
2: Clar, el món del voluntariat.
3: Molt important.
0: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
2: Clar.
0: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
3: Sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
4: Per tu, Rosa.
0: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més, i s'ha de fer, eh? No dic el que no, però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que no, i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, eh? Dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
2: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per convidar-nos.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Quantes vegades la vida no ens ha demanat permís? Quantes ens ha fet volar pels aires, aixecant-nos encara més el llistó? Hi ha persones que, quan la vida les posa a prova, no només resisteixen, sinó que reinventen. Dones capaces de transformar els reptes en oportunitats, les caigudes en aprenentatges i la incertesa en esperança. Vivim temps de canvi constant, de preguntes sense resposta i de futurs que avancen massa ràpid. I potser per això necessitem més que mai veus de dones valentes, humanes i capaces de recordar-nos que la força no sempre és sorollosa. De vegades és silenciosa, persistent i profundament femenina. Avui parlem de lluita, de coratge i de la capacitat de continuar endavant, fins i tot quan tot sembla trontollar, perquè hi ha històries que no només expliquen una trajectòria professional, sinó també una manera de mirar la vida amb determinació, sensibilitat i esperança. I també volem parlar de la força femenina, d'una força que durant molts anys ha estat silenciosa, discreta o invisibilitzada, però que ha sostingut famílies, projectes, idees, revolucions personals, revolucions socials, una força capaç de combinar sensibilitat i determinació, emoció i intel·ligència, intuïció i lideratge. Avui compartirem una conversa sobre reptes, superació i futur, una conversa sobre la vida real, sobre la capacitat de reinventar-se i sobre aquelles persones que, fins i tot en els moments més difícils, decideixen continuar avançant amb dignitat, coratge i esperança. Potser aquest és el veritable poder, ser capaces de continuar avançant sense deixar que siguin les circumstàncies les que decideixin per nosaltres. D'això en volem parlar avui, de força, de perseverança, de capacitat, la capacitat humana d'arribar molt més lluny del que ens imaginàvem, fins la lluna o més enllà. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regla i sense límits.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui conversem amb una dona que ha convertit la ciència en una manera d'entendre la vida, María Jesús Puerta Angulo. És enginyera de mines, investigadora i creadora del projecte Esperança, reconegut internacionalment per la NASA, per la seva mirada innovadora sobre el reciclatge i la sostenibilitat a l'espai. Única guanyadora, única, del Premi Internacional de Lunar Recycle Challenge, gràcies a una proposta pionera centrada en el reciclatge de residus a la Lluna. Però, la lletra petita a les bases del premi vetaven els participants estrangers. Per tant, no li donen el premi econòmic per no ser americana. Ara ens ho explicarà. Però és que darrere dels premis, la tecnologia i la intel·ligència artificial, hi ha també una història profundament humana, la d'una dona que ha après a transformar la fragilitat en força, la incertesa en motor creatiu. Amb ella parlarem d'enginyeria, futur, espai, de ser dona, intel·ligència artificial, però també de la vida, de la superació i de la necessitat de no perdre mai, però mai, l'esperança, fins i tot en els moments més difícils. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. En Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. María Jesús Puerta, benvinguda a Fogots. Com estem?
3: Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí i d'acompanyar-te.
1: Escolta, del fons de la Terra a la Lluna, sembla un llibre de Tintín, no?
3: Sí, sí.
1: De la podria ser. Tierra a la Luna?
3: Podria ser, podria ser.
1: Explica'ns, bueno, què és el projecte Esperança?
3: Doncs res, primer és un projecte de vida. És un projecte que jo vaig fer, me'n vaig presentar per un tema personal. Vinc d'una enfermetat i era una miqueta dir, ell, als nens sobretot, a la meva família, dir que la cosa no acabava i que anava a lluitar. I bueno, era una miqueta demostrar, no?, que es poden fer coses des de casa i sola. I és un projecte tecnològic, innovador, de residus i de la Lluna.
1: Quants projectes es van presentar? Perquè tu vas guanyar el únic internacional.
3: Sí.
1: Quants projectes es van presentar? Recordem que aquest premi és per la NASA. Vull dir que no es moc de paf, que diuen els meus fills, no? és la gran mare,
3: sí,
1: de la part de l'Agència Espacial Europea. És, sí, la Big Mama de les...
3: Efectivament. Doncs es van presentar 1.200 projectes i 80 països. Uh-huh. I, bueno, la NASA va estimar que jo era l'única guanyadora internacional pel meu projecte Esperança.
1: Tu des de casa, cal dir que tu no tenies un organisme darrere,
3: no,
1: ni una universitat, ni una empresa que t'apuï, res.
3: Res. Jo em vaig presentar sola, per això et deia, no? Ara, si vols, t'explico una miqueta com, sí, va, sí, ser tot, però sí, ho vaig fer sola i des de casa. Es podien formar teams, teams, perquè, bueno, les bases eren complicades, eren complexes, i jo entenia que fer un projecte suficientment bo requeria de treball, però també vaig trucar a la NASA, vaig dir, però es pot fer aquest team sola? I em van dir que sí, i em vaig presentar sola. No sola per res, sinó perquè, bueno, jo porto els meus horaris una miqueta friqui amb aquest temps, estic pensant, rumiant, a lo millor a les 2 de la matinada estem fent coses, i pensava que no podia anar amb un partner, perquè això seria complicat, no? Després vas veure que es van presentar projectes amb empreses. O sigui, n'hi ha startups que es creen només per això, no? Però uh-huh. Això ho vaig veure després, quan vaig guanyar, no? I vaig dir, uau...
1: Escolta, i en les bases no posava en cap moment, o no el vas veure, diguéssim, que si guanyaves però no eres americana, no podies tenir el premi?
3: Sí que ho posava.
1: Sí. Posava però en lletra petita?
3: No, era el mateix tipus de lletra. El que passa que, anem a veure, jo em vaig presentar per això, per vinc d'una enfermetat, vinc d'un càncer de mama, i quan passa una miqueta la tormenta, que veig una miqueta ja a la llum, casualitats de la vida, vaig veure això en un diari, amb el meu home, no? La NASA busca projectes innovadores per al reciclatge lunar. I vaig pensar, ostres, potser em presento. També perquè vaig tenir una conversa amb els nens, jo he fet, entremig de tota la tormenta, que és l'enfermetat, un màster d'IA, i vaig veure que ells havien de pujar amb aquest tren, que no havíem de mirar cap a un altre cantó, i vinc d'una generació que sempre hem intentat anticipar-nos, no? La meva mare m'ho tenia sempre, que el tren passa una vegada i tota la vida a l'estació, no? I vaig pensar que aquest era un tren que s'havia de pujar, i jo me'n vaig pujar, i vaig veure que això era un món amb moltes possibilitats, que això no acaba amb la ChatGPT, no? I quan vaig veure aquesta notícia, em presento i li diré als nens, no? com una miqueta de, espavilar-vos, mira, mama farà això, em presentarà un concurs de la NASA. I ells, vale, mama. Van passar una miqueta de mi, la mama està més rara. Però,
1: ui, la mama des de la malaltia, ja veuràs.
3: Sí, però jo vaig mirar les bases, vaig veure que, bueno, 50 pàgines de bases, i no vaig mirar el tema del premi perquè no pensava guanyar, no entrava en el meu propòsit, no pensava fer un projecte tan bo, o perquè la NASA estimés que això era l'únic guanyador. Jo pensava fer un projecte bo, i el meu... tenia una, com una llosa, per a veure si ara em diu que això no és bo com per ser acceptat. Aquesta era la meva pressió. I em vaig focalitzar la part tècnica, no? La part tècnica que jo, ostres, que no diguin ara que no, perquè jo els vaig dir als nens, ho vaig publicar a les redes, a LinkedIn, escolta, em presentaré un tema, un challenge de la NASA, i a veure què fan. I aquesta era la meva llosa, no? I era com una... que ho tenia jo aquesta, per veure que la NASA no digués que no, no?
1: Uh-huh.
3: I no vaig mirar com es cobrava ni res, perquè és que no pensava guanyar. La sorpresa va ser quan després va trucar a la NASA i em va dir que era l'única guanyadora, i això jo flipava, i dius, no pot ser, no per donava cert. Crèdit, ni jo ni la meva família.
1: Com és aquesta trucada?
3: És vull molt dir, fort.
1: Hola, buena, soy la NASA.
3: Sí, diu, bueno, no així, però gairebé, no? A veure, jo quan vaig presentar el projecte i em van dir que estava acceptat, jo per mi ja havia guanyat.
1: Vale.
3: Quan la senyora de la NASA ho vaig rebre, no sé què, i que això tirava cap endavant, que eren 200 jutges que miraven el projecte, dic, bueno, ja està. I els nens els diuen, mama, ha fet el projecte, i ho han acceptat. Vale, mama, passaven de mi, no? Però la NASA va començar a trucar-me, no? A demanar-me papers, que si falta un seguro, no sé què, que cosa més rara. Però, clar, jo què sé, són americans, van a un altre rotllo.
1: Un altre ritme.
3: Jo deia que sí a tot, perquè a veure si ara diuen que no, i que falta això, i que no està acceptat, i que cap a fora, no? I a tot deia que sí, no? El Pino Puente, pues el Pino Puente, no? Però començaven a demanar coses, però no vaig pensar, fixa't, podia dir que sí, però no. Vam pensar, que raros. I pensava, per un concurs, un seguro. Ostres, però bueno, jo els hi vaig donar tot el que van demanar. I sí que el dia del premi, que entrenaven els guanyadors, em van dir si em podia connectar amb un directe. Diu, que pesaos. Diu, bueno, vale. Diu, bueno, jo què sé. Tampoc tenia ni idea quanta gent s'havia presentat, perquè la NASA fa com directes intermitjos, com per veure si com ho portes i anar fent els sitos, i jo no em vaig comunicar, no vaig connectar ningú, perquè pensava que jo tenia clar el que faria, i no tenia ni idea de l'alcance ni res. I aquí va ser la sorpresa, no? Quan em vaig connectar, estava fent la truita de patates que sempre ho dic als fills, mama, què fas? I jo, no, que la NASA ha llamado, i pa què? I jo, no sé, no sé. I era tot molt Almodóvar. I quan vam escoltar que deia la única guanyadora internacional, Esperanza Tarragona, no donaven crèdit, no pot ser. La meva filla deia, no, ara diran tots. I jo, ah, sí, segur, espera a veure què diuen, no? I ja quan no, van fer com el resum, els guanyadors internacionals, els guanyadors americans i els internacionals, perquè anem com els Oscars. Jo no ho sabia, això tampoc, ho posava a les bases, eh? O sigui, és com que ells participen pel seu cantó, com pel·lícula americana i pel·lícula internacional.
4: I tu la millor pel·lícula
3: internacional. I jo la pel·lícula internacional, sí, la única.
4: O sigui, que ets la nostra Almodóvar
3: de tot. Sí, total. Sí, bueno, soc una miqueta Almodóvar, també. Però sí, sí, això, tal qual. I va ser una sorpresa, va ser una sorpresa. Sí que en aquell moment vam pensar, ostres, n'hi havia premi. N'hi havia premi perquè el titular d'on jo vaig veure això de la notícia, ho vaig veure al diari, posava la NASA a buscar projectes innovadors, però posava el premi $1 milió. I en aquell moment, quan guanyem, perquè per mi l'equip era la meva família i jo, vam pensar, ostres, havia premi. I sí que vam, no? I en aquell moment va ser quan jo vaig mirar les bases i ho posava clarament, no era letra petita ni més petita, no, jo he d'estar agraïda a la NASA perquè, bueno, podien haver dit Espanya, Tarragona, Catalunya, això què és, no? I no, han sigut, bueno, han dit que aquest era el... I jo no puc més que estar agraïda. La resta, bueno, ho posava les bases i les regles del juego.
4: Per tant, seguint aquestes regles del joc, tu pots optar a la segona fase? Pregunta,
3: clar, jo em vaig presentar a la primera fase. La primera fase era un digital twin, com un bessó digital. Si vols, després explico una miqueta, 5 cèntims, des de què va el projecte. Jo només era una cosa personal, dir als nens, que es poden fer coses. Que
4: la mama no...
3: Que has de renunciar a plataformes i no diré quina i no sé què, i això va a base de treball i d'esforç, no? I que a vegades el premi no és guanyar. Que jo, per mi, quan la NASA va dir que estava acceptat, ja havia guanyat. L'altre ha vingut després. Però, clar, aquesta és la primera fase. I quan guanyes, dius, te vines arriba i dius, ostres, que n'hi ha una segona, que jo vull. I el repte. I la gent es va interessar, després de fer jo molt de soroll, es va interessar pel projecte, explicar, i que t'ajudo, i esponsos, i de tot, i espereu-vos, a veure quina és la segona fase. I la segona fase era un prototipo. Un prototipo era desenvolupar això que jo havia fet amb un digital twin, no? Que era pues, un model entrenat a mia i que feia la simulació de que estem allà a la Lluna, no? La NASA va treure les bases, i aquí sí que va donar una miqueta de canvi, una canvi a la segona part del partit, i va dir que si eres internacional no podies participar. O sigui, ja no és que no cobris, sinó que no pots participar. Ostres, jo vaig pensar, ostres, ara guanyo, m'han posat aquí una miqueta al caramel i ara no puc anar a la segona fase. Sí que podia fer, echar la ley, echar la trampa, participar amb gent que està treballant allà.
4: Amb un equip sí, winner, no? Amb un guanyador.
3: Sí, es va posar en contacte amb mi empreses d'allà. Però aquest no era el meu propòsit. El meu propòsit era treballar des de casa, intentar ser l'exemple pels fills, ser la seva influencer, i no era anar a fer contractes amb empreses i començar a llegir la lletra petita que I llavors vaig renunciar a participar en aquesta segona fase, encara que vaig trucar a la NASA i vaig dir, com pot ser això? I em van dir, no et preocupis, jo et presento a aquestes empreses, no? Però no he participat, ja he acabat aquesta segona fase, bueno, he acabat de per poder apuntar-me, sí, i estic fent altres coses per la NASA també, en aquest cas per Mart, sí, amb un altre projecte que ja sé que no cobraré perquè jo he mirat a les bases.
4: Tampoc?
3: No, la NASA té aquestes, té aquestes rules i són d'ells i jugues o no jugues, no? Jo no ho veig jo ho veig com una oportunitat per treballar, per provar-te, per posar-te a prova, per demostrar-te a ti mateixa que
4: pots i
3: que es poden
4: capaç.
3: Fer coses i que fas aquí i que fas soroll. I ara no diré que aniré a guanyar, però sí que faré un projecte suficientment bo perquè la NASA hi parli, no?
4: De la Lluna a Mart, no?
3: De la Lluna a Mart. Bueno, no he estat a distància, sí de distància, però de fet aquestes missions Artemis són com el laboratori per anar a Mart, no? I són com una estació en base, no? I ara la NASA té un altre projecte que no té res a veure, però sí, també és enginyeria, i és fer el menú per 15 astronautes, no? I tu diràs, bueno, per això ja ve de cuina. No, això té res a veure, té molt a veure amb el projecte que jo vaig fer, que és de residus i d'aprofitar el material que tenim allà, el regolito, i és una cosa molt semblant.
4: El regolito, explica'ns, és pols?
3: És pols, són minerals que estan micronitzats, són molt petits, i, bueno, és com si fos la sorra de la platja, són minerals que tenen característiques, no? El projecte de la Lluna que jo vaig guanyar era una miqueta, què fem amb els residus que i faran quan estiguin allí les missions. No això que han anat ara, que no han baixat, sinó com, bueno, quan estiguin allà i plantin allí una planta i estiguin temps. Què fem amb aquests residus, no? Clar, potser tu pots pensar, bueno, pues mira, contenedor amarillo, marrón i pa abajo, no?
4: Aquest podria ser... Albert Vidre i...
3: Sí, no. Aquest podria ser un projecte i aquest... Potser jo pensava, dius, faig això, em diran que això no és per l'anàs, això no és broma, no? I jo per això em vaig conscienciar molt a intentar fer un projecte diferent, no? I el que vaig pensar, bueno, tot el que passi s'ha de fer allà. Jo no he anat mai a la Lluna, ara tenim informació d'aquestes missions Artemis que han estat, però no tenia massa informació i vaig començar a aprendre, no, soc enginyera de mines, no aeroespacial, vaig començar a tenir informació i vaig veure, bueno, la NASA deia les rules, les normes, que baixar un quilo de brossa costava $50,000. I ens deien 4.500 quilos, o sigui, si multipliques, dius, ostres, el que faci s'ha de fer allà.
4: Exacte.
3: I pensant en l'economia circular, ja tenim aquí la Terra, i pensant que els minerals tenen propietats, soc enginyera de mines, estava a la meva zona de confort. Llavors vaig trucar a la NASA i vaig dir, escolta, les missions Apolo, aquelles que van anar, potser tenim dades de quan van anar, van baixar una bosseta, jo vaig pensar, vaig pensar una bosseta, han anat a un laboratori i tenim dades d'aquests minerals. I efectivament, vaig demanar accés i em van dir que sí. I amb tot això vaig entrenar un model d'IA en un random forest que fa simulacions i a partir d'aquí intenta veure l'economia circular. La idea era, entra la brossa, la faig una barreja amb els minerals, que ja sé els que són d'allà, tinc aquesta informació, i una miqueta crear subproductes per aprofitar i que el residu sigui zero o gairebé zero. No? I entren 4.500 i surten 50. La resta s'aprofita allà.
4: Vaja.
3: Com ara formigó lunar, que és el que la gent ha posat a tot arreu, surt el formigó lunar de la Lluna, és aprofitant la brossa, que li podem donar un altre ús, amb l'economia circular i amb els minerals que tenen propietats. No?
4: Per tant, vull dir, no només per la construcció, no només
3: no,
4: és,
3: no,
4: sinó
3: no.
4: també per l'alimentació, entenc que...
3: Bueno, amb aquestes coses ja el projecte de Marte alguna cosa tindrà res a veure, i amb els minerals sobretot.
4: Vale.
3: No diré perquè estic en ple. Amb el procés aquest ara mateix, que s'entrega properament.
4: Per tant, realment el que has après és que a l'espai també ens pot donar lliçons de què fer amb els nostres residus terrestres.
3: Totalment, no? I moltes de les coses. L'espai és com tenir les condicions més dolentes, no? Més límit que siguin. I llavors és un laboratori de la Terra. Això no té... Però això que la gent em pregunta, això ho podríem fer a la Terra? I tant. El que he de canviar és el paràmetre d'entrada, les condicions, òbviament, que tenim a la Lluna, que són diferents a la Terra, els minerals serien... Això funcionaria molt bé, aquest model que jo he ficat, en jocs on tenim, per ficar una planta mòbil, jocs extrems, no? que és difícil de reciclar, que és difícil de portar la brossa a un altre lloc i intentar aprofitar.
4: A l'Antàrtida o...
3: Sí, a llocs que siguin. Això estaria molt bé, sí. Funcionaria segurament bé.
4: Escolta'm, i o sigui, el càncer, tornant una mica a intentar donar-li un...
3: Té un sentit, sí.
4: Té un sentit, no?, amb tot
3: sí,
4: això.
3: Sí.
4: Tu canvies la mirada.
3: Totalment.
4: Explica'ns això, perquè això hi ha moltes oients que segurament, si no en càncer, amb altres malalties, o amb la mateixa sensació de que quan un arriba als 50 ha de deixar les botes penjades.
3: Clar.
4: I tu no les vas penjar.
3: No, bueno, és això que quan arribes als 50 sembla que li das la volta al jamón i ja vens de retirada, no? Jo una setmana abans de fer l'aniversari dels 50 anys, una setmana abans, amb una revisió rutinària, em van diagnosticar que tenia càncer de mama, o sigui, tal qual. Bueno, això li passa a molta gent. Al començament, pues, la gent que ha passat per això saps el que és, o sigui, és un palo, els nens eren petits i dius, com ho pot ser a mi, no? Et converteixes una miqueta egoista, no? Perquè dius, com si no hagués gent amb la lluita, i jo sé de què va això, perquè la meva mare va morir de càncer, la meva àvia també, o sigui, sé el que és això, i a lo millor precisament per això deia, buah, esto ahora va ser un pal, no? Però després de el luto, entre comillas, dius, ostres, he de tirar endavant, els nens són petits, jo ja no puc fer res més, estic en mans de la ciència, estic en un hospital que això sembla que ho tenen per la mà, et donen confiança, el càncer de mama, afortunadament, és un dels que està més controlat, i vaig tenir molta sort, perquè va ser diagnosticat de forma precoç, entre cometes, no? Un any després potser el resultat hauria sigut diferent, perquè jo ja em venien fent les proves cada 6 mesos.
4: Control,
3: perquè
4: sí.
3: Tinc molt, és molt, quiste, molta fibra.
4: Sí. Fibroquístico, sí.
3: I qualsevol nòdulo sembla que és i després no és, i ja sempre cada vegada que anava allà pensava, ara m'ho diran, i efectivament m'ho van dir, no? i comences a mirar la vida d'una altra manera. Això és com un antes i un després, no? I quan ja comences a fer el tractament i veus que, ostres, es veu amb la llum i sembla que això està controlat i que no sé què, encara que, bueno, vas amb tota la lluita, bueno, va venir això de la IA, de no sé què, jo sempre he sigut de molt estudiar, sempre fent coses i no sé què, perquè això que deia, no? La meva mare sempre, el tren, tota la vida a l'estació. Tota la vida a l'estació, mecanografia, taquigrafia, anglès, alemany, de tot, no? I això ho vaig veure com una oportunitat, com un món de possibilitats. O sigui, i vaig formar-me en l'àrea de l'enginyeria i veure les aplicacions, i el primer model que jo vaig fer, que ja li vaig donar de nom Esperança, va ser un model per intentar ajudar al càncer de mama, no va ser el de la NASA.
4: Què dius?
3: Que això no va tenir repercussió. No, jo vaig pensar, ostres, jo he tingut molta sort, jo he tingut un àngel de la guarda que aquí va dir, torno a fer les proves, perquè és veritat que les proves són invasives i repetir proves també té un cost econòmic, ha d'estar suportat per un indici, no? Si no, tampoc, vinga, va, repetim-ho, per si acaso. Això no pot ser, tampoc, no? Però vaig pensar que va tenir molta sort, no? Perquè aquella dona, perfectament amb la mama, podia dir l'any que ve, o 6 mesos. I no, va dir, I em va tenir amb un paper, durant mitja hora, que posa nódulo altamente sospechoso. Que el meu home deia, esta mujer, que poco tacto, ¿no? Perquè, clar, no duro altamente sospechoso, la mente empieza a darle vueltas.
4: Sí, comences a girar.
3: Me voy a morir, aquí no sé què, els nens, que m'ho deixo tot, no sé què. I, ostres, i després no es va equivocar. I li estic totalment agraïda. I jo vaig pensar, ostres, i com puc fer jo per ajudar a una persona? Dic, començo a entrenar un model d'IA per ajudar, que sigui com un segon diagnòstic, no? Que vi que la pacient, el metge, sí, i la pacient, una vegada tenen les proves, la passen per la IA i la IA diu, si coincideix, doncs repetim les proves. Si no, bueno, com, a veure què podia fer.
4: Vale.
3: Bueno,
4: sí, sí.
3: I amb aquest model li vaig donar de nom Esperança. I les dades, que jo no tinc ni idea de tema de medicina, havien de venir etiquetats per un oncòleg, òbviament, no? O sigui, algú em havia de donar accés a dades que posava càncer, no càncer, així s'entrena una IA, no? Uh-huh. Com ara aprèn un nen, no? Uh-huh. O sigui, a un nen no li dius això és un mamífer de quatre pates, sinó això és un gos i això és un gat.
4: Sí, sí.
3: I quan veu amb molts, diu, o sigui, vale, això és...
4: Sí, deu ja ser està. Del mateix.
3: Doncs la IA, salvant les distàncies, el mateix, si li fiques moltes imatges a aquest càncer, això no és càncer, al final,
4: aprèn.
3: Amb una probabilitat alta, aprèn. I jo aquestes dades, aquí a Europa és complicat accedir a dades que estiguin etiquetades, i ho vaig fer en un hospital de... Soc molt picapedra, i mentre estava en tota aquesta tormenta del càncer, vaig tenir accés a dades que estaven etiquetades, 200,000 dades.
4: Carai.
3: Sí, i vaig entrenar un model des de casa també, no sé què, i dava probabilitats de gairebé el 90%. És a dir, ficava una altra imatge, diferent amb aquestes, i havia après correctament. Però això... Com ara l'estadística és una mostra molt localitzada, necessito més dades i això es va quedar. Doncs amb un calaix, sempre pensant que hauré de fer coses per ajudar i encara estic fent coses. No? Li vaig donar de nom Esperança i es va quedar aquí i fixat coses de la vida, després el de la NASA, que també li vaig donar de nom Esperança. Jo pica pedra amb l'esperança perquè crec que s'ha de tenir esperança a la vida.
4: Sempre.
3: Que la gent jove ha de tenir, que a vegades les coses no venen ben dades, però que a vegades dius, no, l'esperança és l'últim que se pierde. No, nosaltres ens posem al límit. No, jo no puedo, jo no sé què, això no sortirà bé. Ostres, sí, el que passa que a vegades
4: costa
3: i a vegades la vida et posa moments molt difícils.
4: Sí.
3: No? I pensava que això, que era als 50 anys van venir, va ser com un punt d'inflexió, que han passat moltes coses en 7 anys, tinc 57, fa res, un mes i algo m'han donat l'alta definitivament.
4: Jo
3: continuo amb aquesta esperança del càncer, continuo fent coses, continuo picant portes, i l'altra sí que ha obert com portes, no? És com ha donat visibilitat, encara que he d'anar jo, perquè...
4: Sí, va, sí, no, res, et regalen, no et regalen
3: si vols,
4: res.
3: T'explico, però no és fàcil.
4: No
3: és fàcil, no? Jo vaig guanyar i vaig pensar, bueno, perquè, clar, els nens deien, bueno, que injusto, no? Com que has treballat i ara no n'hi ha premi, no? Els intentava enviar el missatge que a vegades el premi no és la recompensa econòmica, sinó altra cosa, no? Jo la NASA la tinc com hidrolatada, no?
4: Mm-hmm.
3: La NASA ha enviat a mi a casa un certificat, un títol, un diploma, no? Com la guanyadora, i per mi això era impensable, no? Jo els deia als nens, sembla que es tanquen portes per s'obriran finestres, no? Mm-hmm. Una finestra s'està aquí, una finestra és poder tenir la possibilitat de contar la meva història, que qualsevol es tingui i diu, ostres, si aquesta noia des de casa ho he fet, jo intentaré fer l'altre, un curs de no sé què que tinc a mitges, o no sé què, o aniré a fer una revisió, perquè fa ja 3 anys que no vaig, no?
4: Això estaria molt bé, sí.
3: Això és... jo em quedo amb això, no? I amb la possibilitat de somiar, que tinc 56 anys. Ahir em deia la meva filla, mamà, ja estàs cerca de los 60. Jo, ostres, nena...
4: Em queden 3?
3: Però i què? I què? No, no, jo tinc ganes de somiar, estic fent coses, i continuo fent coses. I bueno, la vida no acaba.
4: Bueno, potser la vulnerabilitat t'ha fet més forta.
3: Jo ho tinc clar que sí. La tormenta, no?
4: La tempesta perfecta t'ha fet més forta.
3: Jo tinc clar que és això, no? Que a vegades ha de passar alguna cosa si no estàs en una zona de confort, no? Que sembla que la cosa no va conmigo. Això, no? L'egoisme, que quan et dona el diagnòstic, per què a mi? Si estan als hospitals plens de gent. El que passa que a vegades ens sublimem que no estem sols a la vida, no? I n'hi ha més gent que ho està passant malament i a vegades et toca a tu per dir, espavila. O no, o et toca perquè toca i has de lluitar amb això i no passa res.
4: Escolta, què has après de tu mateixa amb tot això que no sabies?
3: Jo he guanyat confiança. La meva filla a vegades em diu, mama, vas un poc sobrar. Sí. Els nens a vegades et posen en el lloc, eh?
4: Sí, et vagin, perquè
3: s'escolta, perquè ara amb això de Mart, i diu, vaig a Mart, i diu, guanyaràs? Això no ho diré. Perquè no sóc tonta, perquè quan fas un compromís d'aquest amb la família no es pot després... No, jo vaig a intentar-ho i que m'acceptin el projecte. Però sí que vaig a fer un projecte que es parli. Da igual si guanyo o no, que es parli. Ja faré jo després perquè es vegi, no? Si no guanyo.
4: Però...

0: sí que s'han interessat empreses, no per fer, no per la Lluna, sinó per fer coses semblants a terra, aquí,
1: vale.
0: I col·laboro amb elles, i bueno, estem fent coses. Però és que a vegades, clar, la gent diu, per què has de protegir, has de fer una patente, no sé què, perquè això és complicat i això val molts calés, no? Sempre poso el mateix exemple, no? En alguna beguda, que no direm aquí, no farem anunci, no? Que és molt coneguda i que dius, ostres, i que posa a l'etiqueta els ingredients, fes-ho, a veure si surt igual. No.
1: No.
0: I jo faré, jo si ara faria el mateix projecte, el mateix model, si començo a entrenar-ho de nou, sortiria diferent. O sigui, que això, prova-ho i a veure si ho fas, no? No tinc por d'això, jo confio en... I que amb això surtin en oportunitats, jo sóc freelance i em dedico a això i assessoro empreses i són aquestes finestres que s'obren després de fer alguna cosa que, bueno, que fa soroll, no?
1: Escolta, què és el que ha de fer encara una dona científica com tu que als homes no els hi cal en el món científic? És a dir, hem de picar més fort...
0: Sí, a vegades sí. Bueno, primer, jo no soc científica, soc enginyera.
1: Bueno, enginyera, no? Clar, tècnica, digue-li tècnica.
0: Sí,
1: tècnica.
0: Bueno, soc una persona... Sí, efectivament, soc una persona que, encara que jo soc de pensar que has d'anar de ciències i també has de passar coses de lletres, eh? O sigui, ara ens trobem un moment apassionant que hi ha molta informació, estem consumint informació constantment i els perfils que més són perfils multidisciplinars.
1: Sí.
0: O sigui, ja no podem estar... No, és que jo soc enginyera de mines i aquí no me muevo. No, o sigui, jo he anat a les a fer un projecte a la NASA que ha fet soroll i no sóc enginyera aeroespacial. Escolta, que si segurament que ho faria millor o no. Són perfils ara...
1: obrim els perfils.
0: Obrim, i hem d'obrir mires. I amb el gènere, també. Això va de persones. Això no va de gènere. ¿Vale? No ens podem limitar ni amb l'edat ni amb el gènere. O sigui, no... Jo què he de demostrar? Jo vinc d'una professió que és molt masculina, no?
1: Bàsicament, sí.
0: I bàsicament, a la mineria, fonamentalment, jo no he tingut mai que tu, perquè ets dona, potser perquè potser estic amb un staff que ja comences a dalt i potser és més fàcil, no? Però és veritat que jo crec que això ve de persones, això va de persones, i va d'empenta, de querer lluitar,
1: de voler estar allà i lluitar i
0: sí,
1: per
0: atar. Sí, no, no de que perquè, bueno, perquè una dona has de demostrar... No, jo el projecte Esperança, i encara que la NASA té moltes rules, moltes normes, no té una norma per gènere, com no pot ser d'altra manera, i aquí no es presenten persones, sinó teams que es dona un equip. O sigui, no ha guanyat Maria Jesús Puerta, ha guanyat Esperança.
1: Vale?
0: I darrere això, i això està molt bé. Així han de ser els projectes i han de ser, va de persones, no?
1: Escolta, quin error cometem quan intentem atreure les nenes cap a una carrera tècnica? Perquè algun error...
0: Jo no sé per què, perquè fixa't, jo quan vaig començar a fer enginyeria no n'hi havia jornades de portes obertes, jo vaig anar perquè on van les meves amigues aquí? Doncs jo l'altre, sempre soc una miqueta fria, no? Tu què faràs? De no sé què, no sé quant, o dret? Doncs jo a l'altre cantó, no? No havia aquesta informació que tenim ara, però sí que és veritat, i aquesta paritat no s'ha aproximat. És veritat que a les carreres d'enginyeria hi ha algunes més que altres, no sé per què motiu, i he fet conferències amb... Jo soc alumni de la UPC i hem fet coses, i què passa perquè no arriben les dones? Potser falta els referents. Jo no sóc un referent perquè vinc de volta ja, no? Però potser la gent jove que està, sí que haurien de fer soroll i dir, escolta, que a lo millor associem determinades carreres a gèneres, no? I això no hauria de ser així. Això ja et dic, no sé per què, no sabria explicar, però és veritat que aquesta paritat no s'equipara, no? L'altre dia del rector no sé si estava un 20%, no arriba al 30%, no?
1: I ha crescut, eh?
0: Sí, ha crescut. Jo al meu moment sembla que era, hi havia una altra companya i la resta eren homes, no? Hauríem de tenir visibilitat o donar visibilitat, normalitzar-ho.
1: Tu has dit que no ets un referent, però jo crec que les
0: moltes...
1: Home,
0: jo vinc de volta ja.
1: Bueno,
0: ja ho han dit de volta, que no sóc una influencer que a la gent jove en miri a mi, no?
1: No ets un influencer. Clar. I no saps com m'alegro de que no ho siguis, però sí que ets una influència positiva i sí que ets una imatge. Si alguna nena ens està veient, ens està escoltant ara i diu, mira aquesta senyora des de casa seva,
0: sí.
1: Té dos fills, ha tingut un càncer i la dona se li ha la manta a la cabeça.
0: Clar.
1: I...
0: Clar, per això...
1: Sí que ets una...
0: Clar, amb això sí que m'agradaria, perquè la gent vegi, escolta, que això no és promocionat, que a mi no m'ha pagat ningú,
1: no.
0: Que no vinc de cap, vinc altruistament, i envieu-me aquí una miqueta el missatge, que sóc de... que em poden tocar, em poden trucar, cridar... I això passa. O sigui, s'ha fet des de casa, des d'un ordinador, que l'havia de ficar perquè... hielo i tot aquí...
1: Perquè no se t'escalfés
0: amb
1: els
0: perquè estava allà que no podia, no sé què... Una passada. El meu home deia, però això és un centre de càlcul o què? O sigui, una passada. Però és veritat que han anat passant coses i jo, encara que passaven dient, semblava que es tancava una porta, mirava cap a l'altre cantó. De fet, vaig guanyar el premi i els hi vaig als nens. Bueno, ara vindrà

0: la recompensa, que és la gent parlarà d'això, es parlarà del projecte d'esperança, no tot és un tema econòmic, i els dic, vale, mama, i el dia següent no va cridar ningú, no va trucar ningú, i això no va tenir cap visibilitat. Si estem aquí és perquè jo vaig anar darrere als medis, vaig anar a cridar, escolta, no sé què, o sigui, es tancaven portes i jo anava... I això és el que ha de fer la gent. Això no serà fàcil, no aniràs al primer lloc i ja, venga, bingo. No, això va de treball, i a vegades el treball té la recompensa al començament, i a vegades no, a vegades al final, i a vegades no es té recompensa. No passa res. I a vegades no és el camí. Direm, és que sembla, tenim aquest concepte de que és un fracàs no obtenir resultats, i això no. Això també forma part del camí. ¿Vale? I hem de quedar-nos amb això. Si jo no hagués guanyat, seria el mateix. Exactament el mateix. Ho hagués intentat i hagués presentat. Fica't el límit que baix era que m'acceptin el projecte. No era guanyar. No puc. Perquè, clar, els fills diran, bueno, si no guanyes, això és un fracàs. Perquè estem mentalitzats amb això. Ara podia dir, vaig a Mart i vaig a guanyar. Però no puc dir perquè la gent associa fracàs a no guanyar.
1: Sí, és
0: veritat. I ara he de ser comedida i he de dir, vaig a presentar-me, però jo interiorment dic, vaig a per ell. ¿Vale?
1: És una mica aquesta, no? La idea que volies,
0: confessió,
1: no? Que volies donar-li als teus fills, treballeu, que la cibada guanyareu.
0: Efectivament. I no passa res si no guanyeu a la primera ni a la segona. L'èxit és intentar ser la millor versió teva. No mirar sempre al costat. Jo els hi deia als nens, no? La meva filla jugava a tenis, i sempre miraven amb qui tocava, que no sé què, els punts que tenia. És que això no va. Hay sitio para todos. Hem de mirar de ser la millor versió. He perdut, no passa res. El dia següent torno a apuntar-me. I el dia següent també. Aquest l'èxit. Si no, estem abocats a sempre estar amargats, no? Perquè, clar, l'èxit no arriba, i arriba amb uns quants. ¿Vale?
1: Sí. Escolta, què pensa ara la Maria Jesús quan veu la lluna?
0: Fixa't, ara, bueno, ja veig coses de la NASA, veig coses dels Artemis i no sé què, i sembla com tinc il·lusió, no? Com he posat aquí un granito d'arena, no? Encara que no sé si aquest projecte els ha servit o no per continuar o per donar... Jo crec que sí, perquè en la segona fase n'hi ha alguna cosa del meu projecte, de la primera, com una pista. I dius, bueno, alguna cosa suposo, no? I fa molta il·lusió, no? Jo mai he pensat, em deien, i tu aniries a la lluna, no sé què? Ai, estem molt bé aquí a la Terra, no? Però, bueno, seria una experiència. Baixen ràpid, eh? O sigui, que almenys d'una setmana puges i baixes, no?
1: Bueno.
0: La Mart és una altra cosa, no?
1: Això Mart és una mica més complicat.
0: Ostres, sí. 7 mesos ja és una altra cosa, sí.
1: No, Mart no. Escolta, quin consell? Aquesta és la darrera pregunta i sempre la fem a totes les nostres convidades. Quin consell li donaries a la Maria Jesús dels 20 anys?
0: O sigui, jo parlo amb la meva dels 20 anys.
1: Ah, exacte. Parles amb la...
0: Sapiguent el que sé ara.
1: Exacte.
0: Com si fos la meva mare. O què?
1: Bueno,
0: una cosa així, no?
1: Tu,
0: algú...
1: Però gran.
0: Fixa't, jo no som molt de donar consells perquè tampoc m'agrada que me'ls donin. Sempre els meus pares em deien el que havia de fer perquè ell s'havia passat i que no caigo. Jo crec que hem de caure nosaltres per saber, i és forma part del procés, no? El consell és no donar crèdit a el que la gent et digui. O sigui, no fer cas. Has de tenir la pròpia teva història i l'has de viure tu. I aquest és el... O sigui, tu has de marcar, has de tenir una il·lusió, has d'anar cap a ella i les coses passen. ¿Vale? I això, moltes vegades penses que no és el camí, que estàs equivocat i això no sé què. No, confia. La paraula és confia. Potser si faig un altre projecte, perquè encara aquest de Mart li dic Esperança i Esperança 2, perquè si no, clar, hi ha quina esperança, la primera, la segona, la tercera, però potser un altre seria confia, no? S'ha de tenir confiança, no? I confiança en nosaltres mateixos. Si no ho tenim nosaltres, què hem de fer?
1: Déu-n'hi-do. Jo m'estaria tota la tarda...
0: Ah, jo també, m'ho passo molt bé.
1: Veus? És que és fantàstic. Venen, estan encantades, una mica ja... Hem de preparar uns entrepans
0: i continuar,
1: ja escolta,
0: no?
1: Pim-pam.
0: No, està molt bé. Jo també m'ho he passat molt bé.
1: Me n'alegro.
0: És superinteressant i encantada de...
1: Doncs escolta, no sé si podem ajudar. Des d'aquí col·laborarem amb el que podrem. Dir a la gent que tenim una enginyera de mines que ens ensenya com reciclar coses a Mart i també com viure grans experiències a la Terra. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Un plaer.
1: Gràcies. Doncs avui, com som així per acabar la temporada, hem decidit començar una nova col·laboració. Tenim a la Vanessa Moreno, que ens vindrà a parlar de Llibres!
2: Que bé, quina alegria, no? Hola, molt bé.
1: Omplim aquest prestatge amb tu, Vanessa. Ens fa molta il·lusió.
2: Que bé, a nosaltres també, que bé.
1: Vinga, explica'ns, què ens portes?
2: Doncs us he portat una selecció una mica variadeta. Els temes he intentat que sigui una mica, doncs, experiència femenina, perquè aquí ja veureu que hi ha molta, diguem, experiència intrínsecament femenina. Es parla de maternitat, maternitats en plural, perquè no hi ha una manera única, no, de conèixer la maternitat, el postpart, doncs els avortaments espontanis, volguts, hi ha una mica de tot. També hi ha menopausa, també hi ha sexe, especialment en l'últim llibre, que el deixo pel final, perquè és la gran cirereta. I res, és això, és experiència femenina, però voldria fer com una falca inicial, que encara que sigui experiència femenina, estem a 2026, això és un tema d'interès universal, i tot el que sigui coses de dones, que es deia antigament, no, això només interessa a les dones, 2026, nois i noies, això ens interessa a tot i ens interpel·la a tothom. Llavors, us he portat llibres de dones, però diguem que amb l'objectiu de que interessi a tothom, i de tots els gèneres. Hi ha poesia, hi ha còmic, hi ha novel·les, hi ha passatge autobiogràfic.
1: Som-hi, per qui comencem?
2: Comencem pel primer, per La Substituta, que és un còmic que a mi em va agradar moltíssim, justament el vaig llegir quan jo vaig quedar embarassada i em va acompanyar durant el postpart. És un còmic de Sophie Adriansen amb dibuixos de Matú, publica Garbuix Books, i és un còmic que parla sobre el postpart, però de manera molt realista, de manera molt, molt, molt, molt concreta, no? Reflexiona molt bé sobre aquest contrast entre el manual, no? Tu quan estàs embarassada llegeixes tants manuals sobre la maternitat.
1: Ui, sí.
2: I què passa, no?, quan et posen la criatura als braços, dius, se m'ha oblidat tot, no recordo res, com es feia tot això, no?
1: Tornar-lo d'això.
2: Exacte, puc tornar-ho, i sobretot això, la pregunta de com es feia això? És que no sé com alletar, no sé com... Què són aquestes clivelles? Què és aquest dolor que em fa? I sobretot el moment també aquest quan tornes a l'hospital.
1: A casa, sí.
2: Oh, que ja no tens, no?, el botó del socorro.
1: Sí.
2: I és aquest moment quan arribes a casa que dius, no sé què fer. I el que li passa a la protagonista és que li visita una substituta, que és com un revers del seu propi mirall, i aquesta substituta ho fa tot perfectament, a diferència d'ella, no? Ella es veu com incapaç, i aquesta substituta és perfecta, és meravellosa, i llavors ella veu aquest contrast de dir, no seré capaç de fer-ho, i capta molt bé les primeres setmanes de bogeria que és a l'arribar a casa després de tenir una criatura als braços.
1: Una inseguretat, no? Total. I que qualsevol ho fa millor que tu, que total, tu seràs total, una mare total. Nefasta que se t'ofegarà.
2: Exacte. Se't caurà el nen.
1: Se't caurà, el perdràs, no saps per què, però penses sí, que el perdràs.
2: I parla també d'aquesta cosa que és molt interessant i és molt important, l'acompanyament de les dones embarassades, de lo important que són la companyia, no? Ja no només els nostres companys, les nostres mares, els nostres germans, les nostres amigues, l'acompanyament, ja no només el procés hormonal nostre intern, sinó que la cosa externa és importantíssima perquè ens acompanyi.
1: La xarxa. Les dones ens importen molt i som... Jo sóc molt fan, i aquest programa Fogots és molt fan de les xarxes, de crear i generar molta xarxa.
2: Som
1: La Substituta, meravella.
2: Indispensables, sí.
1: A veure...
2: Després us porto un poemari. Jo he de confessar, Charo, que jo no sóc una gran lectora de poesia, però és un gènere que intento conrear de tant en tant perquè s'ha de llegir més i més sovint. I aquest és una antologia meravellosa. És una antologia que recull gairebé 100 anys de poesia catalana que parlen justament de mort neonatal, i és d'una bellesa estranya perquè... parla d'unes coses molt doloroses, però les paraules que trien són tan meravelloses, i les paraules i els poemes que tria la prologuista i l'antologuista Anna Gual són tan meravellosos que val la pena, encara que sigui un tema complicat i delicat, val la pena fer-li una ullada. La llavor, diguem, d'aquesta antologia és la pròpia antologuista, l'Anna Gual, poeta també, que durant un any pateix, malauradament, dos avortaments. I ella decideix... Òbviament, això no és cap consol, però diu, intentaré trobar alguna cosa de consol, no?, en la literatura i en la poesia, que és el gènere que ella conrea. Llavors, es va trobar, òbviament, amb un buit, no?, i va fer una tasca de recerca fins a arribar, diguem, a un nom, no?, que és Isabel Andrés Lorente. Isabel Andrés Lorente, qui era? Va morir als 4 mesos d'edat. Era la filla de Vicenç Andrés Estellés, que és el pare que, diguem... Amb el dol de la seva filla va inspirar-se per crear una sèrie de poemes meravellosos que també donen títol a l'antologia, i diguem que d'aquesta llavor l'Anna Gual el que ha intentat és recuperar doncs, tot un recull de plecs i de poemes meravellosos sobre el dol perinatal i és, vaja, d'una bellesa aclaparadora i molt necessari. També la gràcia d'aquest llibre és que és únic en la seva espècie, no trobareu gaires més com
1: aquest. La veritat
2: com
1: és que jo que sí que he patit, malauradament, avortaments espontanis i sembla que pensa que tu tens les hormones preparades per parir i que elles no baixen ràpidament. I tot això és un aprenentatge duríssim i a més et sents molt sola. I la companyia que et poden fer uns versos i la coneixença d'altres dones... Mira, jo l'altre dia llegia la Maggie O'Farrell, que també va tenir una mort i avortaments. Em vaig sentir, mira que ja tinc una edat, em vaig sentir tan a prop.
2: És que d'això es tracta.
1: Tan bé, i vaig pensar, ostres, si ho hagués sabut abans.
2: Sí. Això d'això es tracta, no ho curarà. El dol i el dolor no es cura, però acompanya. No?
1: Acompanya i reconforta, no? Que bonic.
2: És preciós.
1: Jo tinc una mort petita. Preciós títol, eh?
2: Els versos de l'Estellers.
1: Una mort petita.
2: Preciós, encara que sigui dolorós. I la tercera tria, us porto una novel·la meravellosa de la Maggie O'Farrell, que veig que tu la coneixes perfectament, i us porto... Bueno, porto el de la mà que prenia la meva, perquè ara se n'està parlant molt de Maggie O'Farrell, com aquesta autora de Hamnet, no? Que ha fet una novel·la lliurement inspirada en la vida de Shakespeare, però és que és una autora molt prolífica, té moltíssims altres títols, i a mi aquest m'agrada particularment, la mà que prenia la meva, que és, jo segurament et diria que és dels títols menys coneguts d'ella. Maggie O'Farrell és una escriptora irlandesa, i diguem que la seva obsessió són els vincles familiars, o sigui, ella no fa... un altre tipus de novel·les que no parlin d'aquestes coses, no? De com es construeix i de què es nodreix una mare i una filla, un home i una dona que s'enamora, no? Els vincles fraternals, com funciona una família. I és, diguem, que la seva obsessió, i ho fa realment totes aquestes novel·les seves, giren entorn als relats familiars. I aquesta història en concret és la història de dues dones separades per, diguem, un marc temporal. Hi ha una noia jove a Londres als anys 50 i hi ha una altra dona jove diguem, al Londres contemporani. Estan lligats, tenen un lligam secret que no es pot confessar, que el lector ho anirà destriant a poc, i llavors és una novel·la meravellosa sobre maternitat i que també no és el tema central, però retrata de manera super, super ben feta una depressió postpart. Diguem, insisteixo, no és el tema central de la novel·la, però jo vull dir, només pots parlar d'aquestes coses quan les has viscut en primera persona. I és una novel·la excel·lent per defensar-la més enllà de Hamnet, que és la novel·la que l'ha fet més coneguda.
1: Sí, perfecte. La mà que prenia la meva. Preciós el títol, també, eh? Vinga, seguim.
2: Doncs la penúltima aportació a aquesta tria literària és l'esdeveniment, que es va traduir en català. Jo us he portat l'edició que jo vaig llegir, que és l'Acontecimiento. En català ho va publicar Angla i en castellà ho va publicar Tusquets. Anir no, bueno, per mi, jo no és perquè ara m'apuntaré al tanto, però és de les meves escriptores preferides molt abans de que guanyés el Nobel l'any 2022, i és una autora, crec que és com difícil d'arribar-hi perquè pot semblar una mica gèlida, pot semblar una mica críptica, però és una dona que el que intenta és mirar el món, no?, amb ulls crítics, i llavors el que intenta és de desfer-se de certa emoció per veure el món amb ulls clínics. I llavors parla moltes vegades d'experiències personals, com en aquesta que parla del seu avortament, que ella va quedar embarassada, quan era molt joveneta, estava estudiant, va quedar embarassada, i ella, que s'havia preparat, diguem, el seu futur, això t'ho trenca per la meitat, no? Venint de pares, com era el seu cas, venint de pares obrers, diguem que el seu futur es trenca per la meitat i decideix practicar un avortament clandestí en aquell moment. Llavors, ella està parlant, insisteixo, del seu cas personal, però està parlant d'una França molt concreta, de la França dels anys 60, de la situació de les dones en aquell moment, de la salut reproductiva de les joves, de l'accés a la informació i del desig, també. Aquesta cosa de dir, ostres, tot això m'està prohibit com a dona, però jo també desitjo el cos de l'altre, no? És un llibre que tracta tots aquests temes des de la, diguem, des de la visió del jo, però fent una visió molt àmplia. És la millor, és la jefa, i qualsevol llibre que llegiu de l'Anir, no? Jo crec que us encantarà.
1: Segurament, Segurament.
2: És una meravella. Jo la vaig començar a llegir amb un llibre meravellós que també us recomano, que no he portat, que es
1: diu... Pura passió?
2: Pura passió és fantàstic. Pura passió és fantàstic. Però el primer que jo vaig llegir d'ella va ser No he salido de mi noche, que també farem una llista de recomanacions. És un llibre que parla sobre els últims anys de vida de l'Alzheimer de la mare.
1: I és, meravella, també.
2: És una meravella. És una, també, un llibre també que fa molta companyia.
1: Jo recomano Pura passió, també.
2: És meravellós, és meravellós, sí.
1: Ani Arnó, la jefa, no li has
2: la
1: dit?
2: Jefa, la jefa,
1: jefa absoluta.
2: La jefassa absolutament
1: doncs,
2: a tot això.
1: Doncs molt bé, ho teniu en castellà Tusquets i en català...
2: Angle. Angle editorial.
1: Perfecte, i no, anem cap al darrer.
2: Aquest, jo crec que he deixat el millor pel final. Saps això de vegades que et passes per moments... de sequia lectora, que hi ha llibres que no atrapen, llibres que dius, ostres...
1: Ai, sí.
2: A mi em va passar durant molt de temps, fins que va arribar de quatre grapes de la Miranda Julai a les meves mans. També t'he de dir que, com venia d'aquesta sequia, les primeres 30, 40, 50 pàgines costen... S'ha de fer com un petit esforç, però fent aquest petit esforç arribes, diguem, al paradís. És la història d'una noia en plena... Noia, una dona, en plena crisi de mitjana edat, en plena perimenopausa. Però realment, diguem que ella és com si a partir d'aquest moment no mor, sinó que reneix, s'enamora, redescobreix el cos, redescobreix el sexe amb dones... el descobreix per primera vegada, perdó, i s'enamora de manera... Com quan t'enamores quan tens 16 anys de nou. I és com... Ostres, és una manera de descobrir el cos com per primer cop. És un llibre divertidíssim, perquè això també ho té. És una veu humorística molt fresca i molt divertida. La protagonista és torpona i ho fa tot malament, però és meravellosa. I llavors ella el que fa és... fa com un viatge, no? Intenta programar-se un viatge de punta a punta dels Estats Units, però al cap de 20 minuts es queda en un motel cutre de carretera i allà, en aquell motel...
1: Descobreix el món.
2: És una novel·la divertidíssima i, vaja, recomanació absoluta i per tothom, la veritat.
1: Què et anava a dir? D'on és aquesta senyora? Americana?
2: És americana, sí. És de Nova York. I la protagonista, volgudament, no té nom... jo crec que ja, això ja és com lectura meva perquè jo la segueixo a Instagram, és molt curiosa aquesta autora, i jo crec que hi ha moltes coses de la protagonista que són pròpies de la pròpia autora, la Miranda Julai. Insisteixo que és una protagonista sense nom perquè jo crec que la voluntat de l'autora és de dir, mira, jo han arribat als meus 50, als meus 45-50 i he descobert una nova jo, i jo crec que sí, vull dir, és un llibre divertidíssim i per regalar i per recomanar.
1: Fàcil. Doncs, escolta, sí. Ara que ens hi acostem a passes agegantades, a gegantines, a l'estiu, és meravellós.
2: És molt llibre d'estiu. És molt llibre de piscina de platja, com jo dic. És d'aquests... I a més és un llibre, això, com per passar-li d'amagat a la teva amiga. És divertidíssim.
1: Saps que jo no sé llegir ni a la piscina ni a la platja? Bueno, és igual. No. Algun dia parlarem d'això, de la capacitat de lectura. A mi haurien de prohibir les pales.
2: Sí.
1: En algun moment. Piscines, o fer-les en un racó.
2: Piscines en silenci, no? Una mica.
1: Sí, com també el vagó del silenci que exacte. Tenim al Vallès, doncs igual.
2: Jo ho compro, això, Xavi.
1: Que sí?
2: Compro.
1: Bueno, doncs d'aquí farem una crida. Escolta, Vanessa, moltíssimes gràcies. Jo m'he quedat amb tots. Em tinc moltes ganes de Jo tinc una mort petita, però també del de la Mari... Bueno, l'acontecimiento...
2: Tots.
1: De tots. Potser... Clar. Potser la substituta amb veu més de resquiló, però em fa molta gràcia que sigui un còmic.
2: És molt divertit, també.
1: Fa molta
2: també,
1: gràcia,
2: sí.
1: Perquè això és per regalar a les joves, a les amigues...
2: Correcte.
1: No?
2: Correcte, sí. És un molt bon regal. O això, per la persona potser que no té tant el cuquet de la lectura, un còmic sempre és una bona...
1: És una bona entrada.
2: Sí.
1: Això a les mares que tenen fills, sobretot nois, que no entren tant... El còmic és un gran que és una porta d'accés, una porta falsa cap a la lectura.
2: Fonamental, també, sí, perquè és narrativa, també. El que passa és que és narrativa visual, amb el suport visual, però còmics endavantíssim, sempre. Sí, jo sempre en tinc a la tauleta de nit.
1: Jo a la tauleta no, però a casa sempre en tinc. Escolta, Vanessa, un plaer, benvinguda a aquest vaixell...
2: Que
1: en comptes d'enfonsar-se, tira cap amunt.
2: Que bé.
1: Amb nosaltres esperem que la trajectòria sigui... propícia.
2: Llarga vida.
1: Llarga vida, fogots. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, a tu, Xaro.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui. I la primera temporada de Fogots, on hem conegut dones interessants, lluitadores, sàvies, que com la nostra convidada d'avui, la Maria Jesús Puerta, ens ha donat exemple de com seguir lluitant davant de qualsevol discriminació, sigui de procedència, gènere o raça, perquè ni la intel·ligència ni la ciència admeten aquest biaix. I hem vist que per arribar lluny s'ha de començar simplement per atrevir-te a fer el primer pas. Gràcies a totes elles per voler compartir amb nosaltres el seu temps i les seves vivències. A la doctora Valls, la doctora Freixas, a Jou López, Isona Passola, Anna Lós, Emma Ribas, Beatriz de Vicente, Big Bama Montse, Mercè Conesa, doctora Luciana Bergamazzi, Sílvia Munt i Maria Jesús Puerta. Conèixer-les ha estat un gran plaer i, sens dubte, un valuós aprenentatge. Gràcies també a Màxima Health, especialistes en dona i menopausa, que ha volgut apostar per aquest podcast. Gràcies també a les nostres col·laboradores, la Marina Enrique, la Sandra Ferrer, l'Andrea Román i la Vanessa Moreno. Totes elles ens han aportat amb generositat el seu temps i els seus coneixements. Gràcies, com no, a l'equip de Cugat Media, en Pol, el Lluís, el Juanmi i a la direcció. Gràcies, Cristina, per apostar a ulls clucs per Fogots. I com no pot ser menys, gràcies a totes les fogoses que ens seguiu. Sense vosaltres, res d'això tindria sentit. Gràcies. Ah, i us avenço que hi ha nova temporada amb més dones fogoses i sàvies per seguir aprenent de nosaltres, dones. Perquè, sabeu? La samba sigue! I com deia la Marilyn Monroe, si deixes sortir les pors, tindràs molt més espai per viure els teus somnis. Fogots. El teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.

0: Bona tarda a tots i a totes. Estem a l'Inspira't. Avui venim amb aquella energia que queda després del 8M. No la del soroll ni de les pancartes, sinó la que et queda dins quan pares un moment i penses tot el que hem avançat i tot el que encara queda. És una energia que no va de lluitar cada dia, sinó de ser-ne conscients, de mirar-nos i dir, som aquí i no ens aturarem.
1: Hi ha dies que et lleves i notes que portes una llum diferent, una llum que no és teva només, que ve de totes les dones que t'han fet forta, les que t'han criat, les que t'han inspirat, les que t'han sostingut sense fer soroll. Aquesta setmana és això, recordar-nos que la força no sempre crida, però sempre hi és. I amb aquesta llum obrim l'Inspira't d'avui, un espai per respirar, per escoltar històries que mouen i per donar veu a qui parla des de la veritat.

0: I avui, amb aquesta llum que arrosseguem, arriba una dona que està vivint un moment molt especial. Una dona que ha trobat la seva veu després de transitar, de créixer i d'atrevir-se. Ella és Jess Torres. Potser la vau descobrir amb dos covers que van començar a circular pels mitjans. L'hem tingut alguna vegada per aquí, a algun programa, a Ràdio Rubí, però avui ve amb una cosa molt més seva, molt més íntima. El seu primer single, Sempre seràs luz, compost per ella i produït per Carlos Maestro. Una cançó que li canta la seva filla, una cançó que és promesa, memòria i llum. I avui doncs, la tenim aquí amb nosaltres, a la ràdio, al nostre programa, per parlar d'això, de música. Benvinguda, Jess.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, Jess Torres és el teu nom artístic.
1: Correcte, ho has dit bé.
0: Jessica Torres,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs, com estàs vivint tot això, això que estan
1: comentant?
0: Bueno,
1: primer de tot, donar-vos les gràcies, molt agraïda d'estar aquesta tarda aquí amb vosaltres. A més, compartint aquest 8M, no?, de l'empoderament femení, aquesta força de les dones. I bueno, doncs, molt contenta d'estar aquí avui. La veritat, de tornar a Ràdio Rubí.
0: Doncs explica'ns aviam com ha sigut aquest, perquè clar, vas fer dos covers és interpretar a uns altres artistes, però ara arriba a un tema que neix de tu mateixa, a part amb la circumstància que va néixer en el moment que va néixer la teva filla.
1: Sí, correcte. Doncs, bueno, tot va ser l'any passat, jo estava embarassada, la cosa va començar que a mi la música m'ha agradat de tota la vida, però és algo que no havia materialitzat mai, doncs perquè a vegades no tens les oportunitats, no? I aquest és un món també que és molt important donar amb les persones correctes. I bueno, la veritat que vaig anar acompanyant a una amiga meva a una ràdio on presentava el seu llibre i jo li cantava una cançó de Mecano que vam acordar que bueno, doncs feia molt pel llibre, no? Per la seva història, la de Mujer contra Mujer. Total, que en sortir d'aquella ràdio, de l'estudi, hi havia una persona, un senyor ja dels seus 70 i pico anys, esperant fora, i la meva sorpresa va ser que em van dir hi ha una persona aquí que vol parlar amb tu un moment. I vaig dir, vale. Total, em va dir que m'havia escoltat un trosset d'aquesta cançó, que no era ni meva, va ser la de Mecano, no? Que, bueno, que va veure algú especial, i resulta que era un senyor que ha treballat tota la seva vida a Jazz Music, una companyia molt important de música. Em va començar a ensenyar fotos en el mòbil amb els Beatles, amb Elton John, bueno, una sèrie de cantants importants, Camarón de la Isla. Jo al·lucinant, i dic, d'on està la càmera oculta? I em va dir, tu et dediques a això de la música? I li vaig dir, no, m'encantaria, és algo que, bueno, m'apassiona tota la vida, però no, ho faig com a hobby. De fet, tenia por escènic, perquè fins fa res, o sigui, amb la pandèmia va ser que jo em vaig començar a animar a penjar en les meves xarxes a alguna cosa cantant, algun vídeo, i els meus amics i el meu cercle em deien ostres, eres una caja de sorpreses, d'on ha sortit tot això, no? Perquè em feia molta vergonya inclús cantar davant dels meus pares. Total, que li vaig dir, pues, no m'he dedicat mai, i em va dir, a tu t'agradaria que et presentés a un company meu que té, té una productora a Barcelona i grava alguna coseta per veure com surt, per veure una mica l'impacte de la gent, si agrada, i jo me'n recordo que li vaig dir, m'estàs dient de veritat, perquè a mi això és algo per mi molt en sèrio i és un somni per mi. Sí, total, en dos dies em va trucar. En una setmana, crec, més o menys, em va portar a Barcelona a presentar-me amb aquest productor on hem gravat tot això. I aquí va començar. O sigui, vam pensar, sobretot jo guiada pels seus consells, no?, i la seva experiència, doncs, en començar amb dos covers. Em va dir que escollís dos cantants que a mi m'agradessin. En aquell moment va ser Malú, que per mi és una referent de tota la vida, i la cançó de Tejiendo Alas. Jo estava embarassadíssima i aquella cançó plasmava totalment el meu moment. I l'altra cançó que vaig escollir és de Samira Zambrano, Bienvenida, i és que també la clavava perquè deia en un par de meses va canviar-te la vida, o sigui, em quedaven dos mesos per donar llum, i bueno, i va ser molt especial com es va, bueno, com va passar tot això, no? Aleshores, pues, va començar així, ho van penjar a xarxes socials, les produccions, tal, i, bueno, i vam dir, pues, agradat, va començar a pujar el tema de seguidors a les xarxes i vam dir, va, pues, ara, algo teu, que era, pues, el que jo realment volia, no? I amb aquest primer single, pues, Siempre Seràs Luz, que és el meu primer tema, però no últim, perquè estem ja treballant en altres cosetes. I bueno, i el de Siempre Seràs Luz ha sigut molt especial perquè el vam llançar justament, pues, no sé si la meva filla tenia un mes, o sigui, acabada de tenir-la.
0: O sigui, pues, la teva filla ha vingut amb un disc sota el braç.
1: Sí, en comptes d'amb un pa, amb un disc. Sí, no, a mi, sobretot, bueno, jo canto per sentiment, o sigui, no he fet mai classes de veu ni tinc estudis musicals, però el sentiment és el que em mou per cantar. Aleshores, a mi el que m'agradaria és que li quedi com algo bonic a ella, perquè la cançó de Siempre Seràs Luz per mi és com cantar-se-la a ella directament, no?, el que diu. Parla una mica, doncs, bueno, coses de la vida, no?, que li dic, no?, d'aquesta fortalesa que s'ha de tenir moltes vegades, i m'agradaria que quan ella creixi o escolti i tal, pues, o quan he anat a la televisió, doncs que vegi la seva mare. Vaig anar a un programa embarassada i després vaig tornar acabant de donar llum amb aquest single.
0: Podria ser el Toni Rovira?
1: Sí.
0: Que he vist alguna coseta.
1: Correcte, correcte. El Toni Rovira.
0: Tenim una connexió per aquí amb el Toni Rovira, total, sí, últimament.
1: Sí. Doncs sí. Vaig anar a presentant els dos covers embarassada. Va ser, crec, bueno, l'estiu del 2024. I després vaig anar, pues, acabava de donar a llum i presentant el nou single aquest, no? Aleshores, que quan ella creixi i, pues, vegi la seva mare, pues, sàpiga que tot això ha sigut impulsat per conèixer persones en el camí que t'impulsen, no?, que és com un àngel de la guàrdia, no?, per mi, però també per ella, perquè ha sigut en un moment molt vital, molt important i bueno, i una transformació,
2: jo,
1: que és la maternitat.
2: M'ha impressionat molt aquesta trobada màgica, no?, que vas tenir amb aquest productor. Tu creus en el destí?
1: Mira, abans de connectar, no?, que parlàvem de les sincronicidades, mm-hmm, us he de dir que el dia que vaig anar a la ràdio i vaig trobar-me amb aquesta persona, que és Toni Palau, i el nombro perquè és que estic superagraïda, era un dia que no era un bon dia per mi. És a dir, em van donar l'opció de fer l'entrevista per Zoom. I jo, com sóc una persona molt compromesa i responsable i tal, no?, vaig dir, ostres, no, que a mi m'agrada estar a la ràdio, fer-me allà la foto amb la persona que em fa l'entrevista, i vaig dir, no, ja hi vaig. I aquest ja hi vaig, bueno, va ser, bueno, que aquella persona estava allà i jo havia d'estar allà aquell dia, no? O sigui que quan vaig parlar amb ell, de fet, és que em vaig emocionar, ho recordo, perquè li vaig dir, és que no em trobava bé per venir, he passat una nit dolenta i havia d'estar aquí perquè ens coneixéssim. I amb la qual cosa, no sé si és destí, no sé si... Jo crec que sí, no?, que hi ha coses que ja estan escrites que no les sabem i acaben passant. I sembla com, per això deia, i la càmera oculta, no?, on està?
2: Clar, sí, sí.
1: Però, bueno, són com petites píldores o, bueno, com una recompensa, potser, doncs mira, el meu esforç de que vaig fer l'esforç d'anar-hi i bueno, i havia de ser així.
2: Sí, en el fons, bueno, estaves buscant tu dins teu, doncs, que això passés també, no?
1: I bueno, és que un somni, i quan em va dir que treballava amb Jazz Music, i ara no que ja està jubilat, no?, però que tenia tanta experiència i tal.
0: Això, va, això és, com parlem moltes vegades aquí, és tirar-te cap al abisme, no?, sortir del teu sofà, de la teva comoditat,
2: sí.
0: Moltes persones que passen per aquí, sí, per l'Inspira't, aquesta és la primera referència. És enfront... Jo l'altre dia feia un post en una de les meves publicacions perquè vaig fer alguna cosa que... Bueno, faig sovint moltes coses en aquest sentit i poso... ¿Quién narices me manda meterme en este lío?
1: Sí.
0: Ho penses?
1: Bueno,
0: ho penses?
1: Això ho he pensat moltes
0: moment,
1: vegades.
0: Sí?
2: Quin vertigen,
1: jo sóc,
2: no?,
1: una persona que... digo, ¿cómo me he liado la manta a la cabeza d'aquesta manera? No? Perquè sóc una persona que diu... o sigui, em llanço, lo hago. No sé com lo voy a hacer, sí, però ja m'he liado.
0: Clar, ja
1: ara
0: no pots,
1: ja ho he de fer.
0: Ja no pots dir que
2: m'he
0: no.
2: compromès,
1: sí,
2: i ja ho he de fer.
1: Total, que després al final ho acaba sortint, no? Però amb mal de panxa i a... És lo de hazlo con miedo, pero hazlo.
2: Transitant moltes pors,
1: sí,
2: no?, que també hi sona. M'imagino,
1: sí,
2: jo m'imagino el teu artigen en el moment en què aquesta persona et diu vés aquí a fer això,
1: sí,
2: tu t'estàs exposant o potser... la por aquesta, no? De, no,
1: totalment,
2: ho faré bé,
1: totalment,
2: serà com s'espera.
1: O una primera vegada a la tele, o bueno, les meves amistats, el meu cercle, no? Em diu, és que tens molt don de comunicació. Bueno, sí, és cert que sempre, però sempre improviso. Però és que els nervis que porto jo dins, és que em diuen, és que no se te nota. No, no, però és tant.
0: Però això és l'art de la comunicació.
1: És tant.
0: I... perquè si connectes amb el públic,
1: sí,
0: encara que tu tinguis els nervis, això és el
1: i
0: respecte.
1: I a més, és que és com un pellizco,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que quan perds això, dedica't a altra cosa, perquè ja no et mou.
0: Exacte.
1: Aleshores, jo ara mateix estic aquí, estic supercontenta, estic tranquil·la, relaxada, però estic nerviosa, perquè bueno, és algo que mai s'acaba de perdre, perquè com no és algo preparat i és natural, pues al final és improvisat.
0: Doncs relaxa't, perquè aquí la nostra paraula màgica és inspirades.
1: Sí.
0: I ens agrada més la de... inspirades que la d'inspirades.
1: És el meu tarannà que ja com que agafo aquests petits
0: relaxa't
1: nervis.
0: Relaxa't i gaudeix de la xerrada, perquè al sí, final l'únic, el propòsit del nostre programa és inspirar.
1: Sí, que a vegades passa, no, que una està nerviosa i després passa tan ràpid la cosa que dius, ai, m'agradaria haver-ho disfrutat, gaudir-ho més.
0: Sí.
1: Això, doncs, estic treballant en això. Sí.
0: Jess, tu ets treballadora social,
1: sí,
0: i a sobre tens un projecte de bellesa,
1: sí,
0: que
1: correcte,
0: es diu Bellesa con Propósito,
1: sí,
0: i clar, ens ha sorprès, perquè clar, ara també aquest projecte sumat a tenir una nena de 6 mesos i
1: que és
0: i
1: el meu projecte vital de vida, no, ara mateix,
0: però
1: la com, maternitat,
0: com
1: el més gran.
0: Com totes aquestes versions?
1: Bueno, amb il·lusió, amb ganes i pas a pas. És a dir, el projecte de Bellesa con Propósito és una cosa que jo des dels 18 anys m'hi estic dedicant, no? Perquè vaig conèixer el tema amb aquestes edats, que mentre acabava la carrera ho compaginava treballant en molts comerços i maquillant, no? Aleshores em vaig treure un curs de maquilladora i vaig tenir un local al centre de Terrassa. Després, amb la pandèmia, coincidint amb un canvi de domicili, vaig muntar-me el local dintre de casa. I bueno, i sempre he estat fent cosetes així, no? És un... Bellesa con Propósito, m'agrada dir-ho, és un títol que he posat jo, perquè no és maquillar per maquillar o explicar un pas a pas de la cura de la pell, que és el que faig. Jo ho relaciono molt amb el tema de treball social, no? Perquè hi ha gent que diu, com relaciones un tema social amb unes cremites, no? Bueno, pues és que ho relaciono amb aquesta Bellesa con Propósito, perquè jo no és unes cremites, no, jo tinc una persona al davant que quan em ve a la, bueno, a l'estudi, no, de bellesa, pues intento que porta un cartell que digui "hazme sentir importante". Aleshores em centro en el que necessita aquella persona, és algo personalitzat, és un assessorament que pues la Carmen no necessitarà el mateix que la Cuca, no? I si veniu pues a cadascuna us donaré un tracte personalitzat, perquè al final competència hi ha moltíssima, productes hi ha milions, de millors, de pitjors, de més econòmics, de més cars, però el que distingeix el producte ets tu, o sigui, és l'assessorament que tu li donis a la persona. I jo el que vull és que aquella persona quan marxi, marxi contenta i se'n recordi de la Jessica Torres, no de la crema hidratant, no. Saps què et vull dir? Aleshores, la distinció és aquest tracte i bueno, i aquesta personalització que quan vas a una botiga, pues, bueno, per logística no te la poden donar, no? Perquè és un client d'entrar i sortir i prou.
0: O sigui, l'organització és el teu principal dia a dia, no?
1: Ho intento. Ara ho tinc una miqueta més parat perquè, bueno, amb tota la maternitat, tot i que tinc la facilitat de poder tenir-ho... jo tinc una agenda, jo em poso les cites per agenda, és a dir, quan a mi em van bé, i a la persona, per suposat, no? Sempre els hi pregunto pues, si és millor al matí o tarda, o busquem el hueco, aquest no és un problema. No és com una botiga que has d'estar oberta sí o sí. Però ara amb la maternitat ho he deixat una mica també... bueno, no aparcat, però una mica de costadet, no? I sí que tinc les clientes que em coneixen de sempre i estan, bueno, que quan em necessiten saben que sóc aquí, però bueno, estic molt centrada en aquest projecte vital que és la meva filla i tot lo de més, pues, bueno, el treball social, porto 8 anys treballant a l'Ajuntament de Terrassa, estic molt contenta i molt agraïda també amb aquesta feina que tinc, és molt vocacional també, i la música, pues, ara s'adentra com a un hobby que no sé realment on ens portarà, no m'hi fico en plan que venga lo que tenga que venir, saps què et vull dir? O sigui...
0: Home, després de l'experiència...
1: La idea és gaudir del procés. Si es queda com a hobby, es quedarà com a hobby, ho hauré gaudit, quedarà com un record per la meva filla molt maco i una anècdota que podré explicar quan sigui àvia. Així que no sé on em portarà, però bueno, el que sí que tinc és la il·lusió, perquè al final la música és una forma de connectar, d'expressar-te, i són sentiments, que és com una manera de poder plasmar, no?, els teus sentiments també i el que dius.
2: Jo em quedo la reflexió també de que pensem normalment que de vocació se'n té una només, i jo crec que ho acabes de desmentir tu, Jess.
1: Sí, tant. Perquè... a més que estem en un dia, no?, com ha sigut ara el 8 de març, no?, el dia de les dones, tant dona com home. Però ara que estem parlant d'això, una dona podem tenir mil facetes perquè som mares, filles, germanes, cosines, àvies, o sigui, i podem tenir mil projectes i servir, sí, per mil coses. O sigui, exacte, que no és, se t'ha de donar bé una cosa i prou, no.
0: I ara estàs parlant, t'he vist així com una mica tímida a l'hora de parlar del teu projecte musical.
2: Veig així com... jo anava a dir, enfoquem de nou, no?
0: Però jo la veig així com una mica retreta, no? De dir, no, vaig a per totes. O sigui, trepitgem fort, ens ho hem de creure.
1: Mira, m'agrada que em facis hincapié en això perquè tothom que em coneix em diu, tienes que creértelo más. O sigui, sempre m'ha passat que la gent del meu voltant creu més en mi que a vegades jo mateixa. Però és una cosa que estic treballant molt en mi mateixa perquè m'ho mereixo i perquè sí. O sigui, clar, perquè
0: sí,
1: jo lo valgo.
0: Perquè ara començarà
1: a venir... Però és veritat que vaig com pas a pas, no? Una
0: però
1: mica...
0: mira, sí, nosaltres sempre donem una mica... Tenim com una vareta màgica aquí a l'Inspira't.
2: La
0: Carmen, a mi ens encanta fer així clinc i després comencen a passar coses.
1: Vinga, pues...
0: I ens encanta que la gent que ve i passa per aquí... tornin i ens ho expliquin. O sigui que ja tens una obligació de tornar i explicar-nos què passarà la resta del temps, perquè jo crec que en aquests mesos començaran a sortir bolos, sortirà alguna banda... Busques banda?
1: Bueno, banda o no banda, si és en solitari també, o sigui, m'és igual, ja et dic jo, me lanzo i després dins de, a dalt de l'escenari me tiemblen les piernes.
0: Et proposo una cosa, fem una coseta, ens fas algo a capella així,
1: Vinga, va.
2: Sí? Jo no volia que marxés sense cantar.
0: Fem una crida, no? Igual, així sí, a la gent que pugui...
1: Sí, quan he vingut li he dit, estic una mica congestionada de nas,
0: però... jo dono molta canya, jo.
1: Vinga, va.

0: Hija querida, mi canto será un faro encendido que te alumbrará.
1: Pels de punta, eh? Ja estem amb l'inspira pels pels de punta.
2: És que si no ho fem, no podem acabar.
1: No passa. No? Si no ho
0: demanem, mira que he anat ràdios ja, doncs sempre és un moment que em poso com molt tímida.
2: No, però al final...
0: Però bueno, són aquests nervis que diem.
2: Jo t'estava dient aquí apretant i a veure... Consejos doy que para mí no tengo, ¿eh? O sea, que también aquí... Ho estàvem parlant abans d'entrar, que totes les dones... Jo, quan parlo de sororitat, parlo d'això, que ens tindríem que donar una miqueta de canya entre nosaltres perquè cada una de nosaltres tregui el millor de nosaltres mateixes.
0: Sí que és veritat, perquè...
3: Per brillar, no?
0: Aquestes coses són, bueno, les que et treuen del teu estat de comoditat, bueno, pues són les que realment t'impulsen, i sempre que em demanen així cantar a capella, tot i que em fa vergonya o em poso nerviosa o em faci mal la panxa, pues és el que al final queda i dius, gràcies per haver-me impulsat, no? Perquè si no potser jo pues, me retraigo i no ho hagués fet.
1: I ja es vens a fer covers. Quina diferència hi ha quan tu cantes una cançó que l'has parit tu, mai millor dit?
0: Bueno, és com molt especial perquè és pues això, no? Com haver-la parit pues és un projecte nou i és algo pues que surt de tu, que ja no és d'un altre cantant, no, és la teva cançó,
1: la teva veu també,
0: i...
1: no? És com
0: sí,
1: la teva veu,
0: sí.
1: La veu, vull dir, a nivell metafòric i literal,
0: sí,
1: no?
0: Expresses lo que realment pues estàs volent en aquell moment o en aquell tema expressar, i sí, la finalitat pues és que arribi, bueno, que la gent es pugui sentir identificada, siguin mares o no, que per suposat pues, en les mares i a més primerizes tal, pues, s'identificaran més, però és molt maco, per exemple, jo que sé, un pare o un avi, en el Toni Rovira, per exemple, que es van emocionar i em van venir a dir, ostres, m'ha agradat molt, i no som mares, no, com a tal, no han de tenir per què ser dones, no, lo maco de la música és això, que et mogui, i com parla de coses de la vida també, doncs que et faci sentir coses.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem, Jess, un artista que arribes amb llum, amb molta veritat i amb un projecte que neix des del lloc més honest, des del cor. Gràcies per compartir tot aquest moment amb nosaltres, molt agraïdes.
0: Gràcies a vosaltres i espero tornar-nos a veure aviat. Quan torni a tenir un nou tema que estem treballant, que volem fer com un gir, no serà molt diferent perquè ja hem parlat de la maternitat, però us convidaré i us escriuré.
1: T'esperem amb els braços oberts.
2: Aquí t'esperem.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

I en motiu del Dia de la Dona, que vam celebrar, o potser millor dit, reivindicar diumenge, avui hem volgut fer un inspirat diferent i dedicar aquest espai a dones que s'han obert camí en el món de l'escriptura. Ens acompanya l'escriptora, poeta, artista Rosa Maria Razzola i de nou Vanessa Garduño, que la tenim doncs, per videotrucada, que avui no ha pogut venir. I ella és cofundadora i directora de màrqueting del projecte Branding for Writers, que ja ens explicarà més en detall. Bona tarda a tot

0: Sí? Ara no,
1: no.
0: Ara no. Mentre vas provant...
1: Digue-li que, com diuen els informàtics, que faci un reset, que torni a entrar.
0: Exacte, o resetejar o tornar a entrar. Nosaltres volem conversar doncs, amb elles, amb la Vanessa com amb la Rosa Maria, sobre el poder de l'escriptura i com la paraula escrita esdevé un acte de rebel·lió i d'autoconeixement per a les dones. Però abans de començar, m'agradaria que miréssim aquest vídeo de l'escriptora Irene Vallejo, perquè segur, que us inspirarà. Anem a veure doncs, quina és la història que ens explica sobre els llibres i sobre aquests paisatges que s'han esborrat.
2: Me llamo Irene Vallejo, soy escritora. Mientras escribía El infinito en un junco, uno de los aspectos de la investigación que más me ha sorprendido y que más apasionante ha resultado ha sido la búsqueda, ¿no?, de los restos, de las huellas de las mujeres en la historia de los libros y de la lectura. Creo que las mujeres han sido un eslabón importantísimo en la educación y en la transmisión de conocimientos. Para mí ha sido una sorpresa descubrir que a pesar de todos esos obstáculos, de esas imposibilidades, ¿no?, de la obligación de quedarse dentro de las paredes de su casa y no poder salir al mundo a tener las experiencias que plasmar en los relatos, en los libros, sin embargo, ellas han estado muy presentes, mucho más de lo que creemos. Quizá las primeras narradoras de historias, las más antiguas, fueran las mujeres mientras cosían, porque me llama la atención que haya tantos términos en común entre los textos y los textiles, ¿no? Que hablemos constantemente del nudo de una historia, del desenlace de la narración, del hilo del relato, de bordar un discurso, de urdir una trama. Y así son infinitos los términos en los que relacionamos coser y narrar.
0: Teixim històries, teixim, cosim relats i crec que també estem creant una xarxa, no?, de sororitat, no?, de dones també creadores, escriptores, que abans no hi era aquesta xarxa, no?, perquè si ho pensem, doncs, les dones escriptores han estat les grans desconegudes durant segles, les que s'atrevien a fer-ho, me les imagino escrivint d'amagat, com buscant un refugi. De fet, si recordem Virginia Woolf, deia que per escriure calia una habitació pròpia. En ple segle XXI, l'escriptura segueix sent aquest espai de llibertat on ningú us pot jutjar, Rosa Maria?
3: Jo crec que amb matisos, no? El que és important és que tinguem aquest espai per escriure, però sobretot que tinguem el dret d'escriure abans que se'n jutgi, no? Perquè de vegades les dones no tenim ni el dret a escriure, no? Després, òbviament, sempre pot ser jutjat perquè hi ha un mercat, hi ha una crítica, hi ha uns lectors, no? I crec que en el món que vivim ningú pot estar, no?, fora de l'àmbit de ser jutjat o no, no? Però segurament, realment vivim en un temps en el que hem de seguir, com deia la Woolf, buscant aquest espai, aquest temps. Existeixen aquestes cambres. Avui en dia, bueno, no sé si existeixen en totes les cases i a tots els mons, no? Perquè potser encara hi ha dones que no tenen cambres pròpies, no? Uh-huh. Però sí que en el món que vivim podem entendre que tenim aquesta cambra, però de vegades les dones seguim tenint més ocupacions que els homes, encara ara, tot i que hagi canviat molt, i no tenim tampoc l'espai i el temps per poder seguir dient, no? Tot i que la lluita continua, per això estem aquí, no?
0: Per això estem aquí, doncs, davant del micròfon i deixant altres tasques domèstiques que potser tindríem o estaríem fent, però sí, toca, doncs, parlar de tot això davant del micròfon, sí, no? I seguir avançant, com dèiem al principi del programa. Escriure en clau femenina és per a tu, Rosa Maria, i ara a veure si podem connectar amb la Vanessa perquè també ens respongui, un acte polític per recuperar el relat que durant segles ha estat escrit per homes?
3: Jo sempre dic que quan et posiciones amb l'escriptura sempre hi ha un fet polític, no? Com diuen els francesos que deien els engagés, no? Jo crec que sempre, d'alguna manera, quan tries un tema, quan tematitzes d'una manera, t'estàs posicionant

0: En el meu cas, crec que la temàtica que tracto, que sempre busca la mirada de la banda del més feble i sobretot parlant de dones, que sempre he tingut aquesta necessitat, no? Perquè vaig créixer en una societat que no em va donar els referents que ara comencen a aparèixer, no? Com deia ara mateix, no? L'escriptora. És això, no hem tingut els referents que volíem i necessitem crear un espai que surti d'allò privat, no? La Virginia Woolf deia, els homes tenien l'espai públic, les dones teníem l'espai privat, no podíem dir altres coses que no fos de la temàtica de l'àmbit privat, que per sort, en el moment que ella ens obre aquesta porta i ens permet començar a dir, d'alguna manera el mapa d'aprenentatges de la literatura s'amplia de cop, no? Perquè ells parlaven d'altres coses, no? I nosaltres posem el punt sobre temes, les cures, les malalties, el cos, el desig, no? Que ara tothom en parla, sigui home o dona, no? O és més fàcil parlar-ne, no?
1: Jo, que fa referència a la Rosa Maria al vídeo, a mi la trama, la unió que ha fet del cosí amb el narrar m'encanta, em sembla una meravella, és un tresor. Sí. Parlant una mica en referència també al que comenta la Rosa Maria, jo, per exemple, sí que podria dir i reivindicar que he tingut referents, el que passa que sí que han sigut referents amb moltes limitacions. Limitacions, sobretot, no culturals, sinó no van tenir l'opció d'estudiar,
0: sí,
1: ni de formar-se.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Llavors, a nivell, elles mateixes han tingut que involucrar-se en trencar moltes barreres, però jo ja he tingut la sort,
0: sí,
1: de créixer, jo sí que he tingut l'opció d'educar-me i formar-me,
0: sí,
1: però amb aquest tipus de referent.
0: Llavors, clar.
1: Hem crescut també algunes de nosaltres, sí, amb unes contradiccions una mica...
0: Sí.
1: Que
0: clar,
1: també s'han de posar, sí, sobre, sí, la taula.
0: Clar, jo ara em referia a l'àmbit literari, no? I o a la cultura en general. No? Clar, parles d'això i em fas pensar la meva àvia, la meva... Evidentment,
1: és que parlo d'aquests referents.
0: Tots tenim aquests referents i és el que dius. Clar, hem crescut, els que venim de l'època que encara vam enganxar al franquisme, com jo. Clar, les dones feien el que podien fer, no? I, òbviament, se n'han anat assabentant de moltes coses a mesura que potser els seus filles els hem ensenyat també, no? A créixer en
1: o
0: aquest
1: món. O tenien
0: que
1: deixar el col·legi, com la meva mare, per exemple, amb 12 anys.
0: Igual que la
1: i
0: meva.
1: I es va quedar amb ganes d'estudiar, sí, tota la vida.
0: Sí, sí, exacte. Això sí. Jo em referia a la literatura. Jo vaig fer filologia hispànica i clar, jo vaig sortir, vaig descobrir el món de les dones en la literatura una mica arran de la generació del 27, perquè no sé com vaig anar a parar a la Maruja Mayo, a la Remedios Varo, ja no recordo com, i d'aquí tibant de veta, no? Se t'obre un món, però tot era en la literatura en castellà, he de dir, perquè m'havia format en això, i jo sempre havia volgut escriure en català perquè havia fet havia escollit que volia estudiar en castellà i volia seguir tenint les dues llengües. Clar, jo venia d'un inici on encara no em deixaven parlar català a l'escola, no? Llavors, vaig dir, em formaré de manera autodidacta en l'escriptura, jo en català. I de sobte un dia dic, però quines referents tinc en català? Perquè m'havien parlat del Papa Seix, del Foix, del Carner i les dones. Jo no havia, a l'escola, el Bup i el Cou, no havia fet res d'això. Va ser als anys 90 que descobreixo la Marçal, la Montserrat Abelló, les la Cares Rueda, a la Finestra, sí, i a partir d'aquí la Sílvia Plath, l'Adrien Rich, ja comences, ja saltes, la Felicia Fuster, ja comencen a aparèixer, no? Tot un món de referents, no?
2: Però t'hi van del fil, tornem als fils, eh?
0: Exacte.
1: I t'han influït, totes elles t'han influït en la teva forma d'escriure?
0: Segurament, no? Un dia la Maria Antònia Massanet deia, totes li devem alguna cosa a la Maria Mercè Marçal. Crec que sí, no? Perquè qui no ha begut d'això, no? Sí, el moment que comences a entrar en això i t'adones que estan dient coses que t'agradaria haver dit a tu mateix o que tu les voldries dir o que potser les dius semblant, no? Clar, t'adones que vols seguir tibant, no? El llibre que vaig escriure ara ja fa, no sé, és del 2015, és aquest llibre, que encara té una vigència absolutament actual, no? Sí, el que busques és poder posar sobre la taula totes aquestes coses que semblava que algú ens havia prohibit. Primer creus que ha parlat poca gent d'això, però com deia una altra vegada, no, és que tantes n'hem parlat i ha quedat vés a saber on amagat, no? No ho sabem què hi és, no? Però evidentment no, el món
1: però és molt
0: no.
1: Maco el que estàs dient perquè ja comencem a tenir referents, o sigui...
0: Exacte.
2: Quants escrits i quants llibres no hauran quedat en calaixos, no?
0: Exacte.
1: O llibres escrits per homes...
2: també.
1: O sigui, que s'ha dit que estaven escrits per homes.
0: Ah, sí, sí, que eren segurament de dones que van haver de falsejar, evidentment, la identitat, no? Sí, sí, segur.
1: Molt hauria que parlar d'això, també.
2: A mi m'agradaria connectar amb la Vanessa, que la tenim aquí a l'altra banda, per parlar de... Perquè vosaltres, a Branding for Writers, també traieu una mica del calaix tots aquests llibres de no ficció, oi, Vanessa? I m'agradaria també que parlessis, doncs, des del teu punt de vista, que també, doncs, podem dir que feu una feina de mentoria, d'acompanyament. Com ho viviu, això?
3: ¿Qué tal, Cristina? ¿Me escuchas? ¿Ahora sí,
2: sí
3: me escuchas?
2: Sí. Hola, Vanessa. Vale, sí, te escuchamos.
3: Perfecto. Bueno, mira, justamente lo que hablaba Ana María antes, el tema de tener una referente, es algo que también nosotros nos dimos cuenta desde niñas, que es lo que comentaba, y esa es la parte, es la razón por la cual ahora estamos como muy enfocados a impulsar este tipo de proyectos, porque nos dimos cuenta, desde nuestro punto de vista en el tema de no ficción, que las mujeres estaban necesitando de... primero que nada, que la escritura en el tema de no ficción puede representar una mentoría, ¿no? Y creo que desde el punto de vista que ella lo hablaba también, ¿no? Porque al final son tus referentes a los cuales te quieres parecer, a los cuales lo tomas como ejemplo, pero en el tema de no ficción, pues lo tomas como mentoría en el tema de, bueno, mira, voy a leer un libro de sobre dirección de empresas, o sobre tema de, ahora, sobre alguna de las autoras que tenemos, ¿no? Sobre cómo formarme para el futuro del trabajo. Es como tener una pequeña mentora experta en un sector. Entonces, antes, también, cuando yo estudiaba, había pocas referentes en ese tema. De hecho, bueno, yo soy mexicana, llevo 16 años aquí en Barcelona, pero cuando yo estaba estudiando en la universidad, solo tenía una mujer que escribía de la temática que yo necesitaba, que era de mi carrera, y la verdad es que sus libros me salvaron, o sea, me salvaron porque yo leía libros escritos por hombres y la verdad es que aprendes mucho, tienes otra perspectiva, pero necesitas también sentirte identificada, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho también creo que también lo he visto en otra etapa, también desde que soy madre también, o sea, necesitas volver a conectar con alguien que esté viviendo las mismas experiencias, porque no te puedes basar en una experiencia de un hombre en este sentido cuando estás pensando en desarrollo y crecimiento profesional, porque las experiencias que viven son completamente distintas, ¿no? Entonces necesitas tener como esa referente y los libros allí ayudan muchísimo.
2: Som les dones més dures amb nosaltres mateixes a l'hora d'escriure que els homes? Què penseu, Rosa Maria?
0: No sé, crec que potser històricament una mica ens hem pensat això, no? Perquè torno al mateix punt, clar, en el moment que ens havien prohibit, no?, un espai que era tradicionalment o històricament només dels homes, et sents insegur, perquè tot va lligat a la inseguretat, òbviament, a la mesura que apareixen aquests referents i vas cada vegada tenint-los més a prop, tu t'entens en ells, no? D'alguna manera és la identitat que vas conformant i llavors la seguretat creix i ja acceptes d'una altra manera i dius d'una altra manera i camines d'una altra manera en la literatura, no? Confies més en el que fas i en el que dius, jo crec, no? Crec que en aquests moments les joves generacions d'escriptores, escriptors, en la poesia, jo que tracto molt amb poetes joves, crec que ja trepitgen fort, no?
1: Potser... Ja no tenen por, no?, a ser jutjades per aquesta exposició.
0: Sí, jo crec que això està canviant, sí. Però tradicionalment crec que sí.
3: Yo he visto, bueno, yo en mi caso, Rosa María, he visto, trabajo bastante con mujeres.
0: Sí.
3: Y desde el tema de escritura, yo veo todo lo contrario. O sea, yo veo que las mujeres siguen teniendo mucha inseguridad a la hora de, tal vez porque en este caso muchas no han estudiado literatura, tal vez es una cosa, tal vez en ese sentido pueden ser distintas y menos atrevidas, porque es hablar sobre su expertise y siempre dudan, siempre buscan que los textos estén perfectos, siempre me dicen lo tengo que corregir otra vez, y a pesar de que llevan más correcciones es un sin parar. Entonces en mi caso me ha tocado el el ser también una persona que las avienta a la piscina y que diga, venga, está listo ya, vamos a sacarlo, porque si no, esto no va a salir nunca.
0: Pero yo, son, yo son textos que... técnics els que, dels sí, que parles
3: sí,
0: tu.
3: Sí, sí, sí. Sí, en este caso son, son textos, te digo, o sea, de no ficción, de empresa. Entonces hablan de su expertise, ¿no? De qué, en qué ellas, de sus conocimientos básicamente, pero aún así les cuesta creer en que realmente su texto está correcto, o, pero no en la forma de redactado, sino en lo que están diciendo.
0: Potser va lligat també al món de l'empresa, que encara segueix sent molt del patriarcat, no? Perquè encara tenim, no?, això al damunt, i potser et sents insegur també perquè encara hi ha massa homes que dominen, no?, aquests terrenys.
1: Bueno,
0: no?
1: I predomina l'autoexigència que tenim moltes vegades les dones amb
0: sí,
1: nosaltres mateixes.
0: Segurament,
1: eh?
0: Això també, clar.
1: Perquè
0: sí,
1: sí. Per el que estic veient, una mica va de gèneres també literaris, perquè està parlant que en el que és tema d'empresa hi ha molta autoexigència.
0: Clar, jo crec que no és en si la literatura, sinó el món, no?, en el que l'àmbit en el que potser aquesta professional...
1: O sigui, que
0: en
1: el que és, per exemple, escriure poesia o novel·la, vosaltres que ho feu, us sentiu més lliures?
0: Jo en aquests moments sí, no sé, no dic que no hagi, també vinc, ja tinc una certa edat i potser al començament em costava més perquè encara no tenia aquests referents, com parlàvem ara, d'alguna manera arrelats, no?, però en aquests moments crec que comença a ser diferent.
2: La Rosa Maria, tu tens una gran trajectòria al darrere, llibres publicats, i jo crec que també doncs, això et va donant seguretat, no?, de que ho has fet i ho has fet diverses vegades i ha sortit bé. I això també
0: clar.
2: És com que suposo que t'acabes dient és que està clar. Bé.
0: Sí, sí, quan comences també el síndrome de la impostora crec que tothom l'hem tingut, no?, alguna vegada, i als inicis molt. Però, exacte, molts dels meus llibres són premis que vaig rebre o que he rebut i d'alguna manera és el que tu dius. Et presentes al premi, algú ha cregut en això, et dona més forces per seguir endavant i tornar-hi, no? Evidentment.
2: Mm-hmm. Sí, sí. Podríem... perquè jo no vull que... Encara tenim una mica de temps, però jo no vull que marxi la Rosa Maria d'aquest estudi sense llegir-nos un dels seus poemes, perquè jo l'he vist recitar i creieu-me que no us deixarà indiferents.
1: Una meravella, no?
2: Sí que ens ho llegirà, eh? Sí, sí,
1: sí,
2: sí,
1: jo la veig
0: sí,
1: molt predisposada.
0: Llegeixo un poema, que és un poema del llibre aquest que es diu 8 de març. És un llibre que, com he dit abans, va rebre un premi d'Òmnium Cultural. El vaig escriure el 2000... De fet, va estar escrit entre el 2010 i el 2015, ja fa temps d'això. Mm-hmm. Però segueixo llegint-lo i portant-lo... Cada mes de març tinc feina amb aquest llibre perquè vaig fer recitals a molts llocs de fa tots aquests anys.
2: Puc fer un apunt per la gent que ens escolta i no ens està veient? 8 de març, escrit amb B.
0: Exacte.
2: Sí, no amb B baixa.
0: Sí, sí, amb B alta.
2: B alta.
0: És l'últim poema del llibre, i crec que ve molt bé pel que avui estem vindicant, com diria la Maria Mercè Marçal. Es diu Totes. Avui, la tardor vella s'asseu damunt la nova i em demana burxent fer un inventari. Soc totes les dones de la terra. De genolls a l'estora, les ires, les venjances, les paures tancades en algunes estances són com dagues que es claven en aquestes espatlles. Avui, soc totes elles, nues, joves i velles, velles, soles i lletges. Soc la veu de les eves que han crescut sense dam. Soc la lletra del setge, la paraula del plany, el poema de coure, la mirada d'aram, el cor de l'esperança, el bressol de la panxa, la cuina de la casa on bull brou i endemà. L'anel cobra les ales, l'empenta de l'agulla, rellotge, nòria, roda, molí de vent gegant. Soc Hipàtia, i Pandora, i Antígona, i Marçal. Soc Curie, la Marie, i Sissi enamorada, i Joana sense arc. Soc la Flora Tristan, i Alma Mahler, la Indira, i les dones ferides sota el burca que illa. Soc la nena a la mina, les petites etíops carregant cereals a la terra de còdols, a la terra de fang. Soc 300 veus dolces segrestades per Boko Haram. Soc el sexe tan dèbil que tants mascles els cal. Soc qui dona, qui cria i qui a l'ombra s'enfila, qui fa història petita per escriure la gran. Soc la màtria callada que fa segles que avança, dos enrere i tres endavant.
2: Què?
1: Quines paraules més ben cosides.
0: Gràcies.
1: M'encanta. Brutal.
3: Gràcies.
1: A part, jo no sé si estàs veient, Carme, que abans parlàvem amb la Llés...
2: Tot està lligat, tot està molt connectat.
1: Perquè parlàvem de les dones, de les capacitats que tenim...
0: He sentit una mica, perquè estava del... escoltant.
1: Totes les dones tenim moltes capacitats per fer moltes coses, que no tenim només una capacitat. I això ens ve com diríem, com... Fil a l'agulla.
0: Sí.
1: Ara que parlem de tant de cosir, pues,
0: exacte. Eh? Sí.
1: Doncs, meravellós.
0: Gràcies,
1: Rosa Maria, meravellós.
0: Per convidar-me.
2: Parlava ben abans d'aquesta xarxa que per mi s'està creant aquesta xarxa i que ens dona força, no?, a les dones que escrivim, no?, a seguir fent-ho, perquè sentim que no estem soles. Creieu que la literatura crea una mena de sororitat lectora que ens fa sentir també menys soles?
0: Jo crec que hi ha una comunitat silenciosa, segur, no? Que és aquesta sororitat que tu dius, no? Els lectors hi són, igual que nosaltres ens vam sentir identificats amb aquests referents nostres i vam sentir aquesta comunió, no? Mira, ara em fas pensar en una anècdota que em va passar a mi. Jo vaig publicar un llibre el 2014, crec que va ser, que és un llibre que parla també de la maternitat. Tu parlaves ara d'això. Vaig necessitar, a partir de les experiències de vida del meu fill, des de l'embaràs fins que va tenir 8-9 anys, vaig fer un llibre que porta per títol Nero, Nero, Nas, cantant aquestes cançonetes populars, perquè el llibre, que ara no puc explicar-ho, però lliga també amb la cultura tradicional popular, no? I és un llibre que parla, que vol ser una carta al fill, pensant una mica quan ell voli i estigui lluny de tu, que s'endugui aquests consells, si es pot dir així, no? I que sàpigui qui era la seva mare, no? Aquest llibre jo vaig fer un recital a Balaguer en un moment, i al cap de 2 anys vaig fer-ne un altre, d'un altre llibre, i va venir una senyora que venia a buscar-me per dir-me: mira, et vull dir una cosa, vaig estar aquí fa 2 anys, vaig comprar aquest llibre, el vaig regalar a una amiga meva, una noia jove que acabava de ser mare i estava malalta d'un càncer terminal. Se'm va posar la pell de gallina i se'm posa ara quan ho recordo. I em va dir, li vaig regalar aquest llibre i ella va decidir en el seu testament que a cada any, fins que la seva filla tingués 18 anys, li llegissin un poema d'aquest llibre i que li donessin el llibre quan en fes 18 i li llegissin l'últim poema, que és un poema especial que jo vaig escriure quan la meva filla tenia 4 anys i em va preguntar si un dia em moriria. I bueno, ara no podem parlar d'això, però ostres, em vaig quedar, com pot ser, no? Això que tu has escrit en aquesta cambra teva silenciada està creant una comunitat, no? I fixa't on pot arribar, no? O sigui, és una cosa increïble.
1: I meravellosa.
2: Fins on pot arribar.
0: Increïble.
2: Vanessa, si parlem de lectors, lectores, jo, del món de l'empresa, tenim dades? O tu saps si aquests llibres escrits per dones que parlen del món de l'empresa són llegits per més dones o per més homes o tothom per igual? Una curiositat.
3: Bueno, más que hablando de empresa, lo que yo he visto es que los libros enfocados en temas de desarrollo personal, o sea, bueno, suelen tener muchas comunidades en ese sentido, o sea, como que se crean mucha comunidad en tema de conexión contigo misma. También en el otro tema de desarrollo profesional se crean bastantes comunidades porque las autoras suelen generar eso, pero en el tema de desarrollo personal, ahora que hablas de temas lectores masculinos también, lo que yo he visto es que los libros escritos, no sé, de ficción no tengo datos, pero sé que los libros escritos por mujeres en esta temática suelen... Yo creo que también tiene que ver, nos hemos dado cuenta que también tiene que ver con el diseño, suelen ser más leídos por las mujeres, ¿no? O sea, se crean muchas comunidades en femenino. He visto algunas comunidades mixtas, pero en principio veo que suelen ser, o sea, que se unen comunidades y que cambian vidas y todo esto, pero, y una gente, pero mucho en lo femenino. Y en lo masculino, la verdad es que no tengo un dato exacto, pero lo he visto poco. Y de hecho, recientemente he compartido una publicación que comparte el Women Economic Forum de una investigación que se hace en Estados Unidos y habla de lo mismo, ¿no? O sea, que los libros en sí son, los libros escritos por mujeres son principalmente leídos por mujeres. Y nosotros nos hemos dado cuenta de esta tendencia y tiene mucho que ver con el... con los títulos y con los diseños. Eso hace que los hombres directamente no conecten. Es un detalle muy sencillo, però nos hemos dado cuenta de esto, ¿no?
2: Vanessa, estem sentint d'aquesta puerta violeta de Rosalén. Crec que ens hem de quedar amb aquesta xarxa que hem de crear, aquesta xarxa que s'ha d'ampliar. Donar-vos les gràcies a les dues.
1: I ens quedem amb ganes de més, eh?
2: I el que ens va dir, veieu que no hem tingut prou, o sigui, esperem tenir-vos a totes dues, juntes o per separat, a l'Inspira't un altre dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per haver-nos cuidat.
2: I a vosaltres, Inspira'ts, Inspira'tes, dimarts que ve,
1: i gràcies per les vostres paraules.
0: A vosaltres.
2: Sobretot, gràcies. Moltes gràcies.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Poques vegades cuinem sols del tot. Encara que només hi hagi una persona davant dels fogons, a la cuina sempre hi ha més mans. Hi ha qui ha anat a comprar, qui ha parat la taula, qui ha rentat els plats o qui ha transmès la recepta de generació en generació. Tant a la cuina professional com a la domèstica, cuinar és clarament una feina d'equip. Al restaurant sovint imaginem el xef com un geni o una geni solitari, però darrere de cada plat hi ha brigades senceres. Hi ha qui talla, qui remena, qui emplata, qui neteja. A casa passa exactament el mateix. La truita surt molt millor quan hi ha algú que aguanta el plat, que li hem de donar la volta. L'arròs queda al punt si algú ens avisa que ja fa estona que allò bull. I el dinar de diumenge només té sentit si hi ha algú a taula que l'espera. Cuinar és coordinar-se, escoltar-se i repartir tasques. I ser conscient que el resultat final no depèn només d'una mà, sinó del conjunt. Perquè la cuina al capdavall no va només d'alimentar cossos, sinó també d'estossenir vincles. I a casa, com al restaurant, els vincles se sostenen sempre en equip. Acompanyeu-nos, que avui al primer, segon i postres parlem de feina feta a més de dues mans.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: la cuina és una feina en equip, la ràdio també. Avui dedicarem el programa al Blai Ferran, que s'està recuperant d'una intervenció quirúrgica, i saludarem la xef en funcions del programa, que és la Txili Malla. Txili, què tal? Com
1: Hola,
0: estàs?
1: Bon
0: molt
1: dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bé?
1: Molt bé, molt bé.
0: Aquest càrrec de xefs en funcions del primer, segon i postres...
1: Home, no ho faré tan bé com el Blai, però aquí estarem.
0: Honor i glòria, Txili,
1: sí,
0: eh?
1: Aquí estarem.
0: Avui dedicarem la primera part del programa a parlar del Grevi d'Hostaleria de Rubí, una associació empresarial sense ànim de lucre que representa, defensa i promociona els interessos dels negocis relacionats amb l'hostaleria i amb el turisme. El seu objectiu és defensar els interessos tant individuals com col·lectius dels bars i dels restaurants de Rubí. Ha vingut una part de la junta d'aquest gremi de Rubí i el Fred Martí, de Calgori. Alfred, què tal? Com estem?
2: Hola, bon dia.
0: Molt bé. El Cristian Ríos de la Xuxiteca.
3: Bon
0: Cristian, com
3: tal?
0: Estem?
3: Molt bé.
0: I l'Antonella Luna, que és col·laboradora del gremi, que pertany també al Vallès, al gremi del Vallès Occidental. Anabela, què tal? Com estem?
4: Molt bé, bon dia.
0: Benvinguts tots i totes. Expliqueu-me què és això. Què és això del gremi d'hostaleria de Rubí, exactament? Perquè mi gremi, així d'entrada, pot sonar com antic, no? Perquè abans, antigament, hi havia una associació de professionals que eren els agremiats. Sí. Alfred, què és un gremi? Què és el gremi d'hostaleria de Rubí?
2: Sempre hi han estat. El que passa és que som una sèrie de gent que...
0: Costa't el micròfon,
2: som
0: rei.
2: Som una sèrie de gent que tenim ganes de perdre el temps per ajudar els altres i per poder discutir els problemes que tenim amb l'administració i amb tothom. Però bé, fa anys doncs, hi havia una persona que ho portava, que era el senyor Jesús. Es va jubilar, se'n va anar a viure al seu poble... I
0: ha passat de millor vida, literalment.
2: Ha estat molt més tranquil, sense tants problemes i tants lius. I ara, realment, doncs, nosaltres vam fer una junta nova i ens vam agremiar al gremi del Vallès. I, bueno, tenim una col·laboradora, que és l'Antonella, que ens porta tot el dia a dia, que és molt important.
0: I és la que posa ordre, l'Antonella, no?
2: Fa falta sempre posar ordre.
0: Una mica, eh? Sí? Quina és la feina del gremi? Jo he dit assessorar, jo he dit promocionar, defensar els interessos. Una mica, quina és la feina que feu?
2: Defensar els interessos dels nostres agremiats davant de tothom. Però realment, sobretot amb els diversos ens, perquè és una feina que s'ha anat complicant cada vegada més. Cada vegada hi ha més problemes, amb sanitat, amb residus... terrasses... Mica en mica es va complicant tot.
0: Hi ha més tràmits, hi ha més burocràcia...
2: Molta més.
0: No és tan senzill com allò que tenim al cap, no? De anem a obrir un bar.
2: No.
0: Aixequem persiana i servim cafès.
2: No és gens fàcil. Als anys 80, sé que aquí a Rubí molta gent que va plegar de Bajosa, amb el que tenia carnet d'atur, van muntar bars.
0: Montem-nos un bar.
2: I em van quedar molt pocs perquè a darrere no hi havia res més. I això... ara passa igual, ha d'haver-hi alguna més. Uh-huh. Vocació, ganes i fer alguna cosa diferent.
0: I coneixement, entenc.
2: Per descomptat.
0: Antonella, això és una cosa que veieu també a la comarca, que hi ha molta gent que comença a obrir negocis i no sap ben bé per on començar.
4: Por desgracia hay muchísimos negocios que abren y cierran en el primer año. Y eso no se refiere a que su producto sea malo ni que la atención sea mala, y muchas veces son fallos administrativos, porque es verdad que la hostelería cambió mucho en los últimos años y hay más requisitos y hay más documentación y más burocracia detrás de la hostelería. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente está muy perdida al respecto y para eso estamos desde el gremio, para asesorar y para explicar qué necesitan, cómo hacerlo y cómo también sacar un poco de beneficio de todo eso. Creo que el dinero siempre es la parte más conflictiva a la hora de tener una conversación sobre cuáles son las cosas que tienen que tener al día, porque es verdad que hay mucha formación obligatoria, hay muchos requisitos, por ejemplo, la protección de datos es algo relativamente nuevo que la gente todavía no sabe qué es, pero es obligatorio. Entonces, hablar de dinero con el hostelero duele un poquito. Y cuando abres un negocio y no tienes todo esto en cuenta, luego te sorprendes con muchos gastos inesperados. Y ahí queremos ayudar.
0: Mm-hmm. Quan vosaltres formeu aquesta nova era, no? Aquesta nova etapa del gremi, de seguida contacteu amb Vallès Occidental, amb la representació de l'Antonella, per dir, nois, aquí també necessitem, com a gremi, també una mà que ens ajudi des de la comarca, no?
2: Evidentment, perquè necessites algú que porti tot aquest dia a dia, que cada vegada, com et dic, són més complicat i hi ha més problemes cada vegada.
0: Alfred, tu ets el president.
2: Sí.
0: Si vol... Com ha passat, això?
2: Bueno, perquè no hi ha ningú més que vulgui ser, no ens enganyem.
4: Ja.
2: Però bé, però bueno, però estem tots...
0: Llavors, la Txili, a més de ser la xef en funcions del programa, també és la presidenta consorta.
4: Bueno, jo la consorte.
0: No?
2: La primera dama.
0: La primera dama del gremi, eh? Mare de Déu. També hi ha el Pau Barceló en aquesta junta, que avui no ha pogut venir, el Pau Barceló de l'Artesana, el David Cabelló del Sant Patrick's, i el Cristian Ríos de la Sushiteca. Cristian, sí. Tu què haces en el gremio?
3: Intentar ajudar en tot el que podem. Realment, l'hostaleria ha canviat molt, tenim tot el tema digitalització també, totes les noves eines que hi ha, i, com per exemple delivery i tot això. Llavors, ens reunim, parlem de tots els problemes que hi ha, intentem trobar solucions i ajudar.
0: Quantes vegades us veieu al gremi? Quantes vegades es troba?
2: Un cop al mes, normalment.
0: Un cop al mes.
2: El Gori. El dilluns a la tarda. El dilluns a la tarda, que és quan més o menys no hi ha... Hi ha gent que fa festa...
0: No, si no veniu a gravar el primer, segon i postres, no?
2: Però avui és el matí, eh?
0: Sí, home, sí, avui és dimarts al matí, ja ho sé, però gravem dilluns a tothom, això. Perquè si no, no vindria cap restaurador, perquè a les 12 d'un dia entre setmana els restauradors treballeu i ens heu de donar dinar tots i totes, perquè si no, no ho faríeu. Molt bé. Quins són els principals problemes, els principals esculls que teniu ara en cartera? Diguem-ne reptes que teniu ara com a gremi.
2: Com a gremi, ara tenim un repte que és bastant important, que és fer una ruta de l'etapa de primavera, però bueno, ja en parlarem. I després nosaltres, pues, entre altres coses, pues, anar discutint amb l'administració tots els problemes que van sorgint. Perquè, per exemple, aquí a Rubí, el tema residus, va venir la segona factura, que ha sigut...
0: Això ha fet mal, eh?
2: Bastant mal, molt mal. Molt mal. A tothom. A tothom.
0: Ja m'expliqueu-m'ho això una mica.
2: Recicles.
0: Això està bé, a priori.
2: T'obliguen a reciclar, que em sembla perfecte. Ho fem, ho controlen, ho fem bé. I després, seguidament, ens ve el del Consell Comarcal, perquè a Rubí no s'ha reciclat bé. Però hi ha una sèrie de gent que ho ha fet bé. Perquè ens ho miren, ens ho controlen, ens diuen això està bé, això està malament, ho corregeixes, i realment, com a prèmit... una altra garrotada. Pues...
0: Clar, tindríem la taxa de residus, la taxa d'escombraries, en general, els impostos en general, és una cosa que preocupa molt els restauradors, Antonella.
4: Moltíssim. I no és l'únic municipi que té este problema. En este moment hi ha diversos municipis que el reciclatge se ha centrado en la discussió de totes les juntes, perquè en realitat hi ha molts canvis amb les recogides puerta a puerta, sobretot, que per una part és acostumbrarse a hacer las cosas diferentes y también en algunos casos buscar maneras de hacerlo más eficientemente. Creo que más de una persona aquí en Rubí se ha quejado de que el día que nos recogen el orgánico y preparas una paella con marisco, pues eso huele la casa, huele tu restaurante. Hay cosas que hay que mejorar, pero bueno, que cada población también tiene que hacer lo suyo para poder hacerlo en conjunto todo el mundo y hacerlo bien.
0: Cristian.
3: Sí, nos reunimos, además es que nos reunimos con el ayuntamiento, con este tema de residuos, que al final, pues mira, agradecemos que lo hicieran, nos explicaron también muy bien de dónde venía todo, y al final ellos pues simplemente ejecutan, no pueden hacer más. Les expresamos también las problemáticas que nos encontrábamos en el día a día, de pues lo que decía Antonella, de hay restaurantes que la cocina es pequeñita, si tienes que estar guardando orgánico por un lado, envases por otro, te comes el espacio. Entonces, bueno, hay un trabajo que tenemos que seguir haciendo de la mano del ayuntamiento para optimizar todas estas operaciones y facilitar el reciclaje, que es súper importante y que nos va bien a todos.
0: Al final aquí ja vosaltres, que sou com els delegats de classe dels restauradors i hostalers de Rubí, i també sou els interlocutors amb l'Ajuntament. O sigui, esteu també qui manté aquesta comunicació amb l'administració més propera a la ciutadania i per tant també amb els restauradors. Com és aquesta relació i quins temes esteu tractant ara també amb l'Ajuntament?
2: Ara s'està parlant...
0: Acosta't al micròfon, que si no te posaré un punt negatiu.
2: Ara estem amb el tema de... que s'està fent una nova ordenança de terrasses.
0: Ordenança de terrasses.
2: Aviam com es fa i aviam com... Si ens respecten, si ens respecten, les terrasses crec que és un tema molt important perquè serveixen per socialitzar la gent, que la gent surti, faci, és a dir, que s'ha una miqueta en compte i poder que n'hi hagin i que funcionin.
0: I és un document que encara no s'ha ni redactat? Que nosaltres en tinguem coneixement.
2: Que tinguem coneixement, no? No,
3: és algo que s'està treballant, que ho estan treballant. Van fer un estudi i sí que nosaltres del minut 1 ens hem posat del seu costat pel que necessitin per poder ajudar i que entenguin també quines són les nostres necessitats.
0: Uh-huh. Quines són les vostres necessitats? Des del punt de vista del gremi, dels restauradors i de les restauradores, com hauria de ser aquesta ordenança? Antonella, te miran a ti, cariño.
4: Me miran a mí. Como yo vengo del Vallés y llevo diferentes poblaciones, hay una realidad que donde ha habido una junta más fuerte, ha habido una comunicación más fluida con el ayuntamiento, entonces la ordenanza ha sido más permisiva, si se puede decir de esa manera. Entendemos que hay unas normas que hay que cumplir y que no vamos a poder decir que no, pero también hay un margen de error en todo eso. Las terrazas crean comunidad. Las terrazas hacen que la gente salga, que gaste dinero en la misma población. Entonces, cuando generas ambiente, cuando generas ganas de estar en tu pueblo, yo creo que las terrazas de los bares es algo muy importante. Ahí va a ir de la mano Alfred con Cristian a tener todas estas conversaciones que son muy importantes, que la ordenanza también se adecue no solo al negocio de Rubí, sino a la infraestructura de Rubí. No es lo mismo una terraza en la Avenida del Estatut que una aquí en la Avenida Barcelona. ¿Por qué? Porque los pasos son diferentes, porque las aceras son diferentes. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta y yo creo que van a tener que tener mucha comunicación. Igual que hay ordenanzas de terrazas nuevas que se han hecho y son 6 páginas en un municipio del Vallés, hay otras que son 49.
0: ¿Toma?
4: Exacto. Entonces, esto va a ser un proceso de comunicación, básicamente, creo que es lo importante, que puedan ellos trasladar la problemática y las cuestiones importantes de los hosteleros de Rubí. Cada población es diferente y tienen un trabajo muy arduo por delante.
0: Un poco lo ha dicho Antonella, no es que cada ciudad sea diferente, es que probablemente cada terraza sigui diferente.
4: Cada espai. Cada espacio es diferente.
2: Sí, sí.
0: No, no es la mateixa la del Gori,
2: no,
0: per exemple.
2: Sí, sí, no, no.
0: Cada
2: lloc té la seva.
0: Xuxiteja no té de terraça?
3: No.
0: No, imagina't, si és diferent.
2: Un problema menys.
0: No? Que les de la plaça Catalunya, per exemple, que estan en una via peatonal, que encara no hi passen cotxes, no? I vosaltres, per exemple, la del Gori està molt a prop, per exemple, de la calçada, no?
2: Passen cotxes, està
5: molt a prop. I l'ordenança hauria de contemplar totes aquestes coses. No diguin, la terrassa ha de ser així, com que han de tindre 4 parets o 3 parets, o cada terrassa és diferent. Una és allargada, una és quadrada, i això no s'ha de ser tan rígid. Hauria de tindre en compte totes aquestes coses.
0: Fins ara ha sigut així, entenc.
2: Sí, sí.
0: Ai.
2: Bueno, T'has trobat de tot. Perquè també he dit de les terrasses, també he vingut alguna vegada una inspecció de la Generalitat pel tema de fum, pel tema del tabac, és a dir, que també és un tema d'aquests que, escolta, si tens 3 parets, 4 parets, és a dir, que, escolta, hi ha moltes administracions.
0: Clar, les terrasses treuen el bo i millor de cada casa, és a dir, tot això que has dit, Antonella, és cert, és així, sí. És comunitat, és gastar la pròpia ciutat. La terrassa, anar a fer un tallat a una terrassa, és el cap de setmana insertat dins de cada dia, sí?
4: Sí,
0: ese momento, ese momento oasis, no?, de calma, uh-huh, i de tranquil·litat. Després hi ha les terrasses en què potser el volum és molt alt perquè és molt tard a la nit i potser els veïns també tenen problemes, bueno, no?
2: Hem de conviure tots, això sí. És normal. Clar. Això és normal.
0: És un punt de convivència.
2: I els horaris s'han de complir, això és el primer que nosaltres també ho diem, els horaris s'han de complir, però també a l'espai també és comú de tothom. Hi ha dies i dies.
0: Hi ha dies
2: festa
0: i dies.
2: Major, festa major.
0: Festa major no la contem, perquè major...
2: Però...
5: I quan hi ha un partit de futbol tampoc no t'hi pots ficar gaire, perquè clar, tothom està igual.
0: Oh, aquí ja depèn, eh?
5: Sí, però...
0: Clar, de quin equip?
2: Bueno,
5: ha d'haver respecte.
0: Mira, de fet, hi ha 2 campanyes municipals, una és el respecte i l'altra és el mode silenci, que totes dues es sostenen o es recolzen també en terrasses,
2: sí,
0: en aquells adhesius que teniu alguns restauradors a les taules que hi ha a les vostres terrasses.
2: Bueno, i el restaurador també de mantenir una miqueta sàpiga, no feu més soroll, no dallonses, i sàpiga tancar l'hora. Això també...
0: Això m'ho deia el company de la Pastora, una vegada aquí, que em deia, jo sóc el primer que vull que de la meva terrassa marxin a l'hora que han de marxar. Primer, perquè jo vull anar a dormir, això és, és important, i segon, perquè el veí es queda. El senyor de la terrassa potser marxa, aquell que fa soroll potser marxa i potser no torna, però el veí, que ve a fer el tallat cada matí, i després ve a esmorzar, i després ve a sopar, aquell es queda.
2: És el dia a dia, el veí és el dia a dia.
0: I aquell és el que em fa augmentar també el marge, no? Sí. Doncs el bon veïnatge va una miqueta més enllà, no?
5: Ha d'haver un feedback, no? Un feedback. De tot.
0: Sí.
5: D'una part i l'altra.
0: Jo crec que l'Antonella ho ha dit molt bé quan ha dit comunitat. Sí, sí. Al final la comunitat
5: la
0: és això.
5: La definició és aquesta, sí.
0: És això, on jo arribo, que tu també puguis arribar, i entre tots dos, no? Anem fins al bé comú, aquesta seria una mica la idea. Dinamització del sector, com ho veieu?
2: Convé.
0: Convé.
2: Convé. Comercialment, Rubí, ens hem rodejat de grans superfícies, i ara dintre pues, queda molta hostaleria, i ens hem de dinamitzar una miqueta i fer passos endavant, perquè si no també s'està quedant molt...
5: La gent marxa.
2: La gent marxa.
5: I hem d'intentar que es quedi.
0: Sí, Cristian, la gent marxa, com ho veieu?
3: Jo crec que sí, que els caps de setmana hi ha molta gent que marxa. També és veritat que molta gent es queda. Rubí és una miqueta singular. Entre setmana la restauració funciona a mitges, i el cap de setmana és quan estem a tope a tot arreu. Llavors s'ha d'intentar que el cap de setmana...
0: I més llàstima, perquè aquests dos restauradors sempre estan plens. O sigui, quan passes per davant de Cal Gori, que més té aquelles boniques finestres de vidre, allò està ple, vull dir, ja està. I la Sushiteca, pues, tres quartos i un poco, que també té aquells finestres de vidre, sí, també esteu plens, no?
3: Sí, no, que no ens queixem per això, però que al final la nostra feina no és només per nosaltres, sinó per els restauradors en general.
5: És de tot Rubí.
3: Exacte.
5: De tots.
2: Mira, aquest cap
5: de... És el del barri... No sé, tenim els diferents barris, Can Oriol, a Can Fatxó, tots. Doncs que
0: clar,
5: tots
0: a vegades, quan pensem la restauració, pensem molt en el centre.
5: Nosaltres no. Nosaltres ja pensem en tots.
3: Però... Habitualment la gent sí, perquè quan surt, on surt? Al centre.
2: Al centre.
3: A no ser que estiguis al teu barri, tinguis el teu bar-restaurant de referència del costat i on fas el cafè habitualment. Però sí que la gent va al centre.
0: Clar, costa, no?, que vagi també potser fins a barris.
3: Sí.
0: Bueno, quan hem parlat amb el Gómez, o hem parlat amb el Huelva, també ens ha dit, bueno, és que la gent... puja a fer les braves.
2: Puja on?
0: Saps? Com si haguessin d'anar a pujar la mola.
3: I són 10 minuts caminant des del centre.
0: Tal qual.
3: Però, ostres, a Rubí, no sé, tenim un concepte de caminar una miqueta complicat.
0: No, una mica idea també antiga, que sí. Són aquests quatre carrers del centre, no? Des de l'Ajuntament a Can Cercavins, de Can Cercavins, no?
5: I mira, hi ha restaurants i bars... bons. Has parlat ara del Gómez i és que i la Pastora, i és que bueno, aquí és tot això a Can Oriol, però és que n'hi ha altres llocs que també està molt bé.
4: I també hi ha bona restauració a los polígonos.
3: Sí,
5: també.
0: Tal qual. Tal qual.
4: Hay muy buena restauración en los polígonos de Rubí.
0: De hecho, els polígons són la mesura, la barra de mesurar la qualitat de restauració d'un municipi. Tu vas a un polígon i el veus ple de bicicletes al matí i dius, para't aquí, perquè aquí fan
5: aquí
0: un
5: esmorzar
0: que no te l'acabes. No?
3: Sí, i tant.
0: I una mica és el que passa també amb els vostres dos locals, si em permeteu, no? Que si els veus plens, dius, noi, aquí potser que ens apuntem que hi hem d'anar. L'Alfred deia que feia falta dinamització. Quan parlem de dinamització, a què ens referim, Antonella?
4: En el gremio queremos llegar a todos los restaurantes, a todos los bares de Rubí, no nos queremos quedar solos con los del centro. Sí que es verdad que ya tenemos agremiados en los polígonos, en Cafayó, en los diferentes barrios, porque no es que venimos aquí a dinamizar el centro de Rubí, sino a intentar que todos los restauradores tengan la misma información. Creo que es muy importante que, aunque tengan un nivel de faena u horarios diferentes, que también pensemos que ellos están haciendo la misma labor, exactamente. Es verdad que hay gente que me dice, ¿puedes venir a verme a las 7 de la mañana al polígono, que es mi momento tranquilo? voy.
0: Pues
4: hay gente que me dice, pues puedes venir a las 6 de la tarde a verme porque es mi momento tranquilo. Vamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que todo el pueblo se dinamice. Queremos que todos tengan la misma información, que todos cumplan la normativa, que nadie se lleve un susto, que nadie tenga una multa. No nos olvidemos de decir eso. También hay una preparación previa que hay que hacer para que no te multen, sea con las terrazas, sea sanidad, sea una inspección laboral, sea lo que sea. A veces las multas son por falta de información. Entonces, si podemos transmitir todo lo que sabemos a todos los restauradores, vamos a tener una piña entre todos, vamos a hacer una piña y vamos a estar comunicados, nos vamos a llevar mejor y nunca olvidar que tu competencia más cercana tiene que ser tu mejor amigo. No porque estés en la misma calle sos tu enemigo, si estás en el mismo polígono, pues también es tu amigo. Tenemos que hacer que la gente quiera estar. Si no hay nadie en tu bar, me sentaré en el tuyo, pero si un día está lleno, pues mira el de al lado. Entonces es eso.
5: ¿Y qué problema?
4: Intentar gestionar que todos vayamos al unísono, con la misma información, con las mismas bases y con buenas relaciones.
0: Hi ha competència entre els restauradors, restauradores de la ciutat? Hi ha bon ambient? Us coneixeu tots? Perquè probablement si us coneixeu, si hi ha aquesta competència sana, també és més fàcil que acabin tots sent agremiats i acabin sent tots doncs, una mica el que deia la...
5: Jo crec que no.
3: Jo no crec que hi hagi competència. Al contrari.
0: Competència malentesa, eh?
5: I a més, ho comentes i xerres entre els que coneixes i comparteixes algun problema. Escolta, mira, jo m'he trobat amb això. Sí, hi ha diàleg.
3: I ens ajudem.
0: Això, us parleu, exacte, això volia dir.
3: Hi ha diàleg. I ens ajudem quan algú té algun problema o necessita un proveïdor o alguna coseta.
0: Hem passat una pandèmia.
3: Això no ens va marcar molt.
5: Va ser un dels sectors més perjudicats.
0: Però això va ser horrorós.
5: Sí.
0: No, jo recordo el Christian plorant en un vídeo de l'Ajuntament de Rubí que li vam fer en l'On Vist Com Compro.
3: Va ser heavy.
0: Que vam anar fins a la Xuxiteca i et vam preguntar escolta'm. Com has viscut aquesta... I se li anaven les llàgrimes.
5: Fatal.
0: Perquè realment aquell moment o aquella crisi sanitària tan horrible, tan horrorosa, per les baixes, evidentment, per les pèrdues personals, això és el primer. També va representar que entre vosaltres us vau ajudar més?
2: Sí, ens vam ajudar més. Vam començar a haver-hi més entesa. Va fer un canvi al tema de Deliveroo, etcètera, etcètera. I bueno, jo crec que hi haver-hi molts que estaven a punt de plegar, que van plegar. O sigui que va accelerar moltes coses, el Covid, però després... ha servit per algú.
0: També ha servit perquè la gent tingués una miqueta més de por d'obrir nous establiments o no? O teniu la sensació que allò que dèiem de vamos a abrir un bar continua sent exactament igual que era abans de la pandèmia? Ja ha passat, eh?
2: Ja ha passat.
3: Jo la pandèmia la recordo amb el telèfon. Primer nosaltres vam haver d'arreglar una miqueta el nostre i muntar.
5: Reinvertir-te, però nosaltres ja érem una miqueta experts
3: en delivery i tot això i ho vam magnificar i ens vam fer una miqueta experts, però jo vaig estar moltes hores al telèfon en restauradors que em deien no sé què fer i els deia, monta això, fes-ho així no sé què, per ajudar-los, perquè jo deia podeu vendre, perquè realment a ti no t'han dit que hagis de tancar, tu no pots oferir al públic, però tu des de dins pots vendre. I sí, es va ajudar moltíssim a molta gent.
0: Creo que aquest és el tarannà també de la restauració, aquest d'adaptar-se, aquest d'esto sale, i al final els restauradors i restauradores tenen molt a veure amb els seus propis locals, aquests que tenim aquí. Sí. Quan tu penses en la Sociteca, penses en el Christian, no penses en ningú més, quan penses en el Gori, penses en aquesta parella de consortes i de presidents que tinc aquí. Al final també és identitat la restauració i l'hostaleria, no?
5: Home, has de lluitar. Sigui amb bones, amb males, d'allò sempre has d'estar lluitant, perquè si esperes o et deixes anar,

0: fa aquí al centre?
1: Sí, es fa al centre i la restauració que s'ofereix venia de fora. Llavors, tal com deia abans, que aquí a Rubí, quan realment es factura, es treballa, és el cap de setmana, a partir de maig comencem a tenir fires, històries, que, tots els caps de setmana, i que vinguin restauradors de fora, tenint aquí restauradors que ho poden fer, doncs era una miqueta el que nosaltres intentàvem de dir a l'Ajuntament que comptessin amb nosaltres també per oferir el nostre servei.
2: La Fira del Vi sempre és local?
1: La Fira del Vi...
2: Tots els restauradors, restauradores són locals a la Fira del Vi?
1: Els últims anys sí. Sí.
2: Dos, tres, quatre, els que jo recordo ara així...
1: Els últims anys sí que ha sigut així. Jo he estat allà també.
2: Tu i era, sí, tot
1: sí. I sí que els últims anys és un puesto on són quatre... crec que són quatre...
2: Hi ha la Taverna del Mercat i després hi ha el carrer Santa Llúcia, si...
1: Exacte.
2: No m'equivoco?
1: I poden ser quatre els que estan.
2: I són quatre, eh?
1: I sí que els últims anys han sigut de Rubí. Però sí que venia també la Fira de Cervesa, per exemple,
2: i formatge, és diferent.
1: Que aquí doncs ven una pila de restauradors externs i bueno, que tinguem també l'oportunitat d'oferir als agremiats que hi siguin. El que nosaltres fem és parlar amb l'Ajuntament per intentar que ens generi aquests puestos.
0: I també amb la Festa Major, per exemple, posar un bar que sigui també del gremi, aquí a l'Escardívol, perquè no n'hi ha cap, no?
3: No,
4: hi ha gent de barri que potser no fa res per Festa Major.
0: I li agradaria, doncs, posar-s'hi.
2: Que això el gremi sí que ho podria demanar, no?
0: Clar, són coses que volem demanar.
2: D'apuntar-se, tot allò.
4: Clar, aquestes coses, clar.
2: El Carlos ha de marxar.
1: Cristian.
2: Sí, Cristian. El que... Ríos. Mira que em sabia, el cognom.
1: I tant.
2: Però no, si havia de marxar. Deixa'm felicitar-te per aquest tercer lloc meravellós del sushi hot dog trufat de salmó.
1: Moltes
2: de la
1: gràcies.
2: Sushiteca.
1: Gràcies.
2: D'aquesta ruta de tapes. Això tan meravellós que Olé. Tenim aquí. Bueno, no ho veieu aquí, però ho veieu allà. Els que són a casa, si ho veuen, sí, a aquesta d'aquí.
1: Que guai.
0: Que bo.
2: La tercera classificada, la tercera etapa més votada, la signa aquest any de la ruta d'etapes. La del novembre, la que tenia iniciativa municipal, l'Alfred mitja ha dit que potser esteu preparant alguna cosa per la primavera.
0: Per la primavera, sí.
2: Quines ganes d'etapes a la primavera, per favor. No?
0: A la terrassa. Home, no fa fred i és a les terrasses.
2: Amb terrasses, amb tot, accessible, segur, fantàstic, tot meravellós, moltes ganes.
1: I tant.
2: Cristian, enhorabuena, que vaya muy bien.
1: Muchas gracias.
2: Et deixo marxar.
1: Molt bé.
2: Tenim, de fet, el Robert Soria, que és qui ha guanyat aquesta ruta d'etapes, que ara es canviaran entre un i l'altre. Deixo primer, deixeu que acomiadi l'Antonella i l'Alfred, també. Acabem. Vies de contacte, com ho fem per contactar amb el gremi, per aquells restauradors que potser estigui escoltant i pensi, jo em vull apuntar a això, perquè jo realment també pensava que era fer cafès i prou, i resulta que no. Com ho hem de fer, això?
5: Pues se pueden contactar conmigo directamente, si no, bueno, la mayoría de la restauración lo conoce Alfred.
2: Sí, sí.
5: Y si no, por nuestro Instagram también pueden enviar un mensaje privado y a partir de ahí me pongo en contacto y puedo pasar por los locales cuando les sea conveniente.
2: El gremi es Gremi Rubí?
5: Sí.
2: El perfil d'Instagram?
5: Sí. Restauración Rubí.
2: Fem un DM, fem un...
0: Si no, que truquin a l'Alfred, també, a Calgori.
2: Sí, que l'Alfred t'ho digui a tu i tu t'ho apuntes. Sí.
5: Igualment, la majoria de los bares y restaurantes de Rubí ya he pasado y he dejado mi número de teléfono y les he dejado la información del gremio.
2: Y ya te conocen, ¿eh?
5: Muchísimo, sí. Y la verdad que hay gente que hace muy, muy buen trabajo en la hostelería de Rubí, no solo por la comida, la atención, la amabilidad, hay mucha calidad aquí en el pueblo.
2: Antonella, moltíssimes gràcies per haver vingut a Ràdio Rubí. Gràcies, Alfred, també, president del gremi de Rubí. Nosaltres hi posarem un tema musical en què també sentirem una rubinenca, l'Helena Fajula, que és membre d'aquesta banda Partí Peres, amb un tema musical que es diu Bocata de Calamares, quin clàssic, d'aquests que també es venen molt, molt sovint. Aquest Partí Peres són finalistes dels Premis Enderroc. Teniu fins al 18 de febrer per votar-los i fer que aquesta rubinenca, que està dins la banda, guanyi també un dels Premis Enderroc. Gràcies, Alfred. Gràcies, Anabel. Tu no marxis, que tu ets xef en funció.

0: és que ja no sé com presentar també aquesta entrevista, així que saludarem senzillament el xef de l'Antic Hostal del Gall, el Robert Soria, que és de Gremiat, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Del gremi. Robert, sí, sí. Què tal?
1: Molt bé.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: És que ho han tornat a fer.
2: Sí. 2 anys ja, no?
0: 3.
2: Lidita.
0: 3.
2: 3 anys.
0: Si ens mirem la història de la ruta de tapes, el 2017 l'Antic Hostal del Gall ja va guanyar aquesta ruta d'etapes, quan l'establiment estava regentat per un altre equip professional.
2: Vale, per qui m'he liat jo?
0: Amb el Robert Soria al capdavant, ha estat l'establiment amb l'etapa més votada en la ruta del 2024 per un ravioli cruixent de cua de bou amb salsa de bolets. El 2023, amb una cansalada confitada amb parmenti de patata i allioli negre. I finalment aquest 2025, amb el seu malós de tardor, amb més de 200 vots.
1: Això ja, així és.
0: 3 de 3.
1: Sí.
0: Com va? Mira-la. Aquí també la tenim.
2: Déu millor,
0: I ara, si en feu una a la primavera amb els del gremi, jo crec que això s'ho han inventat. Per aviam si guanyes la ruta d'etapes 2 cops l'any. Perquè amb un no en teníem prou.
1: Sí, no ho sé, jo és que tampoc sé què dir. Donar-li les gràcies a la gent i poc
2: home,
1: més.
2: Home, això vol dir que ho fas bé?
1: Bueno, jo crec que vol dir moltes coses. Vol dir que ho fem bé, que tot l'equip ho fa bé, que l'establiment és un establiment que va dir molta gent a provar l'etapa... Bé per la ubicació, bé perquè si guanyes pues la gent l'any següent vol vindre a tastar-la. No sé, jo per exemple al nostre establiment quan fem la ruta d'etapa només fem la ruta d'etapa, que aquí no ho fa, em sembla estupendo, però també és una inversió i és un bueno, és una manera de fer.
2: Home, et fas conèixer.
1: Exacte.
2: És el més important en un restaurant.
1: Sí, sí,
2: no?
1: Sí, i tant. I tant, i tant. Sí, de fet, després ve molta gent durant la setmana o el cap de setmana. No, i l'etapa? Dic, no, l'etapa era...
0: És dijous.
1: Era quan era.
2: Sí, sí.
1: Però sí, sí, sí, no, molt contents.
0: En vendes, més o menys, els 3 anys s'han anat igual? En nombre d'etapes servides?
1: Sí. Aviam... Sí, els 3 anys que... Sí, perquè aquests 3 anys s'ha fet de la mateixa manera, crec.
0: Sí, els recordar. Dijous del mes de novembre.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, més o menys, sí. No me'n recordo ara de xifres molt exactes, però els 300 han sigut semblants. Sí que havíem fet... Jo havia fet un any, el primer, el 2022, que no es va fer concurs, però...
0: Correcte.
1: Però s'havia fet d'una altra manera, els feia els caps de setmana, crec que eren 2 caps de setmana sí. Seguits o alguna cosa així, que ja sí que havíem fet més.
0: Era una setmana, però començant amb cap de setmana i acabant amb cap de setmana, no? Eren com 7, 8, 9, 10, 11... Era 11 dies, no? Començant divendres i acabant el següent dia.
1: Una cosa així. Aquell any sí que vam fer més, però els 3 següents...
2: Eren més dies, potser.
1: Sí, sí.
0: Més vol dir, ara, amb aquest format de dijous, estaríem al voltant del 1.000?
1: Sí, una mica més.
0: Una mica més o una mica menys?
1: Més.
0: Més, eh? Una mica més de 1.000. Els 3 anys.
1: Sí, més o menys.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, per ser només 4 dies al mes, de fet.
1: Sí, i de fet, l'últim generalment és fluix, i el primer... Depèn de l'any, no? Aquest any va estar molt bé, però no sé si va ser l'any passat o l'anterior, que el primer també va ser fluix.
0: Perquè va ploure molt.
1: Crec que va ploure i la publicitat no va arribar gaire temps.
2: Més aviat és la publicitat, no? Que falla una mica al principi, no?
1: Jo aquest any no ho sé, però l'any passat, si recordo, que el primer dia va ser horrible i hi havia molta gent que encara no ho sabia. També és veritat que al ser un format nou potser ara ja està més establert, ja portem 3 anys, però potser el segon encara la gent estava despistada i crec que va ser l'any passat que la publicitat va arribar tard o justa de temps i el primer dia va ser dolent, però bueno.
0: Però tot i així has fet més de 1.000 els 3 anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Més o menys, eh?
1: Sí.
0: Gastronòmicament, quan et poses a pensar en quina etapa oferiràs, entre aquestes 3 que hem dit ara, hi veus una constant? O sigui, hi ha alguna cosa que tu diguis, jo sempre he volgut que sigui xup-xup, que sigui tradició, que digui alguna cosa de mi? O sigui, són 3 maneres de dibuixar una mateixa història?
1: Sí, i a més, entenc que cadascú fa el que vol, eh? Però per mi és molt complicat, perquè... Per mi la constant és que jo vull fer... Jo no puc oferir una carta, un menú diàriament sempre d'una manera i que l'etapa sigui d'una altra. És a dir, si jo cuino tradició cada dia, a l'etapa també. El que passa que portar la tradició a una etapa amb tot el que vol dir, a fer més de 1000 en moltes coses, és complicat. No et serveix fer qualsevol... Hi ha plats de tradició que estarien molt bons i serien una passada, però portar-los a fer el format de tapa d'aquesta manera, vull dir,
0: no et funciona.
1: És més complicat logísticament.
2: Jo crec que això...
1: Podries fer cargols a la llauna, no? I posar en lloc d'una llauna, pues, el que sigui, un guís de cargols amb peus de porc. Però fer això... I en el moment de l'etapa treure 500 en una nit
2: i ha de ser fàcil de muntar també.
1: Exacte, i ràpid.
2: Sobretot el muntatge ha de ser ràpid, que et vinguin, perquè clar, et pot vindre dues persones, és fàcil de muntar-ho, però que et vinguin 10, 15, 20 persones de cop, has d'anar superràpid. I ha de ser aquesta tradició i tot això que tu vols donar ha de ser fàcil.
1: Per això dic que portar la tradició, i no vull fer una altra cosa, perquè és el que vull fer sempre, però portar-ho a la ruta d'etapa no és tan fàcil. No serveix qualsevol cosa. Una cosa és que estigui bo el guís, sí, tots ho estaran, però potser no em serveix per fer la ruta.
0: Dels tres, aquests que hem dit, de quina és la que a tu t'agrada més?
1: A mi els raviolis.
0: I et va ser el primer, poder?
1: El segon. A mi el raviolis perquè va ser un plat que vaig inventar jo, per si dir-ho, amb l'ajuda dels altres, però me'l vaig inventar, i a tothom li agrada. I a mi és una cosa que m'agrada molt, a mi, i que em va semblar molt guai, i que al principi de posar-ho a carta, perquè primer va estar a carta i després va estar a la ruta. Quan ho vaig posar a carta, em costava molt que la gent ho provés. Ho veien, o sigui, ho llegien i no ho provaven, i jo els deia, proveu que...
0: Està bueno.
1: Està molt bo. I amb el temps, sí, li agrada a tothom.
0: Les tres coses són tres coses que més o menys d'una manera o una altra es poden trobar a la carta?
1: Sí.
0: Veu, que si no...
1: Perdoneu.
0: Si no s'hidrata...
1: El melós i el raviolis estan sempre a la carta. A la cansalada ara ja no. Abans va estar, però ara ja no.
0: Però ara ja no. D'aquestes tres, com a mínim dues, les trobarem habitualment a la carta del Gall.
1: Sempre,
0: eh?
1: No sempre, els caps de setmana, al migdia i a la nit.
0: Si hi ha una ruta del gremi que la fan a la primavera, Palante o què?
1: Sí. Encara no sé com està la cosa. Ens hem de reunir i veure tot. Però sí.
0: Però tu sí, eh?
1: Sí, no tinc cap problema.
0: Sí, ja ho tens com molt per la mà, això de fer 1000 tapes? O sigui, tu recordes el teu jo de fa, això, del 2023, que recordo que va venir aquí i va dir, uf, ja veuràs que hem acabat amb el porc de tot el Vallès Occidental. Recordo que va venir amb el seu soci i ens deia això, no?
1: Perdona, més que tindreu molt per la mà és que vas aprenent. Jo recordo la primera ruta d'etapa, no la tornaria a fer mai, aquell plat, per el que et deia abans, per la logística, mai la tornaria a fer,
2: sí.
1: Però fins que no ho fas, no ho saps, no? Hi ha coses que et pots imaginar com són, però fins que no les veus tampoc les saps.
2: Ara quan mires l'etapa ja no mires, la veus, estudies.
1: Clar.
2: La forma de presentar-la i quantes puc treure en poc temps.
1: I què puc tindre fet amb antelació, què puc fer el dia anterior, si em sobren, si em sobren, ho puc congelar per la ruta de la setmana següent, en el moment, què haig de tindre calent, o què haig de fer en el moment, o què haig de tal. I com ho emplato, perquè la ruta de tapa no és un plat i uns coberts i seure a taula, en principi, la idea.
2: Ha de ser que es pugui menjar doncs, amb dues o tres mossegades amb una forquilla.
1: Exacte.
2: I ja està.
1: Però també em passa que sembla que estiguem dient que tot el que puguis tindre fet abans és millor. Però tampoc. És a dir, jo, per exemple, la ruta d'etapa aquella de la cansalada no la tornaria a fer perquè no he treballat tant en ma vida. Perquè jo recordo d'estar 3 setmanes abans de la ruta d'etapa quedant-me cada dia després dels serveis a cuinar. I era confitat. Trigava 6 hores.
2: Clar.
1: En fer-se.
2: És que si no, no és confitat.
1: Clar, però és horrible. O sigui,
2: Sí, sí,
1: després,
2: sí, sí.
1: I després s'ha de guardar, perquè si tu cuines dues setmanes abans, guarda-ho. I has de tindre espai, has de tindre... O sigui, són moltes coses.
2: Logística.
1: Llavors, ho tinc per la mà? No. Vaig millorant, crec que sí. Però no em refereixo a si el plat és millor o pitjor. Jo crec que, més o menys, quan decidim fer alguna cosa, ens agrada.
0: Incentives molt el vot? Els demanes molt a la gent, escolta, voteu-me?
1: No, i és una cosa que, perdona, estava parlant amb el Robert abans d'entrar amb el teu marit. Crec que...
0: Que si digués que és el meu marit, si no, la gent es pensarà que parles amb tu en tercera persona. No.
1: Crec que la gent vota poc, i és el que estàvem parlant. I és normal que votin poc, perquè no hi ha cap incentiu de res. O sigui, votar una
0: tu vols
1: votar...
0: un premi?
1: No, no, no. Jo no ho dic per mi.
0: No, ho dic per la persona que vota.
1: Clar,
0: que
1: sí,
0: entre
1: sí,
0: tots,
1: sí.
0: Exacte, un premi.
1: Exacte.
2: Que no sigui... que la gent no vota.
1: Sí, sí, sí.
0: No vota tant com podia votar.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí.
1: Sí. És
2: i llavors,
1: això.
2: Clar...
1: La gent... Potser... Hi ha dues coses. Una, que no és del tot fàcil votar. Nosaltres ho tenim més per la mà i tal, però la gent... t'has de descarregar l'app o no sé què, tal... I després, que votar o no votar, per la gent és igual, si no reben res.
0: Jo des del primer Sound i Postres, ja fa dos anys que ho dic... Jo vull
2: això
0: un premi...
2: és una cosa que en el gremi s'està estudiant.
0: Jo vull un premi a la fartanera. O sigui, vull un premi a aquell que sigui capaç de demostrar-me amb un segell que les ha provat totes. Són 37, eren l'última.
1: Això...
0: No? Una menció especial, un excessi.
1: Això és guai perquè aquesta persona s'ho mereix.
0: Perquè s'ho mereix,
2: sí.
0: No?
2: Sí, sí, sí.
1: I després
2: sí.
1: Algun tipus de sorteig, alguna cosa per, entre tots els que votin, doncs, no sé.
0: I estaríeu disposats a que el premi fos, per exemple, un sopar al gall?
1: Sí, sí, sí.
2: Estàs anticipando coses.
0: És que jo soy muy lista.
2: El gremi està estudiant una miqueta això.
0: Sí, no? Que hi hagi aquesta
2: que
0: possibilitat.
2: Que amb aquesta de la primavera, que és, aquesta ruta de l'etapa a la primavera, hagi algun incentiu més. És a dir, algun premi, no només pel qui fa l'etapa i la guanya, sinó pel qui els vots i tot això.
0: Mira, et llenço aquí un guà abans d'acabar. Xili, el gremi.
2: Què?
0: Si fem aquesta etapa, aquest premi a la fartanera, que seria la persona que les ha tastat totes, tu li dius que és el premi primer segon i postres i després aquesta persona que guanya pot venir al programa i fer-me la crítica de totes les...
2: Molt bé, estaria molt
0: de
2: bé.
0: De totes les tapes que provo.
2: Els pros i els contres
0: de cada
2: com
0: una.
2: Les ha trobat i així. Però apunta jo només veig... Això ho apunto i ho guardo. Però com demostres que les ha provat totes?
0: Hi ha d'haver-hi un passaport, hi ha d'haver alguna cosa que
2: sí.
0: Pugui segellar...
2: Això és el que
0: hi ha d'haver-hi alguna...
2: estem estudiant i a veure com ho podem fer perquè...
0: Un compte d'Instagram, la foto d'aquell home, aquella dona, amb totes i cadascuna de
2: sí,
0: les
2: sí.
0: Tapes, no?
2: Provant
0: hashtag,
2: allà.
0: No?
2: Sí, sí.
0: Divertit?
2: Això és el que estem estudiant, perquè la idea estava per aquí, però... I amb el passaport o...
1: La logística, sí, sí.
0: La logística, sí, sí. Com la cançada.
2: Per això ho estem
0: igual.
2: Estudiant.
1: Sí, sí.
2: Estem
0: Robert,
2: estudiant.
0: Moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir al programa. Gràcies per tenir tanta paciència avui en cancel·lada confitada fa 3 anys. Gràcies per invertir-te els raviolis cruixents i gràcies també pel melós d'aquest any, que només... El pronuncies, llavors, melós de tardor i ja saps que és bo.
2: Sí.
0: És així.
2: Ei, l'has feta bona, eh?
0: És així. Gràcies. Jo soy muy lista. Va, que
1: moltíssimes gràcies.
0: Desparem taula. Gràcies, Xili, per ser avui
2: gràcies,
0: la nostra xefa en funcions. Tornem, ja ho sabeu, dimarts a les 12. Ens anem explicant coses durant tota la setmana al perfil d'Instagram del primer, segon i postres. Un programa que fem avui amb la Xili Maia i la Mariona Álvarez a la taula, el Robert Fernández als fogons. Cuineu molt, mengeu bé. Bona setmana. Adeu.
3: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonises Ràdio Rubí, sintonises els 99.7 de la FM. Cada dilluns toca Musical Express. Aquest programa que t'ofereix mitja hora de country amb la millor música americana i mitja hora de hits dels 70s i 80s. Des d'on? Doncs des de l'estudi número 2, on fem sempre aquest Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música Francesc Vila. Doncs bé, presentat el programa, comencem ja Musical Express. I ho farem amb un hit dels 80. Això es diu Heartbreaker. Ella és Dionne Warwick. Benvinguts a Musical Express.

La que va ser madrina, musicalment parlant, de Whitney Houston. Ella és Dionne Warwick, un dels clàssics dels 80. Heartbreaker. Això és Música Express. Pots sintonitzar-nos a través dels 99.7 FM o a través de radiorubí.cat. Ens anem cap a la ciutat de Seymour, a l'estat d'Indiana. D'allà va néixer John Cougar Mellencamp. Això es diu Jack and Diane.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with the Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

What in a Kiss era la peça del Gilbert O'Sullivan. Això es diu This One, un ex-Beatle, Paul McCartney.

És música de Paul McCartney en solitari. Això es diu This One. Ens anem cap al Regne Unit, a la ciutat de Middlesbrough. Un 4 de març de l'any 1951 va néixer Chris Rea. Escoltarem a Chris Rea amb una cançó que a mi particularment m'encanta i que es diu The Blue Café.

0: Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-se per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos una suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Correu electrònic directament al programa. Sintonises 99.7 FM, sintonises Ràdio Rubí, sintonises Estudi número 2. Tots els dilluns toca Musical Express.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca Country.
2: I was all but 22, I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

gran Van Morrison. Des del seu treball anomenat Keep Me Singing, això es diu Too Late. Què et sembla si fem una dels polis? Una des del Zanyata Mondata.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Temps de country aquí a Musical Express. Hem començat el country amb música de Marcus King. I ara estem escoltant música de Jason Boland amb el seu Electric Bill. Ens anem directament a l'estat de Califòrnia, on ens arriba la nostra propera protagonista, anomenada Annie Bosco. Això es diu Tequila Time.

És una cançó que vam posar la setmana passada, però que la Marta ens l'ha demanat a través del correu electrònic, perquè diu que li va agradar tant. Garrett Bradford. Això es diu Keep on Driving. Keep on driving. Segueix a sintonies amb Musical Express, el millor country i la millor americana music, assegurada cada dilluns de 9 a 10 del vespre. Ella es diu Gary King i això es diu Country.

0: Jack Daniels, Johnny Walker, George Deckel i Jim Beam. Aquests quatre tipus de whisky de Kentucky i Bourbon que deuen ser el que els agrada, la gran banda de Denver, des de Colorado. Rain Benders, això es diu Drinking Buddies.
1: A Ràdio Rubí, els dilluns toca Country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Deckel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
0: Maddie Trio, això es diu Single of the Year. En recorda que tens un correu electrònic, musicalexpressrubi@gmail.com. musicalexpressrubi@gmail.com. Si vols alguna cançó, demans-la.

Estem escoltant música que ens feia Joey Diffie des del seu treball Thick Rock from the Sun, aquesta balada, gran balada, So Help Me Girl. Apropant-se ja al final del programa, proper convidat, Woody Brown. Això es diu Republican New Wars.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
8: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

Pensando en ti. Suena la

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Els preus mitjans del lloguer a Rubí han iniciat l'any en un punt molt similar al qual van acabar 2025. I és que si el darrer trimestre de l'any passat la ciutat arribava al màxim històric de preus amb més de 818 euros mensuals de mitjana, els tres primers mesos d'enguany el registre només ha baixat 2 euros, fins als 816. Si s'analitza l'evolució del mercat immobiliari a Rubí durant els darrers 10 anys, el creixement ha estat gairebé ininterromput. El 2016 el preu mitjà del lloguer a la ciutat era de 537 euros. Això significa que en una dècada els veïns de la ciutat han vist com el cost de l'arrendament s'ha incrementat en més d'un 50%. L'únic tram en què es pot veure una petita baixada sostinguda dels preus el trobem l'any 2021, quan va estar en vigor la regulació catalana dels lloguers, que, recordem-ho, el Tribunal Constitucional va anul·lar l'any següent. L'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer pot estar contenint l'encariment dels rebuts, però certament no els està fent més barats. Ho explicava fa uns mesos a Ràdio Rubí Carlos Águila, gerent de Prourça, l'empresa municipal de l'habitatge.
2: Sí. Mirem l'únic any que s'ha aplicat l'any sencer, és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sense regulació han anat pujant. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica, però aquesta situació històrica també, com comentaves abans, el preu de lloguer de Rubí és baix. Històricament sempre ha sigut dels més baixos del Vallès Occidental. Ara està a la zona mitja.
1: Cal dir que ahir mateix el govern català va aprovar la pròrroga de les zones tensionades per l'habitatge, que afecten ja més de 300 municipis, una trentena més que fins ara. No hi ha canvis per Rubí, que continua dins d'aquesta protecció especial i, per tant, s'aplica el topall de preus màxims de lloguer. Una delegació de l'Ajuntament va visitar ahir el complex municipal Els Telers, a Terrassa, per conèixer de primera mà el seu model d'habitatge destinat a la gent gran. La visita va estar encapçalada pel regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, acompanyat per les regidores terrassenques Ruth Ibernón i Lluïsa Melgares. Durant la jornada, la delegació va conèixer el funcionament d'aquest equipament, que combina habitatges de lloguer per a persones grans amb serveis d'atenció i espais comunitaris pensats per fomentar la convivència i l'envelliment actiu. L'Ajuntament estudia aquesta experiència com una possible referència per desenvolupar futurs projectes d'habitatge i serveis adreçats a la gent gran de Rubí. I això és tot per ara. Més informació en una hora, però no marxeu perquè arriba l'Obert per Vacances, el programa que Ràdio Rubí fem a la xarxa en col·laboració també amb altres emissores municipals.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia, també quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. I és una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui. I ara avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de Freedom is just another word for nothing left to lose, que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa que sí, sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges aquesta setmana. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge, així que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema darrere fons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques amb menys pes turístic són el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent a aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món, que ara mateix semblen gairebé clons. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, avançar de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu, estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren, que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts fent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, sí, és que l'Enric té raó, sí, és que l'Enric té raó. Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil,
0: no
1: és molt fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent, doncs, que per guanyar-se les garrofes, doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més val
1: no acabaríem.
0: Que
1: no. Ai, I visc a l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que ho coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios,
0: ja
1: t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent sí, sí. No s'espera. Ho escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres de Ponent, les terres de Ponent, que estan contents,
1: eh? Us ho diré
0: de
1: forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé, molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu, des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera connexió és per Girona FM. Said Esbai, bon dia.
3: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
3: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
4: Crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
3: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviem de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany, això és a Lloret de Mar.
3: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al Cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
3: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou Cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política, acabem aquesta connexió amb Girona FM. Seites, bai, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
5: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
6: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
5: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
5: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 8:15 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
5: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: Hi ha res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha compartit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
5: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
5: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, UAU. Quim Gasó, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Ah, i ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
3: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però... notícia de Tarragona.
3: Correcte,
0: perdona,
3: però
0: m'he colat
3: si voleu...
0: tinto mateix.
3: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves. Per contra, 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
7: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar el lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
3: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre. Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla, Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
0: Alguna altra informació que ens vulguis donar de Terres de Ponent?
3: Doncs sí, en Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
8: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
3: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners, amb capacitat per 100.000 persones, i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
0: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
3: Així estarem.
0: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
3: Adéu, vagi bé.
0: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem del Plater, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater.
9: Així és. Segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
0: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres a l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
9: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
10: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
9: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del Platé, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
9: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela els pulls posa el partit també ho és bastant. En este cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
9: Gràcies a vosaltres, a reveure.
0: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
11: Bon dia. Doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
0: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
11: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Anna Torroja o Siloé.
0: O Jetrotul, els mítics Jetrotul.
11: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
11: Sí, no, els deia sí, perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
0: Però
11: perquè...
0: no sé com es... tota la vida els hem dit així, Jetrotul, no sé com es deuen dir.
11: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
11: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
11: I només és dimecres.
0: Molt bé. Continuem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
11: Fins ara.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si mai heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
13: Bon dia, Albert.
12: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes, aquí... Totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
13: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no s'acaben de... que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte, en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada, ja has d'enderrocar una planta. Qui ho paga, mm-hmm. això? No? I després, pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar en compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, uh-huh. encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat.

0: exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància. Vull dir,
1: el coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
0: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, eh? Uh-huh. Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no?, aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, uh-huh, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal, pues, unes mesures, pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
1: Uh-huh. Vale? Per tant, si algun particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati, o qualsevol... Això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent, al particular, o en aquest cas no?
0: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no?, els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
1: Per tant, està pensat, com deies, no?, per, en el fons de la qüestió és perquè, diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria, o pels terminis en els que estem parlant, no? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? De treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
0: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal, pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
1: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
0: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei, es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal, no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
1: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent, sinó el de sempre. Sí. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
0: Sí. Per Pla 50.000, per a projectes provinents del Pla 50.000 serà obligatori. Llavors, l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat, i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà el, bueno, els honoraris de,

0: de la ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAS, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAS ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
1: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple. Exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
0: Vull dir que completament.
1: Això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de... aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir... falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
0: Sí, sí, sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha de prendre la normativa de 947 municipis. No? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, doncs assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no?, ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, que aplicar, no? Llavors nosaltres amb això ens volem ajudar homogenitzant. I una altra que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
1: falten mans.
0: Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no?, que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, o... i hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
1: clar, malament. I llavors els expedients
0: s'acumulen
1: una muntanya. Val, per tant, les previsibles encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem l'entrevista just en el procés, no?, de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
0: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no?, o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, eh? O sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta, eh? Que jo en uh-huh. aquest cas és el que recomanaria. Pues tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per a edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura uh-huh. clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, uh-huh. no? I més aquests mesos que tenim la canalla, tres mesos a casa, no?
1: Exacte.
0: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
1: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble, i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius, i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, si diguem,
0: a veure. Està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. Mm-hmm. O sigui, és arquitectura... Que té un nivell de qualitat pues, uh-huh. certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si
1: té alguna cosa, no?
0: Si
1: o si ha guanyat el premi.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
0: Pues moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
3: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el Poble Saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances Sant Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
4: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilita més que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
3: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària, d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf, en campament de refugiats.
4: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir al desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
3: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que, per la seva durada, doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. I aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i a font lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
4: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva en les Jaimes, en el camp de refugiades. També som musulmans, per tant, això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any, quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues, també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa, intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no? Que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat, evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
3: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants, però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altre moment s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
4: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també s'ha pues, d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de, bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat, pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250, no?
3: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista, on se li dona visibilitat a la iniciativa, serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que, com ho deien, des de l'any 1989 permet que infants saharauis entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
4: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
2: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions, en definitiva, de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
2: Molt xula, eh? Molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
5: Sí, doncs,
2: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
5: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
6: Mira, el que volíem, doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots, o si deixes la canya sencera, si se la mengen, i de quina manera. I el que hem fet, doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de Ribera, les espècies autòctones, es menjaven, i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
5: Ha estat útil?
6: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies es menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de Ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
5: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
6: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè, diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, i també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
5: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
6: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents, i la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar, i clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària, i bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu, doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida, i clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa, i bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
5: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
6: El següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, I el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa i va tindre molt bona acollida, no? molta gent que es va interessar també. I aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
6: Moltes gràcies.
2: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
5: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
2: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
6: Hola, soy Lina Gairondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
5: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
6: Adeu, embaladins!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Un jurat popular ha condemnat a 5 anys de presó per homicidi al veí de Sant Mus, que va matar d'una punyalada un dels lladres que va saltar a casa seva per robar-li la marihuana que cultivava al garatge. La sentència considera provat que el rubinenc tenia dret a la legítima defensa, però que l'atac que va acabar amb la vida de l'intrus no va ser proporcional. Els fets van tenir lloc la matinada de l'11 d'abril del 2021. 5 homes es van traslladar a una casa del carrer Segadors a Sant Mus amb la intenció de robar les més de 500 plantes de marihuana que hi havia a la casa. L'amo, però, era a l'interior mirant el futbol. Un dels lladres amb sobrepès es va quedar esperant el vehicle i els altres van accedir a la finca saltant la valla, fent-se passar per policies i intentant reduir el propietari, que, sorprès per l'atac nocturn, va intentar defensar-se per salvar la seva vida. Fent servir un matxet, segons el relat dels supervivents, va clavar una punyalada al pit d'un dels intrusos que li va travessar el cor, provocant-li la mort de forma immediata. La resta d'assaltants van fugir sense robar la droga. Normalment, l'homicidi es pena entre els 10 i els 15 anys de presó, però l'accident parcial de la legítima defensa ha acabat reduint la pena a 5 anys. Els 3 lladres supervivents, jutjats pel narcoassalt, esquivaran la presó. Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat un tall de servei que afectarà la línia Barcelona-Vallès durant el mes d'agost. Concretament, entre el dimarts 11 i el diumenge 23 d'agost, la circulació de trens quedarà totalment tallada entre les estacions de Sarrià i Gràcia per unes obres de renovació de la via. Aquest tram s'haurà de fer en autobús. I recordem també que Rodalies, a partir d'aquest mateix diumenge i durant una setmana, tallarà també en tren el servei de la R8 entre Rubí i Martorell mentre es fan unes obres a Castellbisbal. I 6 triatletes del Club Natació van competir aquest cap de setmana al 14è Aquatló Sprint de Cunit, una prova puntuable per la Copa Catalana i la Lliga de Clubs. La competició, formada per 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de curs a peu, va reunir participants d'arreu del país. Entre els resultats més destacats del Club Natació Rubí, Paul Valdevieso va ser quart en categoria sub-23, Mònica Crisol va acabar quarta en veterans 1 femení, Fran García va ser 12è en veterans 2 masculí i Nicolà Fricou va finalitzar 7è en veterans 1 masculí. També van participar Paula Rodríguez i Cíntia Cruz, que van completar la prova amb bons resultats en les seves respectives categories. Això és tot per ara. Continuem sentint l'Obert per Vacances.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga,
1: mira, jo
0: som-hi,
1: fet.
0: Som-hi.
1: Que la camper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, que hem de descobrir?
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no és tant el lloc, sinó la gent amb qui estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I, de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada.
0: Ah-ha. Però sí. La Font dels?
1: Dels Oms.
0: Ah,
1: de fet,
0: Oms.
1: La gent s'hi va a banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, sí. És un petit parc per on passa el torrent, no? És una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir allà d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola. Oh,
0: és com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, sí. Que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Ho veuràs,
0: amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
1: li
0: passa?
1: Permetem tot.
0: Passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: Doncs, l'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, que són més
3: infravalorades. Que et fas mal als peus, que tot són pedres... Jo crec que aquestes... No es valoren prou aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria, que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. Sí, m'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, ara sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. Ai. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70. Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, Jo de gran vull ser com ella.
0: Dos anys fan, Dos
1: home.
0: Anys són importants.
1: Sí,
0: fas
1: compte.
0: Bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, tothom coincideix amb això, una mica, que no cal anar tan lluny. De fet, jo sóc un fervent defensor d'això, que en el propi poble, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu, sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar a programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Doncs mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Berà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'han ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Berà.

0: milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix un el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors, pues, tothom es saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes... clar, no deixa de ser Astúries. Va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir... I com està tot... totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero... Hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: Mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz, descomptat. a tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, en riuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona i nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe i és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
4: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos, és un conjunt de temples grec i la veritat és que no m'ho esperava i a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta, els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant i a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
5: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga, comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
6: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions tan ben documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible, tal com pintes es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ens presentes el Fermí. Escolta,
7: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns que ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapissos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura. Fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
8: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstic aquesta liquositat. A veure què et diu.
7: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari. Té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
9: Hola, bon dia. De res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins des d'aquí.
7: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara. Aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
9: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus, que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara, en el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua, és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot, és aigua.
7: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
8: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
9: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, doncs simplement és una tècnica més.
7: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
9: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les, potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa hem de tindre entre 400 i 500. Llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
7: Escolta una cosa, què té l'aigua, que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
9: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, damunt li pintes vermell i després ho retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
7: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
9: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
7: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarela?
9: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, i vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, tot, quedava tot molt guapo, molt, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el Norai estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarela cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
8: Mira, o sigui, que Eduard...
7: Sí, digues.
8: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
7: Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura no, era el Callà, però sí,
8: però
7: el riu Gaià.
8: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, eh? El Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarela preciosa d'aquell, sí, no?
9: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquells bosquets, tota la vegetació, totes les fulles... O sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
7: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà al Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí.
9: Sí.
7: Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
9: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí. Està tot a punt.
7: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
9: Sí, algú, quan vaig començar a pintar, les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. Algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarela, amb tècnica de pintura gouache. Amb gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarela. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarela. Llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent, perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona, de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
7: sí.
9: I tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir? Al fi i al cap, a mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona, i amb un raconet, l'habitació aquella interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
7: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
9: Sí, hi ha molta gent que els anima, i perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil, i ja t'ho dic, de fàcil no en té res, per el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El El que passa que professionalment sí, ja saps els secrets i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí, que és fàcil.
7: Home, ho acostumem a associar, no?, la pintura de la canalla, als nens.
9: Sí.
7: Però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
9: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven amb un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarela, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això. Però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita saber-ne, i el que la domina, no hi ha cap secret.
7: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
9: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarela amb tothom l'associa

0: És el meu estil.
1: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Què et van dir? Explica-ho tu.
0: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que le pinta encima y queda tan bien que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
2: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
0: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el tapullet d'anècdotes d'aquestes. De tot tipus em podria explicar, podria escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
2: Doncs t'emplacem a fer-ho. Hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps.
1: Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
0: Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dona temps la pujo, i si no, doncs es quedarà aquí.
1: Però la tens ja...
0: Sí.
1: Doncs mira, farem una fotografia. Ah, sí. De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarel·la perquè vegeu tots el realista que és.
0: Sí, però ja aclarir que aquesta aquarel·la és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
1: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
0: Sí, no diré quines coses, però crec que el quadre ara ha millorat bastant.
1: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
0: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
1: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
0: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
2: Eduard Virgili.
1: Ja ho veus, Núria? Aquarel·les, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
2: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
1: Fantàstic.
2: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
1: A tu.
2: Fins ara.
3: Obert per vacances.
2: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala. Ens ho explica l'Ona Vila.
4: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat el Folí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
5: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Folí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels alfacs, del delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, a aquesta sala a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
4: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva

0: proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i, tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
1: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alforí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. Uh-huh. I, o sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
0: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
1: Sabem que les tres sales que estaven així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
0: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge. Hi vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
1: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien amb vaixells que els carregaven i anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també es necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica, al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala, doncs, en molts pocs anys, es multipliqués per mil. Va venir molta gent a viure aquí. I després, per això, també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal doncs, passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
0: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
1: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat, i com que no s'hi feia res es va anar degradant, i als 70 doncs, amenaçava ruïna.
0: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
1: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments de principis dels 70 hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
0: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
1: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va anar recollint firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis, i sí, a partir del 78 es van protegir, i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant l'Alfolí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
0: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
1: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia, tenia un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament i des de l'Arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió, finalment l'Ajuntament, el 2006, el comprés. Van tenir la sort d'aquí l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
0: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
1: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs, aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer es va permetre doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
0: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
1: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí a la part central doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs, se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la saló que ha fet que l'Escala sigui coneguda doncs, arreu.
0: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
2: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
3: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època Alfons XIII i la Victòria Eugènia i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
4: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si por favor, mientras encontraban a alguien, li podrien deixar la chica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marqués era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
3: La reina, la Victoria Eugenia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de palau hi havia unes 200 persones treballant.
4: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, vale? I un dels plats que li encantava al Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era simplement ell dia que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doraven doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era dorar ben doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un caso a part, posava la iaia el vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la car del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, hi tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
3: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. I una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
4: La infanta Isabel sempre li dia a la iaia: Agustina, la corte és com un corset que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
3: L'Agustina, abans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalaiuelas, a qui de tant en tant també es preparava plats típics del poble.
4: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb el pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita o es podia fer també en bacallà.
3: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
2: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès d'Atalaiuelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem, com cada dia a aquesta hora, la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
5: Jo crec que sí.
2: No, digue'm.
5: Sí, Gregotecno. Ho estàs dient bé.
2: Què és el Gregor Tecno? Explica'ns.
6: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes. I avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya, en la seva terrassa, tancant l'edició de les Nits d'Estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània, amb artistes que hi han passat per la terrassa, com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregor Tecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la platja de la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto, on tu va? Passaron dies, setmanes, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platzerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, dimecres, 29 de juliol, a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic es pongui el sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè, clar, si s'ha de projectar, no?, que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn últim com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, van tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde, no sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred, ens diu la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la conca de Barberà té rotllo, sí.
3: Sí.
0: Val la pena.
3: I, de fet, també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria... Molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i sí. En canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, això ens ho diu l'Antoni, també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per
3: Exacte.
0: Llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem els viatges.
3: Tema del dia. Canviem els viatges. És que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues, tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Clar, oi, tant que sí. Em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà. Ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades,
3: sí,
0: no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont Pissador,
0: veritat?
3: Sí, evidentment.
0: Una bogeria
3: de
0: grup, eh?
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe, és tan bèstia, tan espectacular...
0: Això és etiqueta rockabilly, directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot toquen música tradicional i tenen una norma, que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials diferents i a nivell de cant tenen una qualitat brutal perquè de fet inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant és increïble. De fet tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que ens fan.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu, una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9 perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens en adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Aquesta tarda es fa l'última sessió de la temporada del Dimecres Manetes. Es tracta, recordem-ho, d'un servei gratuït d'assessorament i autorreparació de petits aparells elèctrics i electrònics inspirat en el model europeu dels Repair Café, oferint un espai de lliure accés on la ciutadania pot aprendre a mantenir i arreglar els seus objectes per evitar que esdevinguin residus abans d'hora. L'objectiu és promoure una cultura de manteniment enfront de la cultura d'un sol ús, un fet que permet allargar la vida dels productes, estalviar diners i col·laborar en la millora del medi ambient. Els participants poden portar aparells com ordinadors, mòbils, planxes, batedores, cafeteres o torradores per intentar reparar-los amb l'ajuda d'un professional i les eines que el centre posa a la seva disposició. No cal tenir coneixements previs i, tal com explicava la tècnica de residus Eva Andreu fa unes setmanes a Ràdio Rubí, el rati d'aparells que acaben sent reparats és molt alt.
3: Té un 75% d'èxit, o sigui, un 75% de les coses que entren en aquest servei s'acaben sortint reparades. I cada cop més, i el que ens ha sorprès és que el públic que hi va és molt divers, no? Et trobes tant gent gran com gent més jove, com homes, dones, no? Bé, i tothom que hi va hi surt molt content, perquè clar, imagina que portes la teva torradora que tant t'estimes espatllada i tornes a casa amb ella funcionant.
2: L'última sessió abans de les vacances del Dimecres Manetes tindrà lloc avui a l'Ateneu Municipal del carrer Xile a partir de les 5 de la tarda. Després d'aquesta sessió, l'alt servei tornarà la primera setmana de setembre. I 6 triatletes del Club Natació Rubí van competir el cap de setmana al 14è Aquatló Sprint de Cunit, una prova puntuable per la Copa Catalana i la Lliga de Clubs. La competició, formada per 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de curs a peu, va reunir participants d'arreu del país. Entre els resultats més destacats del club rubinenc, Pau Valdevieso va ser quart en categoria sub-23. Mònica Crisol va acabar quarta en veterans 1. Fran García va ser 12è en veterans 2. I Nicolás Fricou va finalitzar 7è en veterans 1. També hi van participar Paula Rodríguez i Cíntia Cruz, que van completar la prova amb bons resultats en les seves respectives categories. Això és tot per ara. Més informació en el pròxim butlletí d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
5: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest, perquè el que volem fer aquí és exactament això, mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre, els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
5: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
6: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor de drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat amb moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? La gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència. Per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica. O que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssils, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir. Per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
5: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
7: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en el capítol del terraplanisme, oi que sí? Ah, no.
5: Ja veurem si el farem, ja veurem, ja veurem.
7: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
5: primer...
7: de fer, no?
5: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
7: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, ja el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
5: A quin any has dit? El 1800?
7: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, allà dalt al volcà, en un lloc que...
5: Si havien passat uns 60 anys, una mica més.
7: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant, anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Encara avui la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
5: Això als anys 70,
7: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
5: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques,
7: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes de desinformació per mantenir segurament el seu negoci. Normal, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores,
5: sí,
7: si es genera alarmisme, és clar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
5: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
7: Sí, diuen català.
5: Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
7: Sí.
5: Suposo que se'n parla molt, però segur que pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
7: Vale, sí, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle. El cicle és molt més complex que això que he dit ara. Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, el que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
5: Sí, home, està clar.
7: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
5: Tu hi entens d'això,
7: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha la roca, és una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, és clar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps a créixer. Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és, al final també diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
5: No, té fama, i perquè, és molt sa, a més sí. Sí, sí, tant. Bones calories.
7: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas de, amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
5: No se m'hagués acudit mai.
7: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tot a l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
5: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
7: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
5: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema d'efecte hivernacle, etc, etc. Deixa'm avançar una mica, perquè és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
8: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
5: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
8: Ara tinc un problema, perquè, clar, vingut a dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, sí. No sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però ja
5: no,
8: podem parlar de l'altre, però...
5: Ja en parlarem.
7: M'ha passat el mateix.
5: Això és culpa meva, això és, ja reconec que...
8: No, m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot s'aprofita.
5: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
8: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més, és una llàstima que sigui una conspiració perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat, que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia, el 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, jo que són a vegades de forma més o menys desencertada intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
5: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també.
8: Sí,
5: perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no?, potser.
8: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que, amb bona fe, divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera, però que també hi haurà més tempestes. És complicat, a vegades, posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que això és complicat de processar.
5: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte, no ben bé, és una mica, a la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot, i per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news, acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
8: Sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que ostres, costa molt posar d'acord en científics, també.
5: Clar.
8: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
5: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé.
7: Sí. És que hi ha molts arguments dels negacionistes que porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir, és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
5: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
7: Clar, sempre ha plogut, i a veure, i abans...
5: Són cicles, no?
7: Una vegada que va ploure, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra per això va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtic. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, no dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
5: Clar.
7: És a dir, ara m'ho
5: compares... I haurien d'haver molts volcans simultàniament per aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
7: Aquí està.
5: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo el ploure he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. Deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, eh? Però tu, Albert, que crec que n'has tractat, inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
8: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és una mena de conspiració més dels científics que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i no, encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
5: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
8: Sí, sí, sí. Ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final És una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
9: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que a molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè... No sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
8: Si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, és bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera en la gent... Has parlat dels taps d'ampolla, però...
9: Per exemple, bueno, sí.
8: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
9: O sigui, que anem a parar els calés, bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, una mica?
8: Sí.
9: Sí, algú ha de pagar la festa.
7: Una pregunta.
9: Jordi, digues.
7: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
8: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
7: Sí, exacte.
8: Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però van.
7: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
8: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com el del tap d'ampolla ajuda... No sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb un tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
9: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
8: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això comunicativament és molt complicat.
9: Després, si em permets, Albert, tornem a això, que crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia, què ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic? Perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no és només un tema de cicles i prou, no?
7: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant amb tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, Que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se, i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció, que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
9: Una reserva, diguem.
7: I són aquests, nosaltres som descendents d'aquests.
9: Hòstia.
7: Descendents d'animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures, menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem hem de recórrer altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
9: Clar, és un bon reservori, no?
7: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, saps, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
9: És un viatge en el temps.
7: Pujades i baixades, totalment. Uh-huh. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
9: Déu-n'hi-do.
7: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal, sinó que és com si anés rebotant entremig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara.
9: Uh-huh.
7: I es dispara dramàticament, fins i tot es dobla. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir, si jo agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
9: Sembla poc,
7: sí. És 1.280, però bueno, són suficients com per

0: que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
1: Jo penso que, en general, que és lamentablement és bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que en aquests temes llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això al mateix temps ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondran que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs, inventor dels índexs de biodiversitat, que era Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor? Bueno, sí, però no, potser no cal...
0: Una mica d'alarmisme, no?
1: Sí, i això és contraproduent, perquè això dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això...
0: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa, deu fer no sé quant, 10, 15 anys d'aquell documental, segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
1: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants. Però el tema de les vaques és bastant...
0: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica,
1: Sí,
0: sense fer enfadar
1: sí.
0: Ningú, però una mica és veritat, no?
1: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament, també doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa, doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
0: Entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és
1: sí,
0: la pregunta.
1: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria

0: En un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: tot això.
0: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer-la. O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
0: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
0: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
2: Jo tenia una tote bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
0: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, si la rentes... Estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de l'altra bossa.
2: Encara potser alguna arribarà.
1: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
0: O sigui, la canya de cartró et generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí. Però no té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
1: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
0: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I, bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Per això és complex i bé,
1: per això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
2: Sí.
1: És veritat que abans també en feia de calor o no en feia? Com és això?
2: Ostres, bueno, mira, m'agrada això, la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no?
1: Sí.
2: Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no?
1: Sí,
2: mira,
1: sí,
2: si em remunto a èpoques molt passades, sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte, el canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades.
1: Sí.
2: No s'ha de creure, no es pot opinar, és unes dades, es veu que hi ha unes dades...
1: És objectiu.
2: I aquestes dades, sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred, fins i tot, en algun lloc. O pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia. És energia i intercanvi energètic.
1: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci del rigor, des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, maliciosament, fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment. I ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt, tot això?
3: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
1: sí?
3: Correcte.
1: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia, o a veure, què ens portes?
3: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
1: Ets l'únic? Molt bé, ets tu?
3: No sé, soc pràctic.
1: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
3: No, però així no perds el tap.
0: Una vegada t'hi acostumes.
3: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
1: Hi ha un vídeo, sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó.
3: Per tant, jo estic a favor d'això.
1: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
3: S'ha d'anar contra corrent.
1: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Sí. Va, endavant. Què tenim avui?
3: Va, jo avui us portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
1: Però això t'ha fitxat,
3: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que... Diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs... civilitzacions antigues, doncs feien balls per cridar la pluja... feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descargues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial. Però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear, doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... Això s'ha aconseguit, no? Vull dir,
3: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat, als Estats Units. Perquè, bàsicament, més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que... sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha alguna sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan, doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, ve el senyor Charles Marory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia. Doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
3: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
3: no
1: hi havia calor.
3: No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Que què fas? Doncs aquest senyor...
1: És molt determinant.
3: Clar, Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, a l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va unir al seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia, una zona que és bastant àrida i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema, eh?
3: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs nosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hetfield es comprometia que un període entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia, a més, una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
1: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
3: Sí.
1: Això que... anava en sèrio, eh?
3: Què us penseu? El va contractar algú? Sí?
2: Jo l'hagués contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
3: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
3: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Que això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
2: Ep, cuidado.
1: L'any 1904, has dit,
3: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1.000 a l'època.
1: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això.
3: Clar, era molta, ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
1: Home, i clar, tant, i tant.
3: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven. I s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos estaven quedant tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè... Hi ha un autor del final del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot quadra.
3: Tot encaixa.
2: Clar.
1: Totalment.
3: Encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20.000 de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats van ser concloents.
0: I apuntaven cap a algun lloc? O...
3: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que no sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum surt igual.
1: Eren més efectius els indis Sioux fent rotllanes i fent el ball de la pluja, la dansa.
3: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915 el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penseu que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
3: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria $10.000, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
3: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: Precís, això.
3: Sí.
2: És molt precís.
3: Sí, però el senyor es va comprometre això. Clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
3: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah.
3: Ojo.
2: Ostres, sí.
3: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar, Això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant, o sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
3: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
3: Segurament.
1: Això sol passar.
3: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en 1,5 milions de dòlars en el que són terres agrícoles, 650.000 dòlars en danys d'infraestructures i prop de 3,5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home va complir.
0: Clar, això com li expliques al del seguro?
3: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
3: Exacte.
2: No li van posar límit per dalt.
3: Exacte. Però què ha passat? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
1: És un contracte verbal, que se'n diu.
3: Sí, doncs, però les autoritats li van dir no et pensem pagar, no et pensem pagar, perquè aquí no hi ha res escrit.
1: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
3: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
3: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
3: Ell no va cobrar, sí que va anar a judici, i l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
3: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat va perdre. Perquè,
3: no et pensis.
1: Si havia sigut... Ah, no?
3: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot als Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja.
1: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
3: No, perquè què passa? Fem l'any 1916, tot el rotllo que es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, la ciutat segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica, es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'hagués portat, i l'home va tornar doncs, a vendre màquines de cosir, i ja està.
1: Ximpum, aquí no ha passat res.
3: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història, entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn.
1: Palabras mayores, eh?
3: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria que aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir dos anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
1: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que es dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Una delegació de l'Ajuntament de Rubí ha visitat el complex municipal Els Telers, a Terrassa, per conèixer de primera mà el seu model d'habitatge destinat a la gent gran, segons informa el mitjà públic de la cocapital vallesana. La visita ha estat encapçalada pel regidor local d'habitatge, Jordi Arnaiz, acompanyat per les regidores terrassenques Ruth Ibernon i Lluïsa Melgares. Durant la jornada, la delegació ha pogut conèixer el funcionament d'aquest equipament, que combina habitatges de lloguer per a persones grans amb serveis d'atenció i espais comunitaris, pensat per fomentar la convivència i l'envelliment actiu. L'Ajuntament de Rubí estudia aquesta experiència com una possible referència de cara a desenvolupar futurs projectes d'habitatge i serveis adreçats a la gent gran al nostre municipi. Recordem que Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat un tall de servei parcial que afectarà directament la connexió de Rubí amb Barcelona durant l'agost. A partir del dimarts 11 i fins al diumenge 23, la circulació de trens quedarà totalment tallada entre les estacions de Sarrià i Gràcia per unes obres de renovació de la via. Si utilitzeu, doncs, la línia S1 per arribar a la capital catalana, els trajectes s'acabaran en l'horari habitual fins a Sarrià, però si heu d'anar a la part alta o al centre de Barcelona, haureu de baixar d'aquesta estació, agafar un bus alternatiu que recorrerà la Via Augusta i pararà a les estacions de les Tres Torres, la Bonanova, Muntaner, Sant Gervasi i Gràcia, i des d'allà podeu tornar a agafar el tren fins a arribar a Provença o Plaça Catalunya. Recordem que a Rodalies, des d'aquest diumenge i durant una setmana, l'R8 estarà tallada també per obres entre Rubí i Martorell. I acabem recordant-vos que aquesta tarda hi ha una nova sessió del Juguem i Respectem, la maleta de joc per a infants itinerants, que aquesta tarda visita la plaça Neus Català de les Torres entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit. Recordem que hi ha una trentena de jocs adreçats a nens i nenes entre els 3 i 14 anys, jocs de taula, propostes de moviment i habilitat, activitats de construcció o recursos per treballar la psicomotricitat. També disposa de pilotes de goma pensada pel que els infants juguin a pilota a la plaça, però sense generar molèstia als veïns. Això és tot per ara. Més informació al pròxim butlletí horari d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Després d'un segle XX fascinant pels miracles tecnològics, vam creure que el progrés era una línia recta cap a l'utopia. Però el miratge es va torçar quan les crisis invisibles van revelar que el benestar promès no arribaria a tothom per igual. Avui ens trobem en una cruïlla estranya. Depenem vitalment d'una ciència a qui, paradoxalment, mirem amb una desconfiança creixent. Hem descobert que els despatxos de poder poden fabricar dubtes a mida i segrestar veritats per protegir interessos obscurs. I enmig d'aquest soroll mediàtic, el prestigi de la bata blanca es desdibuixa entre titulars que busquen més l'espectacle que el rigor del mètode. Ja no ens preguntem només què som capaços d'inventar, sinó qui té realment el dret a decidir sobre el nostre futur col·lectiu. És possible recuperar la fe en el coneixement sense convertir-lo en el nou dogma polític? Avui, a les portes de Troia, explorarem les esquerdes d'un sistema que ens promet el món mentre lluita contra les seves pròpies ombres. Benvinguts a la història de la ciència. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts, benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Com sempre, avui per parlar de com ha canviat la ciència des d'una perspectiva històrica. I ho farem amb... Avui ens acompanya l'Otto Lucic, ell és professor de secundària, llicenciat en química, i també col·labora al programa La nit estèrica de Ràdio Canal Terrassa. Aprofitem per enviar una salutació, Otto, benvingut.
2: Sí, saludar des d'aquí al Pau i l'Ester, que són els presentadors de la nit estèrica i que m'han donat l'oportunitat per primera vegada d'arribar a la ràdio i mira, m'ha agradat això de la ràdio.
1: La nit estèrica, magnífic programa.
2: Dijous a les 9 de la nit a Ràdio Terrassa. Es pot veure també a terrassadigital.com.
1: Doncs des d'aquí la nostra salutació i la nostra recomanació. Ara sí, Otto, de què parlarem durant el programa d'avui?
2: Clar, l'últim programa que vaig estar amb vosaltres vam parlar de com la ciència des de la Il·lustració a la Segona Guerra Mundial no agafa un paper predominant en la nostra societat i d'alguna manera transforma la societat en el que avui dia la coneixem. Vam acabar parlant molt ràpidament i condensadament de moments en què la guerra, en què la ciència va ajudar a guanyar guerres. Vam parlar, doncs, per exemple, de la batalla del Kursk, com els tancs soviètics, Alan Turing desxifrant la màquina Enigma, la invenció del radar... Hi ha mil exemples, la batalla al mar, ni com el ferrocarril ajuda a transportar soldats, i la famosa escena dels taxis de París quan s'envia gent al front de batalla perquè descobreixen que potser els alemanys no estaven tan animats com es creia. I, bueno, hi ha tota una sèrie de moments, no, històrics en què la ciència ajuda a guanyar guerres. Tot això jo crec que acaba i és el punt central del final de tot això, que és la bomba atòmica. No? O sigui, la ciència aconsegueix arribar a la destrucció total. O sigui, aconseguir una arma que pot destruir-ho tot en un instant de temps. I això també juga a favor de la ciència, perquè descobreix que la ciència té un poder molt gran, però també juga en contra, com veurem durant el programa, perquè acaba generant un cert rebuig a la ciència. És una miqueta la idea de parlar d'avui, de com la ciència passa de ser el gran dominador del món a passar a tenir un paper una mica controvertit en la societat en la que vivim.
1: Parlarem de Trump?
2: Podem parlar de Trump, jo crec que és un bon moment, perquè a més és actualitat i probablement part del que li passa a la ciència avui és culpa de Trump.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem al Portes de Troia d'avui. Ja ens ha explicat el nostre estimat convidat d'avui, l'Otto Lucic, de què anirà el programa. Per començar per algun lloc, en quin lloc queda el paper de la ciència després d'aquesta devastació que ens explicaves, d'aquestes bombes atòmiques, d'aquest moment significatiu de la ciència? En quin lloc queda després de la Segona Guerra Mundial?
1: Clar, després de la Segona Guerra Mundial, una mica el que s'havia generat a l'imaginari col·lectiu és que la ciència era sinònim de progrés. O sigui, si aconseguíem invertir més en ciència i donar-li més força a la ciència, això ens assegurava un progrés, no? I al final hi havia com la promesa il·lustrada, no?, que m'agrada dir-li així, jo no sé si els historiadors li diuen així o no, però a mi m'agrada dir la promesa il·lustrada de que al final, si ens basàvem en la raó i en la ciència, arribaríem a la societat ideal, no? Arribaríem a viure en l'utopia on no hi havia guerra, on no hi havia desigualtat, on tots els éssers humans naixien iguals i tal. Llavors, veurem que aquesta promesa una mica ha quedat en no res, perquè ja fa uns quants anys del final de la Segona Guerra Mundial i res d'això sembla haver arribat a bon port. Però clar, com dèiem, doncs, aquesta idea, no? Llavors, totes les grans empreses comencen a invertir en I+D, no? Coses que abans potser passaven puntualment, però ara ja totes les grans empreses tenen el seu centre I+D, contracten científics, contracten enginyers, perquè volen descobrir el nou material, la nova màquina, el nou producte tecnològic que revolucioni el mercat i, per tant, que em doni més diners. Llavors, l'obsessió és totalment productiva. O sigui, necessitem la ciència perquè ens permet produir. Però, a part d'això, per exemple, un exemple és el microones. El microones es descobreix per accident. De fet, estava l'exèrcit americà intentant veure armes que no fossin letals i que no impliquessin que els seus soldats haguessin d'anar a la guerra, cosa que al final ho han trobat amb els drons. I el que volia fer era, bàsicament, assecar zones, provocar una sequera i llavors forçar la rendició dels exèrcits, perquè el microones escalfa l'aigua i llavors evaporar-la. Van veure que això era inviable, perquè la quantitat d'energia que havies de consumir era molt gran i, per tant, no tenia sentit. Però sí que van veure que podien escalfar aigua amb un microones. I van dir, si això ho tanquem i ho posem a la cuina, podem escalfar coses de la nevera i s'escalfen ràpid, funcionen bé. Per tant, genial. I neix així. Però és que això es converteix en un símbol, també. No?
0: Que important el microones, eh?
1: Molt important.
0: Durant molts anys, els meus amics s'han rigut de mi perquè no tenia microones a casa.
1: Eres d'aquells de paper de plata al cap.
0: O sigui que, ostres, està bé saber l'origen.
1: L'origen és aquest. El que passa, clar, evidentment, el microones que tenim a casa està blindat perquè les microones no surtin d'allà i per això no és perillós. Però, clar, escalfa aigua. Bàsicament, el que fa és escalfar aigua. I com que tots els aliments tenen aigua, doncs, quan l'escalfem, s'escalfen. Llavors, aquest microones es converteix també en un símbol de progrés. Si hi ha una casa i hi ha un microones, és una casa moderna, és una casa amb gent culta. És una mica el símbol, i la tecnologia es converteix en aquest símbol, però també és una eina de construcció de coneixement i tal, però al final la ciència acaba legitimant políticament certes coses. I aquí estem en el context de la Guerra Freda, tant governs liberals occidentals com els governs socialistes intenten legitimar el seu poder i a partir de la racionalitat, no? I a dir, és que el nostre és científicament el que ens diuen que és el millor per tothom.
0: Clar, ja ho has dit, després de la Segona Guerra Mundial, al fil d'això últim que deies, no? Tant governs liberals com governs socialistes, capitalisme, comunisme, protagonitzant aquest enfrontament on precisament la ciència també va tenir un paper capdalt, que serà la Guerra Freda.
1: Clar, de fet, la Guerra Freda, tots sabem que s'anomena Guerra Freda perquè era un enfrontament entre dues potències que mai va ser directe, o sigui, sempre era pues, a través d'altres canals, però a part hi havia una guerra que no era militar, que és la guerra cultural. Vull dir, el que intenten és d'alguna manera demostrar, són dos sistemes confrontats, al final no són dos països, són dos sistemes confrontats, representats en els dos grans països, les dues grans superpotències, que al final el que intenten demostrar és el meu sistema és millor, la meva cultura és millor i la meva ciència és millor. Llavors, hi ha una inversió altíssima en ciència, en tecnologia, en cultura, s'intenta demostrar aquesta superioritat cultural, científica i tecnològica per una part i per l'altra. I això converteix a la ciència en part d'aquest tauler de joc de la Guerra Freda.
0: Clar, tot això que expliques, com bé deies tu també abans, comença a allunyar-se d'aquesta promesa il·lustrada que tu has dit, el somni il·lustrat.
1: Clar,
0: perquè en principi era un altre el paper que havia d'ocupar la ciència a la humanitat.
1: La ciència ens havia de portar el progrés, ens havia de portar la pau, ens havia de portar el fi de la fam, el benestar, la pau, tot. Vull dir, havia de ser aquell món ideal, no? Però clar, no acaben les guerres, de fet, s'amplifiquen. No de forma directa, evidentment mai hem tornat a tenir un conflicte a l'alçada d'una Segona Guerra Mundial, ni pel nivell de morts, ni per la quantitat de, diguem, superfície en la qual hi ha guerra. Hi ha hagut guerres gravíssimes durant tota la història, però no han parat d'haver-hi guerres. Llavors, aquí és un problema, perquè això tampoc ja s'allunya de la promesa il·lustrada. Però és que als anys 70 i 80, on semblava que podíem arribar a una certa pau, si la Guerra Freda estava en un moment una miqueta potser que semblava que s'havia de calmar, de cop es va reactivar molt més, 70s i 80s, es reactiva, i al final el que demostra és que la ciència no és capaç de per si sola assolir. Llavors, aquest sinònim de ciència millor societat desapareix de l'imaginari col·lectiu i, per exemple, l'economia, se suposava que l'estudi econòmic i convertir l'economia en una ciència ens havia de portar al fi de les desigualtats econòmiques i la competència, per un costat la competència havia de ser l'hòstia, per l'altre no sé què, però no ha arribat. Vull dir, no hem aconseguit tampoc acabar amb les desigualtats de cap manera ni redistribuir la riquesa per tal de que tothom pugui viure de manera més o menys còmoda en aquest món en el que vivim.
0: Clar, i això ens porta a pensar si la ciència està al servei d'uns pocs.
1: Clar. La ciència avança, i la ciència ha avançat moltíssim en aquests últims anys, Josep, però els beneficis no es reparteixen entre tothom. Nosaltres tenim la sort de viure en un país occidental que ha rebut gran benefici de la ciència, però la ciència al final és d'uns pocs, la ciència ha pocs que tenen el privilegi de poder beneficiar-se del que produeix, i a més el desenvolupament ha sigut tan ràpid i el creixement també que ha forçat a la ciència a avançar sense poder assegurar passos. O sigui, s'han comès imprudències per voler anar massa ràpid, perquè al final necessitem produir. Llavors, aquí veiem el que dèiem també, que la ciència no es pot desvincular de la societat. O sigui, el científic no té la llibertat de donar-se temps per descobrir coses. Està obligat a descobrir-les en un temps per produir. Llavors, això fa que moltes vegades no ens doni temps a fer les comprovacions necessàries per poder assegurar moltes de les coses i molts dels passos que fa la ciència.
0: Això estaria bé que ho escoltessin els nostres alumnes de segon de batxillerat sí. I primer de batxillerat, que fan un treball de recerca.
1: Correcte, és veritat. I no us han donat temps. Mira, just avui...
0: Avui que estem tu i jo, que a més treballem al mateix centre educatiu i ens escolten molts professors, perquè ho sabem, d'història i d'altres disciplines, ara ens toca passar per aquesta penitència
1: del treball de recerca.
0: Del treball de recerca, i no li puc dir amb una paraula més amorosa, és penitència.
1: És bastant penitència, però crec...
0: Quan els intentem explicar com
1: que
0: fer una investigació... Exacte.
1: I precisament avui hi ha un dels alumnes que bueno, tret una nota justeta, el que li he dit és: el que havies plantejat està molt bé, o sigui, el marc metodològic superguai, i podies haver fet una cosa molt guai, però com que no has donat temps suficient per poder analitzar les dades i processar-ho, no has pogut fer. I és això el que passa. O sigui, si nosaltres no donem temps a que la ciència analitzi i processi allò que genera, al final cometrem errors i farem passos en fals. I una mica aquest és el gran problema.
0: Clar, aquests efectes adversos que estaves esmentant, quins podrien, o quins exemples podries esmentar?
1: Bueno, per començar, els desastres nuclears. Vull dir, la tecnologia nuclear es va desenvolupar molt ràpid i moltes vegades es va assumir, bueno, no passa res, ja ho hem comprovat. Però clar, el problema és que moltes vegades el que veiem advers és a molt llarg termini. O sigui, no són problemes que apareguin en el moment, com estàvem acostumats. Clar, la radiació pot anar acumulant-se. Llavors, nosaltres potser ara no passa res, però d'aquí 20 anys resulta que comença a aparèixer una zona on hi ha un munt de càncers i tal. Què està passant? Ah, no, és que hi havia una zona de radiació perquè no havíem cobert bé, tal, no sé què. Llavors, els desastres nuclears són el gran exemple. Contaminacions químiques. Fixem-nos que aquí el gran problema és que tot això és invisible. O sigui, fins a l'aparició d'aquestes, de la contaminació química i els desastres nuclears, la major de les amenaces que teníem eren visibles. O sigui, tu veies venir l'amenaça. I a més era molt instantània, llavors podies veure ràpidament les conseqüències. Ara no. O sigui, necessitem molts anys per veure conseqüències, llavors és molt difícil predir el que passarà, no ho veiem, per tant és difícil preveure-ho i poder anticipar-nos, i això també genera un gran problema en la ciència. Llavors, com ens diu Jean-François Lyotard, que defineix la postmodernitat com la fi dels grans relats. O sigui, tots els grans relats de progrés, d'emancipació, del govern de la raó, comencen a desaparèixer, no? I aquesta mort de tots aquests grans relats al final provoca confrontació, perquè algú ha d'ocupar, no?, aquest espai que ocupava abans el somni, no? Hi havia un somni, hi havia un objectiu al que volíem arribar com a societat, desapareix una miqueta amb la postmodernitat, i les institucions que confiaven en la ciència comença a veure-la molt estranya, comença a haver-hi percebre no com una figura neutral, sinó ja que estava vinculada doncs, amb un exèrcit, amb una empresa, amb una ideologia. I llavors, al final, és una miqueta el que dèiem abans. A qui serveix aquesta ciència? O sigui, al servei de qui està un científic? Al servei de qui estan les grans institucions científiques? Responen a tothom i no podem evitar viure amb la ciència, perquè al final és la que genera moltes de les bases de les decisions que es prenen, no? Els models econòmics per tal de prendre decisions polítiques, la tecnologia ocupa una vida que, o sigui, a dia d'avui vivim depenent de la tecnologia, i per tant no podem separar-nos. Llavors, genera un caldo de cultiu que veurem que provoca que desemboquem en una situació una mica complicada actualment amb la ciència.
0: Mm-hmm. Clar, fins jo he entès, eh? Estem adonant-nos, doncs, que la ciència genera solucions i també problemes a llarg termini, però problemes que en algun moment s'hauran d'abordar. Aleshores, on hem de resituar, i a més la postmodernitat pel mig que ho estronca tot,
1: clar.
0: On hem de resituar, aleshores, Otto, aquest debat sobre la ciència?
1: Clar, abans, el programa anterior parlàvem de la societat industrial, no? La societat industrial tenia uns problemes. Hi havia una escassetat, hi havia fam, hi havia malalties, hi havia una manca de recursos. Això eren els grans problemes de la societat industrial. Després de la Segona Guerra Mundial, no són substituïts aquests problemes, seguim tenint els mateixos, eh? Segueix havent-hi fam al món, segueix havent-hi malalties, segueix havent-hi escassetat, segueix havent-hi manca de recursos, no per tothom, perquè hi ha alguns que tenen recursos de sobre, però sí que és veritat que canvia el focus dels problemes. Vull dir, ara tenim problemes que són diferents. Accés de producció, què fem amb l'accés de producció que tenim, què fem amb la contaminació, com són riscos invisibles, conseqüències a llarg termini, danys que són irreversibles i coses que ja no podem tornar enrere. Llavors, tot això canvia molt el focus de les problemàtiques. Llavors, Ulrich Beck a Risk Society, Societat del Risc, el 1986, d'alguna manera ens parla sobre com la intervenció, o sigui, el problema que tenim és que els riscos moderns ja no són de font natural, sinó que són riscos de la intervenció humana sobre la naturalesa. I al final això provoca també un problema, és que són globals, com per exemple és la radiació, com ho són els microplàstics, i al final acaba provocant que les conseqüències només són a llarg termini i és molt difícil atribuir a una persona. O sigui, tu no pots culpar a una persona o una corporació concreta. És que el culpable no és un individu, no és una entitat, és que és el nostre estil de vida, és l'organització social en la que vivim. El problema d'aquests riscos. O sigui, per què tenim aquests riscos? Perquè necessitem energia i, per tant, hem de recórrer a al carboni, al petroli, a les energies nuclears, però és que ja no podem tornar enrere. És irreversible aquest pas que hem fet. Llavors, és molt difícil resituar la ciència perquè és que la nostra vida depèn de tot això i llavors tots aquests riscos els estem assumint perquè el nostre estil de vida ens obliga a assumir-los. I això és el gran problema que té la ciència actualment.
0: Ja sé per on vaig, ja sé per on vas, eh? Amb tot això ja sé on vols anar a parar. Continua.
1: Vale. Clar, aquí neix una paradoxa científica, i és el centre del debat, que és, vale, la ciència ha detectat riscos, els mesura, els explica, i és també qui els soluciona, llavors. Clar, la mateixa entitat que genera els problemes és la que acaba solucionant-nos. Llavors, és qui m'ha fet el mal, jo no puc deixar de dependre de qui m'ha fet el mal, sinó que he de dependre encara més. Llavors, és un bucle en el que nosaltres depenem constantment de la ciència, però la majoria dels problemes que tenim són provocats per idees científiques, per explicacions científiques o per explicacions tecnològiques. I aquí tornem enrere al que comentàvem al primer programa de la disputa entre Robert Boyle i Thomas Hobbes.
0: Recupereu, perdó, el programa. Sí que t'interrompi, perquè recupereu el programa de fa algunes setmanes, on parlàvem de la història de la ciència, justament l'Otto parlava d'aquest tema que ara comencem també a tractar.
1: Clar, si nosaltres posem com Robert Boyle demanava, i jo crec que la meva opinió és que és correcta i és el que ha de ser, en públic, i la gent veu què és el que fa la ciència i com construeix, i no només el seu resultat final, el problema és que veurem coses, i és que no hi ha un concert 100% entre els científics, hi ha un estancament, hi ha moments en què la ciència no és capaç d'avançar perquè no troba respostes. Llavors, hi ha una percepció social de que si ells no es posen d'acord, per què jo he de confiar en ells, no? O sigui, si els científics estan discutint, jo he de confiar en els científics, i no sé, no... Llavors, aquesta exposició pública, que ajuda molt a que la ciència sigui vista com una font de progrés i que intentem confiar-hi, també genera molta desconfiança, perquè veiem veiem com és per dins la ciència, i per dins la ciència no és un camí recte. És un camí ple de pedres, ple d'entrebancs, amb mil problemes i mil dubtes.
0: I aquí entraríem un terreny de temes doncs, que han generat certa controvèrsia en la ciència. No sé si podríem parlar d'algun d'aquests temes controvertits que s'han trobat doncs, aquest camí dificultós.
1: Clar, i tant, moltíssims. Però llavors, per exemple, tenim moltes controvèrsies que han posat la ciència contra les cordes. Llavors, per exemple, tenim l'energia nuclear. L'energia nuclear és bona o és dolenta? Això és un debat que porta existint des dels anys 80, des dels 90 potser, a partir dels grans desastres nuclears, el desastre de Txernòbil, que després en parlarem una mica més en profunditat, també el desastre del Three Island als Estats Units, no? que al final fan una desconfiança i comencen a aparèixer els moviments antinuclears, que no són científics com a tal, però ho són alhora. I és a dir, l'energia nuclear és dolenta o és bona? És que el debat no és si és bona o és dolenta. L'energia nuclear és, i és una manera de generar energia, i té els seus riscos, però també té els seus beneficis. O sigui, evidentment generem problemes amb l'energia nuclear, però també és una energia que és molt més neta, per exemple, que el petroli o el carbó. Té un impacte natural molt més gran, si nosaltres sabem tractar-ho. Quin és el problema? Si ho volem fer ràpid, si ho volem fer a cost baix, aquí és on naixen els problemes. Llavors, no és una qüestió de si és positiu o si és negatiu, el debat no és aquest. El debat és com ho fem per minimitzar els riscos que això comporta. I sempre comportaran riscos. Però això passa amb tot. Passa amb els pesticides. O sigui, nosaltres necessitem pesticides per poder produir menjar a gran escala, perquè si no, morim de fam. Les grans fams que hi ha hagut a la història moltes vegades hem produït perquè apareixien plagues. Hem evitat les plagues, però alhora ens estem exposant als pesticides.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquí sí que vols dir la teva, oi?
1: I tant.
0: Aquesta cançó.
1: Sí, aquesta cançó es diu Flat Earth Society, la societat de la Terra plana, i és de Bad Religion, com dèiem abans. Bad Religion és com el meu grup fetitxe, el seu cantant ha sigut la persona que jo admirava quan era adolescent.
0: Fa unes setmanes.
1: Fa unes setmanes, no sé quan...
0: L'altre dia que vas venir.
1: L'altre dia que vaig venir, sí. Per això, per tant, de Flat Earth Society, i de fet aquesta cançó parla una miqueta de l'anticiència i de l'antiintel·lectualisme d'Estats Units, llavors la societat de la Terra plana, que de fet existeix de veritat, o sigui, existeix una societat als Estats Units on hi ha gent que creu que la Terra és plana i ho defensa fins a les últimes conseqüències, i de fet aquí a Espanya que està començant també a haver-hi bastanta gent que està en aquesta línia, i bueno, hi ha un futbolista por ahí, que surt molt
0: xarxes... Sí, sí, ara seguirem parlant, perquè havies parlat de controvèrsies, energia nuclear, pesticides, però també la indústria farmacèutica o el canvi climàtic, no?
1: Evidentment, clar, tenim la indústria farmacèutica que ens imposa unes certes normes i que és poc ètica, perquè al final és una indústria, llavors ha de generar. I entre el contrapès de generar més diners i anar contra la salut pública, en la majoria dels casos les grans farmacèutiques han escollit guanyar diners. I tenim exemples als Estats Units, com per exemple l'administració de calmants... opioides molt forts que han generat problemes d'addiccions i que de fet avui dia tenen un gran problema amb això.
0: I a la sèrie a Disney molt xula, Dopsic.
1: Exacte, que es veu exactament què és el que passa, no? I com les farmacèutiques forcen que es receptin més del que cal, precisament perquè necessiten vendre més i llavors tens addictes i, bueno, tots els problemes que això comporta. Canvi climàtic, aquí tenim el problema i, de fet, és una de les grans controvèrsies. Hi ha molta gent negant el canvi climàtic, intentant buscar explicacions alternatives, el que s'anomenen els alternative facts, que diuen en anglès, els fets alternatius.
0: Clar, el ciutadà amb tot això on queda?
1: Clar, on queda el ciutadà? Fins ara el ciutadà era consumidor del progrés. El progrés arribava i el ciutadà el veia i deia, que bé, no? M'han portat un microones, un aire condicionat, la nevera... Tot era beneficis pel consumidor, ¿vale? Però què passa? Que comença a veure's afectat pels riscos. Llavors, quan es veu afectat pels riscos d'aquest progrés, diu, jo vull una regulació de la ciència, vull que la ciència m'expliqui les coses, que sigui transparent i que estigui controlada. Llavors, d'aquesta nova faceta neixen el que parlàvem abans, els moviments ecologistes, moviments antinuclears, plataformes ciutadanes per defensar els seus drets davant del que ells consideren que és un atac contra la seva salut, com és alguns processos científics que s'han donat de maneres poc ètiques.
0: I en aquest moment del programa ja s'ha començat a entreveure la figura o l'aparició de la tecnocràcia.
1: Clar, tenim una societat molt complexa on hi ha moltíssima ciència, moltíssima tecnologia. Llavors, clar, si nosaltres comencem a intentar donar explicacions de tot el... Si en aquest estudi, si qualsevol de nosaltres intenta explicar com funciona cada una de les coses que hi ha aquí, és probable que sabem explicar algunes, però moltes d'elles no sabem explicar. Llavors, no podem prendre decisions. Llavors, per exemple, tu podries prendre decisions sobre... quin color posar aquí, com posar la càmera, com arreglar l'aire condicionat...
2: No. Jo...
1: Sí. Tu, sí.
2: Jo?
1: Sí, tu com a estudiant.
0: Què faran els alumnes? Jo?
1: Jo?
0: Pregunta-li una altra.
1: Pues tal qual. Llavors, què passa? Que això passa amb la societat. O sigui, al final, nosaltres participem democràticament d'una societat, però moltes vegades no entenem el que estem decidint. I això és un problema. Llavors, hem de recórrer als experts. Però, clar, jo m'he de creure l'expert per el simple fet de que és una autoritat. Però, clar, a més, és molt difícil comprovar el que em diu un expert, perquè jo, sí, jo puc anar i dir-te tu, no tens raó amb el que dius d'història, però està clar que és molt probable que tinguis més raó que jo, per una qüestió de que tu has estudiat, de que en saps del tema i tal. Igual que tu no em vindràs a dir, no, aquesta fórmula de química no està bé. Bueno, és molt probable que jo tingui raó, no? Però, clar, com demostres tu que no tinc raó si tu no tens les eines o els coneixements per fer-ho? Llavors, aquí entrem en un problema que és les tecnocràcies, que és comencem a estar governats cada cop més per tècnics, per gent que sap molt d'uns certs temes i que prenen decisions en aquests temes. Salut pública, inversions de tecnologia, coses militars... Clar, decideixes tu com s'ha d'administrar un medicament o una vacuna? Jo he de decidir això. Per què? Jo no en sé d'això. Que ho decideixi algú que en sap, no? Però aquest que en sap, qui el controla? Jo. Però jo com el controlo? Jo no sé si aquesta decisió està ben presa. Però no puc fer-hi res, tampoc. Llavors... és una miqueta un punt en què no acabem de veure com sortim d'aquí, com sortim d'aquesta situació en la qual pues, la tecnocràcia s'imposa cada cop més perquè la societat és molt complexa, però alhora això implica que hi ha un descontrol, i això estem veient, per exemple, als Estats Units. Donald Trump pràcticament està començant a intentar imposar una tecnocràcia, perquè l'aparició d'Elon Musk a controlar tots els estaments governamentals per decidir i tal... Ara ja s'han separat.
0: Va durar 6 mesos, eh?
1: Va durar 6 mesos, ja, però quanta gent es va carregar? I va prendre decisions que no estan consultades amb ningú. Se li va donar poders absoluts. Per què? Perquè és un tio que ha tingut una empresa que ha funcionat molt bé i que en sap de gestió i tal. Ja, però amb quin objectiu? O sigui, aquest objectiu és l'objectiu que volem tots. Algú està controlant que estigui fent va en benefici de tots o va en benefici de la seva idea, de la seva empresa, de... no ho sabem. Llavors, aquestes tecnocràcies són molt perilloses, però alhora no podem evitar una certa tecnocràcia a les nostres vides.

0: Oppenheimer i aquesta foscor després del que ha passat.
1: Clar,
0: com a creador dir... o impulsor de...
1: Clar, una mica és el moment de...
0: L'he cagat, de la bomba.
1: L'he cagat, no? Llavors, clar, això passa molt en ciència, llavors. Clar, primer hem d'entendre que la ciència neix per unes raons que són intentar entendre el món. Però ràpidament la política i la societat agafen això per intentar legitimar un canvi polític, que és el que parlàvem a la il·lustració, no? El canvi de societat ve perquè les raons diu que la societat en la que vivim no és justa i, per tant, les raons porta a un altre tipus de societat. Llavors, aquí, això també legitima governs, ens legitima un cert progrés, però també legitima barbaritats, perquè, per exemple, Charles Darwin va estudiar espècies arreu del món i va arribar al concepte de l'evolució, no? I a dia d'avui és una teoria més que aprovada de que hem evolucionat i que existeix una evolució i etcètera. Però què passa? Que ràpidament això s'aprofita per intentar aplicar-ho sobre la societat. Llavors, el darwinisme social, que és una pseudociència absoluta, que el que diu és, igual que la naturalesa, el que sobreviu és el més adaptat, i per tant, i reinterpretant-ho com el més fort, que no sempre és així, no té per què ser el més fort, el més adaptat pot no ser el més fort, nosaltres podem utilitzar això en la societat. Llavors, la societat també està destinada a ser només dels més forts, dels més poderosos, dels més importants. I una mica, el que parlàvem abans de Trump, la idea darrere de Trump és aquesta. És a dir, si tu ets el més fort, el més poderós, el més tal, tu ets el que té dret. Tens un dret natural de demanar sobre els demés. I això acaba justificant l'esclavitud, perquè els negres són menys i, per tant, nosaltres podem dominar-los perquè hem sigut més forts que ells.
0: Et pot justificar gairebé tot.
1: Sí, clar, neteges ètniques, explotació laboral.
0: Entrar a un país i endur-se el seu president per la cara.
1: Per exemple, tu pots justificar-ho. Per què? Perquè jo sóc la superpotència. Això, de fet, és una frase literal d'aquests dies. És com nosaltres som una superpotència i, per tant, tenim dret a fer això. O sigui, com que sóc més fort, tinc dret a fer això. És una mica el darwinisme social, no?, aquesta idea. Llavors, també vull destacar que no tot és culpa dels polítics. Hi ha científics que voluntàriament s'han posat a col·laborar en aquestes coses. Tenim un cas molt famós, que és l'àngel de la mort dels camps d'extermini nazis, Josef Mengele, que es dedicava a fer experiments, i aquí ningú el va obligar. Va ser ell que tenia una ideologia molt clara i que volia demostrar-ho, que els jueus, els gitanos i els homosexuals eren menys que els alemanys purs de raça ària. Llavors, ell es va dedicar a fer experiments horrorosos amb gent als camps d'extermini per demostrar això. I va dedicar-se a fer experiments amb éssers humans, doncs, per exemple, agafar bessons i fer mal a un per veure si l'altre ho sentia, i mil atrocitats més que es van cometre durant aquella època. S'exhibien caps de jueus i gitanos demostrant que tenien el cap més petit i que, per tant, eren menys que els alemanys, i mil coses més. Aquest és el cas més extrem. Però també tenim Fritz Haber, que és un cas curiós, perquè a Fritz Haber li devem el fet d'haver poder crescut en societat com creixem. Fritz Haber aconsegueix sintetitzar per primera vegada amoníac, que és la base de tots els fertilitzants sintètics que tenim. Llavors ja no depenem de fertilitzants naturals i, per tant, podem produir en massa fertilitzants, podem posar camps i camps i camps i creixerà, per tant, podem tenir aliment per moltíssima gent. Això ha fet que la població pugui créixer exponencialment. De fet, és una de les raons per les quals després de la Primera i Segona Guerra Mundial, el creixement és tan gran, a part del benestar i que a Europa i a certs països hi ha una estabilitat molt gran, hi ha molt aliment, llavors podem créixer moltíssim. Però què passa? També és la persona que va fer que aparegués la guerra química. Ell s'allista voluntàriament a l'exèrcit alemany, de fet ell és molt amic d'Einstein, s'enfronten per això, perquè Einstein li diu que la ciència no ha de col·laborar amb la guerra, no ha d'estar per això, el nacionalisme és un absurd, no podem entrar en això, no hauries d'anar-hi, perquè els mateixos que ara t'ajudaran en algun moment t'odiaran. Perquè ja existia, Fritz Haber era jueu, ja existia antisemitisme a Alemanya, però Fritz Haber creia que si guanyaven aquella guerra l'antisemitisme s'acabaria. Llavors col·labora i el que fa és inventar el clor. Bueno, inventar, proposar l'ús de clor en els camps de batalla. Clar, guerra de trinxeres, està tothom parat, però si el vent bufa cap a la trinxera contrària i jo deixo anar clor, el clor es ficarà a les trinxeres i matarà qui trobi. Això, evidentment, al principi causa una por extrema en els exèrcits de francesos i anglesos, però soluciona molt ràpid perquè comencen a repartir màscares de gas a tothom i s'acaba el problema. Però què passa? Que Fritz Haber, al final, li passa exactament el que Einstein li diu. Einstein era un gran antibalicista, sempre va dir que la ciència mai havia d'estar al servei. De fet, critica molt a Oppenheimer i envia una carta demanant, sisplau, que no s'utilitzi la bomba atòmica. Fritz Haber és perseguit per l'Alemanya nazi perquè, com dèiem abans, era jueu, i va haver de fugir, de fet mor a Suïssa perquè mai pot retornar al seu país degut a la persecució, mor durant la Guerra Mundial, i és un d'aquests casos en què un científic s'allista voluntàriament i provoca la barbàrie, però per una ideologia, perquè ell creu que realment està fent el bé.
0: Hem citat exemples de casos

0: A casos controvertits on la ciència ha aportat progrés en un sentit i retrocés en altres. Altres exemples on el servei de la guerra han servit els interessos imperialistes d'una potència. Però la cosa seguirà escalant a controvèrsies encara més complexes. Podem ficar alguns exemples d'això, Otto?
1: Sí, i tant. Mira, en això hi ha molts casos. Llavors, destacaré uns quants, alguns més antics, alguns més moderns. Llavors, primer vull deixar clar que la controvèrsia en la ciència no és dolenta. O sigui, de fet, és part de la seva forma natural de créixer. És a partir del dubte, del debat, de posar en dubte les coses que es construeix el coneixement científic. Llavors, per exemple, tenim el cas d'una controvèrsia que al final porta progrés. Isaac Newton, el gran pare de la física, era un tio bastant peculiar. Era un tio molt solitari, no li agradava col·laborar amb els altres. Sospitava que tothom li estava intentant robar el treball. Això és una cosa constant a la vida de Newton. Sempre sospita que tothom li està intentant robar el seu treball, que tothom l'està intentant enganyar. Llavors, sempre ha sigut una persona molt solitària. De fet, probablement tingués un amic o dos, i un d'ells era Edmund Halley, el del cometa Halley. Llavors, Newton s'enfronta a Hooke, que era un científic més gran que ell i més important en aquell moment, i l'enfrontament és perquè els dos arriben a certes conclusions similars sobre la gravetat, però és Newton el que aconsegueix calcular-la exactament. I Hooke l'acusa de que aquesta idea era seva i li roba. Newton s'enfada moltíssim, es tanca a casa seva i no vol saber res, deixa la ciència, de fet, durant un temps deixa tot, i és Edmund Halley que el va buscar i li diu: sisplau, publica els teus estudis perquè estan bé i són el correcte, publica'ls, sisplau, jo pago. I llavors, de fet, la publicació del primer llibre de Newton està pagada per Edmund Halley de la seva butxaca. De fet, Edmund Halley s'arruïna per culpa d'això i durant un temps es dedica a pagar amb el llibre de Newton. O sigui, ell té moltes còpies del llibre i es dedica a pagar a deutors amb el llibre, dient: mira, et dono un llibre, aquest llibre val diners, et dono això, perquè ell ja s'ha quedat sense diners, la dona enfadadíssima a casa seva. És una història que és coneguda, va tenir molts problemes amb la seva dona, això. Newton també s'enfronta a Leibniz per qui és l'inventor del càlcul, perquè és veritat que Newton l'inventa abans, però Leibniz el publica. Llavors, veiem que el conflicte és una cosa natural dins de la ciència, però aquest conflicte, fixem-nos, que no provoca el mal de ningú. És un enfado de Newton, que al final, quan arriba a ser president de la Royal Society, agafa el quadre de Robert Hooke i el fa cremar. Llavors, fins aquí. Vale, bueno, són problemes, però clar, què passa? Quan aquestes controvèrsies venen imposades des de fora amb objectius diferents i no són simplement batalles de científics, són molt diferents. Llavors, tenim el cas de Txernòbil, que és un cas que en el fons és molt trist perquè acaba provocant el suïcidi d'una persona, és el segon suïcidi que parlo d'aquest problema, potser, que és el científic Legasov. Estem parlant de Txernòbil i l'accident nuclear. Aquest accident nuclear és provocat perquè en aquell moment la Unió Soviètica estava rebaixant costos a les seves centrals nuclears, fent que els materials no fossin els adequats. Estem parlant que ja és l'època Gorbachev, està intentant sobreviure però fent un canvi polític i fa una miqueta bastant desastrosa això. Però
0: és allò del grafit?
1: És allò del grafit, sí. Ho podeu veure, està explicat superbé a la sèrie de Txernòbil, que si no recordo malament és
0: HBO.
1: HBO. Vale? Està espectacularment bé. Si voleu només explicació de per què passa, aneu a l'últim capítol.
0: Tu l'has vist, Adri?
1: Espectacular.
0: No?
1: No? Pues mírala, és molt bona.
0: Tens HBO? Fa que sí amb el cap. Has de veure Txernòbil. És un plan per aquesta nit. El primer capítol. I després em dius, no sé què dius, no sé llegir els llavis. Quatre capítols, cinc, no són gaires.
1: No són gaires. Sis, potser,
0: bé.
1: Com a molt.
0: Sí, no gaire, però t'encantarà,
1: Clar, què passa amb Legasov? Que ell sap perfectament el que està passant, o sigui, té les proves, ell té clar que la culpa de tot això és una mala inversió i una mala praxis general d'estat en aquell moment. Però té prohibidíssim dir-ho. I llavors ell va a un congrés a Viena, el congrés de l'energia atòmica a nivell mundial, i el que fa allà és declarar que el problema que ha passat és culpa de que hi ha una sèrie de tècnics que han obrat malament i és un error absolutament humà. Això és mentida. El problema era que estaven mal fets. I s'obliga el científic a fer-ho. Llavors, per què s'obliga això? Perquè el científic depèn de la seva vida per això. Llavors, Legasov al final, quan torna a la Unió Soviètica, sí que declara a la veritat en l'últim judici, i això fa que perdi tots els seus títols. Està vigilat constantment per la KGB de Gorbachev, imposant-li una vigilància molt extrema. Desenvolupa càncer, ell se n'adona d'això i al final s'acaba suïcidant. I tota aquesta història la sabem perquè ell guarda una sèrie de cintes i de cartes que s'acaben descobrint amb el temps, i és com ens arriba. I de fet la sèrie Txernòbil versa d'això, versa des del principi fins al final sobre aquestes cartes i aquestes, això. Bueno, és que sí, sí. És un problema molt greu, que la ciència sempre està imposada.
0: Però especialment ens explicaràs el cas del tetraetil de plom.
1: I tant. Aquest és un cas que, a més...
0: Li podeu veure la cara als nostres estimats Patreons, que poden veure'ns en videopodcast, quan parla de química, eh? O sigui, li agrada tot això, eh?
1: M'encanta, m'encanta.
0: Però amb la química...
1: Tetraetil de plom.
0: De plom, ja li canvia la cara.
1: M'agrada, la química m'encanta. Llavors, primer explica una miqueta què és el tetraetil de plom. Tots sabem que a les gasolines de dia d'avui hi ha la gasolina sense plom, sí? 95-98.
0: Clar, sí. 95-98.
1: Clar, 95-98 què és?
0: Espera, aquesta és bona, eh?
1: És, o sigui, sobre la referència del que era el tetraetil de plom...
0: Això, segur, estic convençudíssim, faig una mica de llonsis, que la gent que s'està escoltant, que tornin a connectar, perquè, atenció, estimats oients, esbrinareu per què li poseu a la vostra cotxe de benzina, no dièsel, benzina...
1: No, dièsel són dièsel, ja està.
0: 95 o 98, d'on surt el punyetero 95 i el 98?
1: Vale, què és el que passa aquí? Els cotxes de gasolina tenen un problema. Si tu poses gasolina tal qual i no li poses res més, la gasolina purament, hi ha una probabilitat de que la gasolina exploti abans de temps. O sigui, que l'explosió es produeixi abans de que el pistó acabi de baixar, cosa que provoca que el pistó es trenqui.
0: El pistó
1: és important, eh? El pistó sempre, és la segona sempre. Vegada que surt, eh?
0: El pistó.
1: Llavors, el pistó es trenca si explota abans de temps de gasolina. Això provocava que molts motors es trenquessin. Resulta que posant-li tetraetil de plom, es fa que aquesta explosió sigui retardada i, per tant, s'aconsegueix que mai exploti abans de temps. Llavors, la vida dels motors és molt més llarga, evita accidents, evita problemes. Però el tetraetil de plom, com ara veurem, és tòxic. Llavors, quan es prohibeix als anys 70 l'ús del tetraetil de plom, s'acaba, d'alguna manera, utilitzant altres materials. Llavors, existeix una referència que és com funcionava el plom i a partir d'aquesta s'utilitza el 95 i el 98, que és com de prop estem de lo que feia el plom. I és l'octanatge famós perquè són els octans que pot donar, perquè el tetraetil de plom el que dona és octans a la gasolina que retarda. Llavors, el 95-98 és si tenim un 95% o un 98% de lo que abans donava el plom. I és això bàsicament el que significa aquest 95 i aquest 98, per si algú li interessava.
0: Uh-huh.
1: Vale?
0: Vale.
1: Llavors, anem a veure què passa amb el plom. Ara ja sabem quin és el problema de tot això i per què tenim plom a la gasolina i per què el vam treure. Llavors, anem a veure què passa amb això. Apareix el tetraetil de plom, comença a haver-hi problemes de salut, però les grans empreses, clar, no tenen alternativa en aquell moment. I el que fan és dir, no té res a veure amb el plom. Això tal. Llavors, comencen a contractar científics prestigiosos, a pagar-los molta pasta, perquè publiquin estudis dient que el plom és inofensiu, que només en quantitats industrials pot ser ofensiu, que quan es crema no li passa res, que no s'acumulen les plantes, etc etc. I aquí hi ha, literalment, gent pagant molta pasta. Estem parlant de les grans empreses americanes de petroli, Standard Oil, Shell, etc etc, que estan posant pasta, Chevron, perquè no se sàpiga que el plom és un problema. Als anys 50 i 60, Claire Patterson estava estudiant isòtops de plom, sempre passa això en ciència, està investigant una altra cosa i acaba descobrint una tercera. Llavors, veu que hi ha anomalies en les quantitats de plom que apareixen especialment en plantes al costat de la carretera. També, en una cosa que és molt important, i això jo crec, vull remarcar-ho perquè crec que la gent no n'és conscient, és que el nostre gran reservori històric és el gel de l'Antàrtida. Per què? Perquè s'ha anat acumulant per capes durant molts segles, llavors si tu perfores pots exactament veure com era la composició de l'aigua, de l'aire, en èpoques de fa molts anys. Llavors no tenim registres escrits, per això no tenim història, però el gel de l'Antàrtida ens diu exactament com era la societat. Llavors, per això sabem moltes d'aquestes coses de... Va haver-hi una glaciació, va haver-hi una explosió de no sé què, i és perquè en el gel de l'Antàrtida això està registrat. Llavors, si aconseguim anar suficientment a baix, podem trobar estrats de segles molt anteriors que ens diuen exactament què passava en aquell moment al planeta Terra sense que hi hagués ningú per registrar-ho per escrit. Llavors, veu que en el gel també la quantitat de plom acumulada en les últimes dècades és molt més gran que la que hi havia prèviament. Clar, les autoritats d'això no els hi agrada. Ni a les autoritats ni a les empreses, perquè diuen, hòstia, que se'ns acaba el xollo, no? Ja, què fem ara amb la gasolina? No podem utilitzar gasolina amb plom, com la substituïm? I el que fan és fer-li la vida impossible. El titllen de ser un mentider, intenten trobar coses a la seva vida privada per evitar que se'l creguin, li posen entrebancs per publicar, eviten que les revistes, o sigui, subornen a les revistes perquè no publiquin els seus estudis. Però al final la veritat és una mica el holdedor de Joc de Trons, holdedor, no es pot aguantar eternament la porta i en algun moment la porta cau i surt la veritat. Clar. I als anys 70 pues, es prohibeix l'ús del plom a la gasolina i aquí és hi ha un descens dràstic del plom en sang, hi ha un augment cognitiu, perquè una de les coses que havíem vist és que els nens que es desenvolupaven a la vora de les carreteres havien tingut un desenvolupament cognitiu molt més baix que els nens que no. Llavors es veu que això reverteix molt ràpidament a partir dels 70, quan existeix un consens per eliminar el plom de les gasolines.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: últim tram del Portes de Troia d'avui, dedicat a parlar de com ha canviat l'essència amb aquesta perspectiva històrica que ens porta avui l'Otto Lussich. Seguim, perquè justament en aquest món de la postmodernitat, tu has citat tu mateix, has citat en Lyotard, aquest món de la immediatesa absoluta, clar, la ciència ha de competir per perseverar davant la pseudociència en aquest món tan ràpid, i la ciència és lenta. I ha de ser lenta.
1: És que ho ha de ser.
0: Com casa tot això? Com sobreviu? Com s'adapta? S'adapta?
1: Fa el que pot. Ara en parlarem, perquè fa el que pot i té molts problemes per adaptar-se. Què passa aquí? La ciència, hem vist que des de la Segona Guerra Mundial ha anat rebent estocades des de diferents llocs, moltes d'elles internes, que han fet que perdi una certa credibilitat, o almenys aquesta sensació de puresa, de que la ciència era pràcticament un hobbit incorruptible, no? Una miqueta, no pot ser corromput per res, i la ciència és corrupta. La ciència té científics que es mouen per interessos, la ciència ha provocat el mal, la ciència pot provocar destrucció, i això fa també que la percepció pública sigui una mica de... Bueno, cuidado amb això, no? Cuidado amb la ciència, que tampoc és tan bona. Però si això li sumem al fet de com es comunica actualment... Clar, nosaltres pensem en el segle XX, anys 50, 60, 70. Els científics tenen les seves publicacions. Llavors, aquestes publicacions, hi ha un consens científic en el que tothom confia. Els periodistes van a aquest consens científic i publiquen les coses importants, no? Van a veure què creuen els científics. Ha passat això, això i això. Perfecte, doncs publiquem-ho, no? I el canal és aquest. Què ha passat en els últims temps? Primer, que els mitjans de comunicació han canviat. Fixem-nos que al final és una mica trist de dir, i sembla que vulgui fer un atac als mitjans de comunicació, i tampoc vull que sigui això. Però la veritat ja no és tan important. O sigui, no estem transmetent veritat. L'important és les audiències, el clic que li dones a la notícia. Llavors, necessitem constantment alguna cosa que sigui atractiva. I som així, i és inevitable, i està en la nostra naturalesa, ens agrada el conflicte. Ens agrada quan hi ha merder. Nosaltres estem a un institut i mola quan passen cosetes.
0: Marro.
1: Hòstia, este salió con esta, este no sé què. I estem allà mirant i hòstia, s'han discutit, no sé què. I això ens agrada a tots. I el que digui que no és mentida. A tots ens agrada que hi hagi una miqueta de marro. Llavors, clar, si a la teva audiència depèn del marro, necessites generar-lo encara que no n'hi hagi. I la ciència no viu aliena a això. Llavors, què passa? Que al final els científics han de competir amb gent que no és científica però que parla de ciència. I clar, dins d'aquest punt de la llibertat d'expressió, que a favor 100%, clar, la llibertat d'expressió ha de tenir un límit, no? Perquè si al final jo estic dient mentides que poden afectar la vida de les persones, potser és aquest el límit, no?, que hem de posar a llibertat d'expressió. Llavors, el públic al final ja no té una font fiable on haver d'anar, sinó que ha de triar una opinió. I és molt difícil triar una opinió que va en contra teva. Llavors, i això jo sempre ho poso, perquè quan parlem de la gent que de la Terra plana, diuen, però com pot ser una persona tal, no sé què, no sé quantos. Ja...
0: Però terraplanistes.
1: Els terraplanistes o la gent que no creu en certes coses que la ciència diu. És que la ciència no és fàcil d'entendre. Això ho sabem tots. Llavors, què passa? Tu, quan no entens una cosa científica, tens dues opcions. Dir, jo no sóc tan intel·ligent i no ho entenc, per tant, confio en la persona que és més intel·ligent que tu, o intentaré entendre-ho i arribaré fins on arribaré, o dir, m'està enganyant, jo no puc ser tan tonto. Aquest tio no pot ser més intel·ligent que jo. Jo sé coses. Llavors, és molt natural aquest punt de defensa pròpia de dir, no. Jo no pot ser que jo no sàpiga una cosa i que no ho entengui, per tant, m'està enganyant el científic. I això es fomenta des de xarxes, això té un ús polític evident, perquè ens interessa, i la crispació també ajuda. Llavors, com dèiem abans, al final això provoca que els científics hagin d'entrar a llocs on no han de ser-hi, en debats públics contra gent que no és científica, llavors acaben...
0: Incòmode, també, no?
1: Incòmode per ells, perquè al final tu estàs parlant amb una persona que t'està parlant de coses i, clar, tu vens d'un mètode científic, d'unes conclusions, unes dades, t'està parlant amb una persona que el que al final diu és esto no es así porque yo no lo veo. Bueno, pues, potser tens tot el problema, perquè si els científics que han estudiat durant tants segles ho veuen i tu no ho veus, planteja't si ets tu, no? I, clar, exposar als científics això fa que primer hagin de sobresimplificar el missatge, cosa que fa que no acabi d'entendre si es perdin matisos del que estan dient, i segon és que estàs posant-nos a la mateixa alçada. I llavors jo crec que cadascú sap del que sap, i és important que mantinguem a cadascú parlant del que sap i no de qualsevol cosa en aquest món.
0: Clar, i com descriuries, doncs, aquest escenari actual en el qual la ciència ha de bregar amb el món d'ara? I no sé si vols encara afegir algun aspecte més, aquesta reflexió molt encertada, trobo, que estàs fent sobre com la ciència es pot adaptar i si ha de baixar el fang, si no ha de baixar...
1: Clar, què passa? Que al final Els mitjans de comunicació, el que dèiem abans, una miqueta necessiten aquest punt de conflicte i estan amplificant conflictes que no existeixen. Llavors, primer que exagerem les incerteses de la ciència. Ja és que les vacunes no són al 100% segures. Ja, és evident. I si tu vas al prospecte de qualsevol vacuna et posa totes les coses que et poden passar. Són menors, o sigui, et poden passar i són casos excepcionals. Sí, però és el que parlàvem abans, no? Al final, la ciència consisteix en prendre decisions, però això implica córrer uns riscos. Però clar, al final és el benefici de la majoria, a vegades ha de sobrepassar les decisions individuals. I això és molt difícil d'assumir també com a persones. És a dir, hòstia, és que jo m'he d'exposar al risc d'una cosa perquè tu no et contagis? Bueno, potser sí, no. Perquè el risc teu és molt baix, però el d'una altra persona és alt. Hi ha gent que no es pot vacunar. Llavors, tu potser no passa res perquè no et vacunes i passaràs una grip i no passa res, però hi ha una persona que no es pot vacunar que si li toca una grip està fora. Hòstia, hi ha un punt, no, de decisió personal i a vegades aquesta amplificació i aquesta llibertat d'opinió que tots tenim a vegades va en contra del benefici comú, però sempre es disfraça com a benefici comú. No, és que ens intenten enganyar. La ciència en general no intentarà enganyar si no té interessos darrere. I si agafem el consens científic, probablement arribem a una veritat que sigui el més objectiva possible. I això és molt important que jo crec que quedi clar. Que al final el consens és l'objectivitat.
0: Otto, ens queden 3 minuts, 2. Jo espero que aquestes alçades de programa ens puguis donar alguna nota una mica més positiva abans d'acabar i, no sé, algunes conclusions a les quals puguem arribar.
1: Sí.
0: Què necessita, no sé, jo et preguntaria què necessita la ciència per mantenir viva la flama.
1: Jo crec que primer la ciència s'ha demostrat el com és, ha de ser transparent respecte al públic, però també ha de defensar-se en els moments en els que se senti atacada i en els que senti que s'està portant a un lloc on no és el lloc on ha d'estar, no? Llavors, si no haguéssim dubtat els científics entre ells, probablement Thompson no hagués dubtat Rutherford no hagués dubtat del de Thompson, no sabríem que hi ha un nucli, Maxwell va dubtar de Newton i per això ara mateix podem retransmetre ones de ràdio arreu del món i poder comunicar-nos amb els nostres mòbils, perquè Maxwell va dubtar del que deia Newton, tot i ser l'autoritat. Llavors, el dubte és normal i l'escepticisme hi ha de ser. O sigui, la ciència és escèptica per naturalesa. De fet, en parla Robert Boyle, no?, que és el químic escèptic, sí que és escèptic, o sigui, dubta del que està i comprova-ho, però una cosa és dubtar del que està i comprovar-ho, i una altra cosa és la crítica per la crítica i la negació absoluta. O sigui, jo puc dubtar de les coses i investigar-les, però el que no puc fer és negar una veritat simplement perquè a mi no m'agrada la veritat que m'estan dient. Llavors, això és una part, però l'altra és que la ciència ha de fer autocrítica. Uh-huh. La ciència s'ha posat en un pedestal, a si mateixa. La ciència ha volgut estar en una èlit per sobre de la resta de la societat i això ha sigut molt perillós, perquè els científics han utilitzat aquest paper poderós que han tingut per manipular la societat en moltes ocasions. Hem vist el cas del plom, però també tenim el cas de les tabacaleres, com es va amagar els casos de Txernòbil i d'altres desastres nuclears que han passat, com el canvi climàtic s'està utilitzant políticament i alguns científics estan aprofitant per fer diners. Llavors, els científics no poden culpar només a la societat de dir, bueno, és que la societat no ens creu. Ja, però què hem fet nosaltres perquè no ens cregui, no? O sigui, quin és el nostre paper en tot això? Ha de fer autocrítica, ha de ser transparent i ha de mostrar-se tal com és i ensenyar a la gent que el dubte, la controvèrsia i les coses que no són perfectes és el que és la ciència. Jo crec que aquí és el primer pas perquè la ciència pugui arribar a recuperar el punt.
0: Doncs no tenim temps per més. Reflexions d'avui d'un expert de l'Otto Lucich i aquí a les portes de Troia. Doncs ens agrada també conèixer, evidentment, tota aquesta perspectiva de com ha canviat la ciència avui amb l'Otto Lucich, com deia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: L'Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem, doncs, la pròxima setmana amb un nou episodi de les portes de Troia.
2: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Aquesta tarda es fa l'última sessió de la temporada del Dimecres Manetes. Es tracta, recordem-ho, d'un servei gratuït d'assessorament i autorreparació de petits aparells elèctrics i electrònics inspirat en el model europeu dels Repair Café, oferint un espai de lliure accés on la ciutadania pot aprendre a mantenir i arreglar els seus objectes per evitar que esdevinguin residus abans d'hora. L'objectiu és promoure una cultura de manteniment enfront de la cultura d'un sol ús, un fet que permet allargar la vida dels productes, estalviar diners i col·laborar en la millora del medi ambient. Els participants poden portar aparells com ordinadors, mòbils, planxes, batedores, cafeteres o torradores per intentar reparar-los amb l'ajuda d'un professional i les eines que el centre posa a la seva disposició. No cal tenir coneixements previs i, tal com explicava la tècnica de residus Eva Andreu fa unes setmanes a Ràdio Rubí, el rati d'aparells que acaben sent reparats és molt alt.
2: Té un 75% d'èxit, o sigui, un 75% de les coses que entren a aquest servei s'acaben sortint reparades. I cada cop més, i el que ens ha sorprès és que el públic que hi va és molt divers, no? Et trobes tant gent gran com gent més jove, com homes, dones, no? Bé, i tothom que hi va hi surt molt content, perquè clar, imagina que portes la teva torradora que tantes temes espatllada i tornes a casa amb ella funcionant.
1: L'última sessió abans de les vacances del Dimecres Manetes tindrà lloc avui a l'Ateneu Municipal del carrer Xile a partir de les 5 de la tarda. Després d'aquesta sessió, l'alt servei tornarà la primera setmana de setembre. I 6 triatletes del Club Natació Rubí van competir el cap de setmana al 14è Aquatló Sprint de Cunit, una prova puntuable per la Copa Catalana i la Lliga de Clubs. La competició, formada per 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de curs a peu, va reunir participants d'arreu del país. Entre els resultats més destacats del club rubinenc, Pau Valdevieso va ser quart en categoria sub-23. Mònica Crisol va acabar quarta en veterans 1. Fran García va ser 12è en veterans 2. I Nicolás Fricou va finalitzar 7è en veterans 1. També hi van participar Paula Rodríguez i Cíntia Cruz, que van completar la prova amb bons resultats en les seves respectives categories. Això és tot per ara. Més informació en el pròxim butlletí d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula:
0: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger, l'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de 3 dies es converteix en un periple de gairebé 2 mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de continguts del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones amb vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar 3 setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
4: Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no. El tren continua endavant.
3: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui, i per això se l'anomena el tren fantasma.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On a fet de transbordament de 18 i 20 km a pie.
4: Vam haver de fer 18 o 20 km a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
1: Després de gairebé 2 mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys, el 6 d'agost de 1944, a bord d'aquest tren, i el 28 d'agost, doncs, el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració, que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva. Primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita, amb el número 93.887.
5: On arribo al camp de Dachau i on
4: voit... Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
5: Bien sûr, on n'était pas au courant.
2: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes, durant el dia estaven en una sala, diguem, d'oficials, els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau, estaven com una mena aïllades, fins que posteriorment van ser traslladades finalment a la seva destinació final, el camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
5: Alors, ce qui fait que
4: ens tornen a agrupar i ens fan pujar una altra vegada en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones. 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
5: Se troba a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
1: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
2: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
3: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i una àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
2: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
3: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
2: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la Malena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
1: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita són considerades útils. I tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
4: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques. I les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
3: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480.
1: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Appelplatz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
6: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Appelplatz. Fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinats.
1: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. Recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany, per no poder-se mantenir dreta, i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la tormenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
4: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
5: Hi ha pas de bon Déu per moi.
1: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs, les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades, i amb un cafè que no és cafè sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
6: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir destacant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
3: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
5: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme le.
4: Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
5: Le rôle que nous avons là-bas.
2: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions, i de manera cruel doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden, no? Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea del crematori, que tot el dia treia fum als camps de concentració.
3: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Eschwed, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de car cremada i de cendra que llencen al llac.
2: La Conchita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, a la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
3: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortona nauseabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
2: La barraca, amb capacitat per 500 persones, n'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les ofecerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
1: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück, la crueltat pren altres formes.
6: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure. O mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua. O els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens. Però alguns van aconseguir sobreviure. I sempre, sempre van parlar amb ella com mamamà de Ravensbrück.
3: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
7: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
1: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria, s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
7: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Carl Gerard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
3: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
7: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava què anava millor, les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
5: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem. Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una vam guardar l'amistat després de l'alliberació, amb una rossera. I les hi havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
7: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
1: L'estada a Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
5: Un bon jour, mon immatriculació, mon número de matrícula.
8: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar uns camions i ens traslladen a les afores de Berlín, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
5: Doncs c'était l'usine Henkel.
2: El comando Henkel, doncs, treballaven 12 hores al dia, amb torns de nit o de matí, fabricant, doncs, acumuladors per l'aviació.
5: 650 femmes.
8: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien. Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes, i això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de Ravensbrück.
1: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
5: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem, la cutxapà. La cutxapà era una farina grossa. Allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateur.
8: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cutxapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
1: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
5: trouver le système de bloquer les machines.
8: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
5: Ça c'est du matériel qui tuera pas nos compagnons.
2: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment, doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper, doncs, de sabotatge, i va ser, doncs, castigada novament, doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades, com havia patit mesos abans a Fuà.
1: La rapen al zero i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort, perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una trentena.
6: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
3: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones, amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies, però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
8: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya. Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlín mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
1: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
3: El camp que les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
8: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlín, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlín. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
1: L'alliberament s'atansa, però les Veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui entra a l'Espai Solidari una convidada excepcional. És un privilegi per nosaltres comptar amb ella. Pilar Planella de Rubinat és una peça clau de la promoció del benestar i la dignitat de les persones grans, com a cap de la Unitat Territorial de Promoció de les Persones Grans i del Voluntariat. Però el seu compromís social va més enllà. També forma part del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de l'Ajuntament de Lleida. Però a més, la Pilar és part de la família del Picat Solidari, la nostra entitat, on el seu espírit solidari i el seu lideratge són una inspiració per a totes nosaltres. Benvinguda, Pilar.
2: Gràcies. Gràcies per la presentació, que...
1: Que és la veritat i ja
3: bueno,
1: està.
3: Bueno, bueno. Avui et tocava. Altres vegades has vingut aquí a acompanyar-nos a entrevista. Sí. Avui tocava.
2: És més fàcil estar a l'altre cantó,
3: sí.
2: Eh?
3: Avui tocava aquest espai de glòria. Bueno, va, avui...
1: Bueno, però amb aquest currículum tenies que venir com a convidada, perquè tens molt a dir.
3: Avui volem moure una conversa sobre un tema que ens afecta a totes les persones, més tard o més d'hora, que és què significa fer-se gran, no? El tema d'avui és la gent gran i el procés d'envelliment. Un viatge que no només defineix a les persones grans, sinó també a la societat que les acompanyem, o en aquest cas tu que les acompanyes. Com és habitual, comencem pel principi de tot. Què entenem per gent gran avui en dia?
2: El concepte de gent gran ha canviat darrerament, perquè també les generacions que s'incorporen ara a lo que anomenem gent gran també han canviat. D'entrada tenim una esperança de vida molt més llarga que només dos o tres generacions enrere. Això ja marca una diferència important. Un altre tret també característic és que aquestes generacions que s'estan incorporant a la jubilació venen moltes del baby boom, a partir dels anys 50, 55, 60, 65. Això vol dir que són generacions que han tingut més possibilitats de formació, d'estudis, de treball, de lleure, de benestar social, de salut, econòmic, i això condiciona també les condicions amb les quals envelleixen. No és el mateix una persona que a millor pues, ha tingut una alimentació més deficitària, que ha treballat una feina dura al camp, que una persona que té una alimentació correcta amb una feina pues, moltes vegades una mica pot ser més relaxada, amb més oportunitats d'accés a la salut, d'accés al lleure, i això marca molt l'envelliment. Per tant, tenim una franja de gent gran molt àmplia que podríem

0: d'una altra manera.
1: Clar, Pilar, abans les persones grans sempre depenien o estaven integrades en el nucli familiar. Quins efectes creus que té en el benestar de la gent gran este canvi de paradigma de que les persones grans no acabin els seus dies en els nuclis familiars?
0: Clar, la situació social ha canviat molt, les famílies ja no són les famílies tradicionals que en tenien fins ara, els fills, doncs, molts ja no viuen ni tan sols al mateix país que la persona gran, i això fa que la persona visqui més anys sola.
1: Yeah.
0: Què s'ha de fer? Una mica és donar quan la persona, mentre la persona pugui viure sola i en el seu entorn i en el seu, amb el seu sistema de vida i amb les seues condicions de vida, això s'ha de potenciar. Quan aquesta persona comença a tenir les mancances pròpies de l'edat, el que s'ha de fer és donar suport perquè aquesta persona pugui viure a casa seva el temps que sigui possible o el temps que ella vulgui.
1: És molt
0: perquè
1: important.
0: L'important,
1: clar,
0: sobretot, és respectar la llibertat de decisió d'aquestes persones i el projecte de vida que elles han fet.
2: Clar, perquè a part, no, ara que parlàvem d'això, no, d'aquesta integració a la família, abans era així, no? Vull dir, tu tenies un nucli familiar o bé per la part paterna o per la part materna, tu creixes a casa dels teus padrins, no? Ara jo em situo com a neta. Mm-hmm. Això ara també ha canviat, no? Cada nucli familiar, els nuclis familiars són més petits i cadascú també té el seu espai. Clar, en aquest cas, la gent gran, tu creus que vol seguir tenint aquesta vida independent? Perquè a mi, clar, em venen al cap les meves dos padrines que ja no estan vives, però les meves dos padrines volien estar a casa seva soles el màxim de temps possible fins que realment van necessitar suport i van haver de venir a casa perquè ho van poder gestionar d'aquesta manera, no? Però també hi ha aquest canvi de percepció de nosaltres mateixes com a persones grans, no? Uh-huh. No sé si...
0: Sí, sí, totalment. Vull dir, penso que les persones que ara arriben a la jubilació, que estan ara en procés d'envelliment, valoren molt la seva autonomia, valoren molt la seva llibertat, valoren molt el seu espai, valoren molt el seu sistema de vida. Vull dir, són persones que han tingut una altra vivència, són potser de les primeres generacions que han pogut treballar, que han tingut una feina remunerada, que han tingut alguna responsabilitat. Moltes han estat a la lluita política i reivindicativa de drets socials i elles volen poder gaudir d'això que elles han aconseguit per les seues filles. Llavors també ho volen poder gaudir. Llavors, sempre que la persona vulgui, ha de procurar estar en el seu domicili i ha de ser el més vàlida possible. I els fills han d'intentar no interferir si la persona gran no ho necessita. Si la persona es pot desenvolupar per si sola, no cal que el fill o la filla vagi i li digui has de fer això, has de fer allò. Si la persona no demana ajuda i no demana suport, evidentment sempre que no sigui una situació que s'està sortint de mare, s'ha de respectar aquesta llibertat i que la persona en pugui decidir. Vull dir, el que moltes persones te manifesten és, clar, és que jo vaig al metge, el metge és l'exemple típica, però n'hi podria haver d'altres. Vaig al metge i el metge no em parla a mi, parla a la meva filla. I li explica el diagnòstic a la meva filla. I li explica el tractament a la meva filla. I a mi ni tan sols a vegades me pregunta què em passa i com me trobo. Bé, això, a veure, és una actitud edatista total. Vull dir, la persona gran, si no et diuen el contrari, és autònoma, és capaç i s'ha de parlar amb ella i no pues, amb certes conductes també d'infantilització. Si una senyora es diu Carme tota la vida, perquè li han de dir Carmeta quan se fa gran.
1: Clar, clar.
0: Llavors, totes aquestes conductes que a vegades emmascarem amb el carinyo, pues, no deixen de ser una conducta edatista que la persona gran no vol. Vull dir, si tota la vida han dit Carme, pues és Carme, a no ser que li digui el contrari. Bueno, llavors, totes aquestes són actituds que moltes vegades, igual que l'atenció als fills, a vegades vestit de cura i de carinyo, i el que hi ha és un control i un discapacitar a la mare d'aquelles capacitats que encara té.
1: És veritat que primer els fills a vegades tenim aquest error d'intentar protegir massa. També te voldria que parlessis una mica de com són els roles, no? Perquè en general són parelles que arriben a velles juntes, que ja tenen un recorregut llarg i en teoria pues, la mare és la que o ella s'encarrega de les cures i de la família i ell de les aportacions econòmiques i això canvia. I m'agradaria molt que parléssim d'això, de quines diferències observes tu en com viuen la bellesa els homes i les dones, perquè mon pare, per exemple, va passar de el que proveeix la economia a ser cuidador d'una dona amb Alzheimer, no?
0: Normalment, qui assumeix el rol de cuidadora perquè ho ha fet tota la vida, és la dona. Sí que hi ha casos en què, doncs, bueno, per circumstàncies de malaltia, el cuidador passa a ser l'home, però en norma general la cuidadora sol ser la dona. Que passa que, clar, que el tema de la cura, jo penso que s'ha de revaloritzar. S'ha de revaloritzar la cura que fa la dona respecte al marit

0: la cura que fa la filla respecte al pare o a la mare, i la cura que fan els cuidadors professionals, perquè també fan una funció molt important i s'ha de revaloritzar. I la cura ha de ser un tema social, és a dir, no, la cura hauria de tornar a ser una cosa comunitària. Tots hem de tenir cura de tots, perquè avui jo puc necessitar la cura, demà la pots necessitar tu, una circumstància sí. que, pel que sigui, t'ha fet en una etapa vulnerable o fràgil, i que tinguis una xarxa de suport comunitari, doncs te pot ajudar a superar aquesta situació. Per tant, hem de tornar a recuperar la cultura de la cura com un valor bàsic, no com una cosa pesada i que només fan pues, bueno, col·lectius que no saben fer res més, per dir-ho així, que moltes vegades s'entén la cura i això, no? Hem de tornar a donar-li el valor que té, el valor que té, i que és una cosa de tots amb tots, uh-huh. no de grans o de joves amb persones grans, sinó de tots amb tots, amb els infants, amb persones amb discapacitat, amb persones que per qualsevol motiu estan passant per una situació complicada, i aquesta cura l'hem de tornar una mica a interioritzar tots com a persones i com a societat.
1: Pues que demà amb aquesta frase, la cura és un valor bàsic i social, sí. això és el que has dit, pues mira, sí. tenim titular.
2: Clar, també, ara que parlaves de cures i parlem de cures i gent gran, no sé si me'n vaig una miqueta de mare amb el que vaig a dir ara, però, clar, jo recordo que a mi de petita qui em cuidaven eren els meus padrins, i ara, no, que en algun moment serem pares amb la meva parella, estem pensant logística familiar perquè els dos padrins puguin atendre als seus nets, però també a la vegada comptem amb aquests padrins i padrines perquè ens acompanyin a fer aquestes cures dels seus nets, però que en realitat són els nostres fills, no? Clar, aquesta cura també és intergeneracional, amb el que deies. No sols són persones receptores de cures, sinó persones que, com que estan jubilades i no tenen res a fer, no? Com aquests col·lectius que ara parlaves tu, pues han d'encarregar de les cures familiars perquè jo he d'anar a treballar, no?
1: Tenen com l'obligació.
0: Sí, sí. Això hi ha una expressió que utilitzen alguns teòrics, que són los abuelos esclavos. Aquells avis que, jolines, els hi porten la criatura a les 8 del dematí i la van recollir a les 8 del vespre. I els has de donar banyada i sopada. A veure, entre això i que les famílies ajudin a la cura dels nens, a més és bo que els nens tinguin contacte amb els avis, que convisquin amb ells, és bo. Però clar, entre una cosa i l'altra, doncs hi ha un extrem important. Llavors, bueno, penso que sobretot com a dones, que som potser les que assumim aquest rol, també hem de poder dir no, avui tinc una activitat, és el meu dia, i si no és que el nen està malaltíssim, avui no te'l puc cuidar. Vull dir, hem d'aprendre a dir que no, perquè clar, si no, passa, te van xupant, i tot el teu projecte vital se'n va en orris per la cura dels nens. A veure, s'han de poder compatibilitzar, vull dir, ja dic que és bo que els nens estiguin amb els nens, però no ens hem de convertir en esclaus dels nostres fills per la seva comoditat.
2: Exacte.
1: Hi ha dos reptes que es preocupen són socialment. La situació de dependència, que bueno, ara tothom passa per la llei de dependència, bueno, és algo com relativament nou, no? Sabe que les famílies ara ja són conscients de que sempre contem amb els serveis socials, no? I la solitud no volguda o no desitjada. Com s'està treballant per oferir a les persones grans un envelliment digne i amb un suport adequat per permetre reduir aquestes afectacions que comporta la dependència?
0: Clar, la dependència és un fenomen relativament nou, fruit potser d'aquest allargament de l'esperança de vida. Clar, a mesura que ens anem fent grans, doncs, bueno, el cos és un mecanisme que va fallant i que va doncs, tenint les seues pèrdues, i això s'ha d'anar una mica acompanyant. Una mica hi ha tot un seguit de serveis que el que pretenen també és ajudar i donar suport a que la persona pugui continuar vivint a casa seva sempre que això sigui viable i que sigui bo pel seu estat general. Arriba un punt que potser no hi ha més remei que buscar un altre recurs alternatiu. Però si hi ha família que respon i que se'n poden fer càrrec i que volen fer-se càrrec, i amb els recursos que tenim és possible una vida en condicions, una vida amb dignitat i una vida amb salut, dintre de tot d'aquesta persona, doncs els recursos van adreçats amb això. Després també és molt important, i també s'està treballant molt en aquest sentit, el suport als cuidadors familiars. Una persona que es dedica amb cos i ànima a cuidar d'una persona gran acaba portant una motxilla que es fa molt feixuga. Llavors, el poder treballar això des d'aspectes, doncs com mobilitzar la persona en les millors condicions per no fer ni mal a la persona ni fer-te mal tu, que puguin desfogar-se de l'angoixa que els suposa. Moltes vegades hi ha gent gran que, bueno, doncs per la malaltia arriben a ser inclús una mica tirans, que puguin desfogar-se, que puguin tenir un espai on parlar, on dialogar, se'ls ofereixen...
1: Que pues, puguin des... verbalitzar les angoixes.
0: Correcte, i que se'ls pugui acompanyar en aquest procés. Pues des de grups de cuidadors, que fan pues, tallers de mindfulness, que fan art-teràpia, que fan teatre social... Tot això ajuda a que la persona tingui aquest espai per ella, sapiguent que la persona dependent està atesa perquè hi ha un suport a domicili mentre es fa aquestes activitats i ja està, i es donar-los aquests espais també a la persona cuidadora. Això és molt important. I respecte a la solitud, que és l'altre tema que em comentàveu, bueno, és el gran, entre cometes, descobriment que hem fet a partir de la pandèmia. Vull dir, suposo que tots més o menys abans ja anaven sonant persones que estan soles, però una mica la pandèmia ho ha acabat d'evidenciar. Aquelles persones que s'han quedat sense cap xarxa social, perquè potser familiar no en tenien, però que han perdut la xarxa social. I la solitud és un problema molt important perquè és dur de reconèixer que estàs sol, perquè inclús hi ha persones que se senten soles tot i tenir família. Doncs reconèixer que tens 2-3 fills i que te sents sol és molt dur. I la solitud influencia de manera directíssima en la salut. Hi ha més consum de medicaments, hi ha més visites al metge, i el que hi ha són programes que a través de l'acció del voluntariat i de l'acció comunitària volen donar suport i sortida amb aquestes persones, que tornin a tenir una xarxa social que les aculli, que els ofereixi això que han perdut.
2: Jo volia tornar un moment a lo dels cuidadors, perquè no sé si, bueno, a mi m'ha resultat així interessant el fet que si els programes aquests o aquests espais que creeu per a persones cuidadores són per a cuidadors i cuidadores professionals o també per a particulars. Per exemple, si jo ara que s'ha de ser cuidadora dels meus pares o d'una persona en situació de dependència, també podria accedir a aquests espais?
0: És que principalment són per cuidadors no professionals.
2: Vale.
0: Bàsicament familiars.
2: Vale.
0: Perquè un cuidador professional fa les seues hores, però
1: i
0: la família
1: va,
0: normalment pues és dia sí, dissabte, diumenge, vacances...
1: La família que té cada dia igual.
0: Correcte.
2: És que trobo interessant aquesta part de cuidar el que cuide, no? Perquè
0: sí,
2: és una cosa
0: aquesta
2: que...
0: és la paraula, cuidar el que cuide.
2: Sí, que també m'han anat repetint molt també els primers programes que parlàvem més d'acció social. I trobo que és interessant també perquè ve reflexada la meva mare, no?
1: Sí, és que al final tots tenim algú a casa que té algun d'aquests rols.
0: Sí. I la part emocional és importantíssima, vull dir, són gent que han deixat de fer tot el seu... han deixat també de fer les seues activitats, potser de treballar o no, perquè clar, han de treballar, però tot la resta ha quedat en segon termini, no? I cansa molt, sobretot en aquells casos de malalties més de tipus demència, que a vegades la persona gran no se n'adona i arriba a ser pues, cruel i pesada i, bueno, i que això carregui molt anímicament, si no pots una mica trobar un espai on alliberar-te i veure que no et passa només a tu, que li passa amb aquesta, amb aquesta, amb aquell... i que tots han passat pel mateix, doncs, bueno, això també ajuda a, bueno, a tranquil·litzar-te una mica i estar tu millor per poder tu cuidar millor.
2: Clar. I abans d'anar a l'última pregunta que fem a totes les nostres convidades, sí que m'agradaria preguntar-te sobre la solitud no desitjada. Per exemple, jo quan estava estudiant i així, volia estudiar fora i vaig mirar les possibilitats que hi havia de poder compartir pis i així. I, per exemple, sé que a la zona de Barcelona tenen com un projecte intergeneracional que és que hi ha persones que estan soles, que acullen a estudiants a un lloguer social, és a dir, un lloguer molt baix, el problema de l'habitatge juvenil i a la vegada la solitud no desitjada de les persones grans. Podem trobar projectes, potser no com aquest, però similars aquí a Lleida?
0: De fet, hi va ser es dia viure com viure. Duia a terme una entitat bancària a través d'una fundació. Llavors, clar, hi havia com una petita subvenció a la persona gran per les despeses que pogués tenir aquest estudiant, pues, més consum de llum, aigua calenta, etc. Hi havia tècnics que feien el seguiment, però bueno, una vegada va deixar aquesta entitat, pues, bueno, va canviar de... va desaparèixer, una mica el problema es va perdre. Però bueno, era molt interessant, però també molt complicat.
2: Sí, no ha de ser fàcil.
0: No era fàcil compatibilitzar.
1: Sí.
0: Però bueno, però les parelles que van funcionar, la veritat és que va ser una experiència molt xula. I de fet, moltes ja van acabar la seva estada universitària a Lleida i continuen tenint relació amb aquella persona gran. Però bueno, també hi havia els seus conflictes.
2: Home, ha de ser complicat compatibilitzar la vida d'una persona gran a la d'un estudiant de carrera o d'FP que estàs com en moments vitals totalment diferents.
0: Després hi ha un programa que patrocina Fundació La Caixa amb Corroja, i en cas de Lleida amb l'Ajuntament de Lleida, que es diu Sempre Acompanyats. És un programa que es fa d'altres territoris de Catalunya i també estan ja implementant-lo en d'altres territoris de l'Estat, i que és un programa que pretén això, pues, a través de l'acció voluntària en un primer moment i després en la inserció comunitària d'aquestes persones, que puguin tornar a establir aquestes relacions, aquesta xarxa social que els doni suport. Uh-huh. És un programa que compta amb tota una validació científica darrere i amb uns textos de valoració abans i després. Vull dir que és un programa que no naix així, no? Sinó que té una fonamentació científica molt important i que, bueno, pues que està funcionant molt bé. I després hi ha altres entitats, també una, una llarga trajectòria a Barcelona, per exemple, que ja fa uns anys que també estan implementats a Lleida, que és la Fundació Amics de la Gent Gran, que també pretén, pues, treballar a través de voluntaris. Doncs, un i altre programa es complementen i treballo una mica plegats.
2: Aniríem ja a l'última pregunta. Ja saps el que és l'espai solidari, ahí sí que anirem a per feina.
0: Venga.
2: Què significa per tu la solidaritat, Pilar?
0: A veure, per mi significa empatia. Donar als altres no el que em sobre, sinó el que per mi, el que per mi té valor. El temps, l'experiència, els coneixements, els valors. Això per mi és ser solidari. No donar 10 cèntims que em sobren, sinó donar el que per mi realment és important, que és això, no? Temps, experiència, valors, coneixements, etc.
1: Avui tanca l'Espai Solidari la Pilar Planella de Rubinat. Moltes gràcies per portar-nos un tema tan interessant. Penso que el tema que ens has portat tu és global i que ho havien d'entomar. Moltes gràcies, Pilar.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Pilar.

Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Informatiu migdia.

0: David García.
1: Bona tarda. El projecte per escurçar el termini de concessió de llicències d'obra entranya greus riscos, segons els arquitectes. Un tràmit que a Rubí estaria voltant els 15 mesos, segons el síndic, i que el govern català vol reduir fins als 30 dies a tot el país amb la creació d'entitats privades autoritzades per certificar els projectes, una tasca que avui dia és exclusiva dels arquitectes municipals. Parlarem amb els professionals que alerten del risc de privatització del control urbanístic, conflictes d'interessos o fins i tot llicències concedides de manera prematura que s'haurien de revertir amb els edificis ja a mig construir. Parlant d'edificis, una delegació de l'Ajuntament ha visitat el local dels Telers, a Terrassa, que és una promoció pública d'habitatge per a la gent gran, que compta també amb diversos serveis i espais comunitaris. La idea és agafar inspiració per plantejar-se construir algun projecte similar aquí, a la nostra ciutat. El dimecres Manetes tanca temporada aquesta tarda a l'Ateneu amb l'última sessió abans de les vacances. El servei d'autoreparació d'aparells elèctrics ha tornat a funcionar un curs amb bona afluència, un públic intergeneracional i, sobretot, una proporció d'èxit del 75% de les seves reparacions, molt important en la lluita contra els residus i la cultura d'un sol ús que es busca combatre en aquest taller. I anem amb el temps. Avui esperem màximes a tensió de 35 graus. De fet, els experts ens diuen que avui comença una nova pujada generalitzada de la temperatura que podria durar fins a mitjans d'agost. Així que ànims, sentim la previsió del temps de Luismi Pérez, com sempre, des de la xarxa.
2: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda, una altra vegada, arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
1: El govern de la Generalitat ha presentat un nou avantprojecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics que promet revolucionar la concessió de llicències d'obres. L'objectiu principal és reduir l'actual mitjana de tramitació, que se situa entre els 9 i els 12 mesos, a només un mes, mitjançant tot plegat un nou procediment exprés. Tot i així, el sector professional posa en dubte aquesta reforma i alerta que podria obrir la porta a la privatització del control urbanístic o a l'aprovació de projectes que per defectes de forma s'hagin d'acabar anul·lant. Aquesta mesura arriba en un moment en què la gestió administrativa local està sota el focus per la seva lentitud. A Rubí, segons el síndic de Greuges local, Carles Alujo, els veïns estarien esperant una mitjana de 15 mesos per obtenir els permisos de construcció. I posa un exemple.
3: Una persona que l'octubre del 24 presenta tots els papers per poder fer una casa. A partir d'aquell mes d'octubre del 24 comença a pagar la taxa de llicències urbanístiques, les garanties per si hi ha desperfectes durant les obres a la via pública i també la taxa de gestió de residus de construcció i de demolició. Fa tot això, queda tot aturat, i llavors durant el 2025 des d'Urbanisme se li van fent requeriments d'esmenes als projectes que havia presentat i l'última comunicació que tenia era des del juliol del 25. Ha passat més de mig any, ha anat contestant els requeriments que li feien i aquella sol·licitud que va fer a finals del 24 doncs va camí ja dels 16 mesos.
1: Aquesta situació no només passa a Rubí, òbviament, sinó que es repeteix a la major part de Catalunya i aquest nou avantprojecte busca revertir-ho. La gran novetat és la introducció de les anomenades ECAU, entitats col·laboradores de certificació en àmbit urbanístic. Amb aquest sistema, el promotor ja no dependrà exclusivament dels informes dels tècnics municipals dels ajuntaments, sovint saturats, sinó que podrà aportar un certificat d'una d'aquestes entitats privades que validi la conformitat del projecte. Un cop presentada la sol·licitud amb aquest certificat, l'Ajuntament tindrà l'obligació d'atorgar la llicència en un màxim de 30 dies. Aquest canvi, però, no convenç tothom. El Rubinet reusenc Josep Milà, delegat del Col·legi d'Arquitectes aquí al Vallès Occidental, li horroritza textualment la possibilitat que s'estigui privatitzant el control urbanístic municipal.
0: El control de les llicències és molt arriscat que passi a formar part del sector privat. És més, també la mateixa llei diu que els que pagaran aquests informes, o sigui, aquestes ECAUs, serà el promotor de l'obra. Per tant, detectem un cert conflicte d'interès si el mateix promotor és qui paga el que l'ha de controlar, o sigui, el que ha de mirar de que allò estigui bé o malament, doncs perd una mica el sentit d'equanimitat que té l'administració de ser més objectiva, per dir-ho d'una manera.
1: Això pel que fa a aquestes entitats noves privades, però l'altre pilar de la reforma és el silenci administratiu positiu. És a dir, que si l'administració no respon en temps i forma a la petició d'agència d'obres, aquesta es donarà per concedida. Cristina Mora, la presidenta de la demarcació de Barcelona del Consell del Col·legi d'Arquitectes, defineix aquesta mesura, aquest silenci administratiu positiu, com una arma de doble fil.
4: Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada, ja has d'enderrocar una planta, que aquí qui ho paga, mm-hmm, això, no? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs fora d'ordenació, no? En aquest cas.
1: Des del Col·legi d'Arquitectes assenyalen que el coll d'ampolla real no és només la revisió tècnica dels projectes, sinó la manca de personal als ajuntaments, un dèficit que s'arrossega des de la crisi anterior, i la coexistència de gairebé un miler de normatives municipals diferents a tot Catalunya. Per resoldre-ho, proposen homogeneïtzar els criteris urbanístics, recuperar el visat del projecte bàsic i crear també una bossa de tècnics de suport per als municipis més saturats. El Col·legi d'Arquitectes presentarà les seves al·legacions a l'avantprojecte el pròxim 30 de setembre, amb la voluntat d'assegurar que la figura de l'arquitecte municipal continuï sent una peça clau i garant del procés urbanístic. Més coses, una delegació de l'Ajuntament de Rubí ha visitat aquest dimarts el complex municipal Els Telers, a Terrassa, per conèixer de primera mà el seu model d'habitatge destinat a la gent gran, segons publica el mitjà públic de la cocapital vallesana. La visita ha estat encapçalada pel regidor d'habitatge local, Jordi Arnaiz, acompanyat per les regidores terrassenques Ruth Ibernón i Lluïsa Melgares. Durant la jornada, la delegació ha conegut el funcionament d'aquest equipament dels Telers, que combina habitatges de lloguer per a persones grans amb serveis d'atenció i espais comunitaris pensats per fomentar la convivència i l'envelliment actiu. L'Ajuntament estudia aquesta experiència com una possible referència de cara a la possibilitat de desenvolupar futurs projectes d'habitatge i serveis adreçats a la gent gran aquí a Rubí.
5: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Aquesta tarda es fa l'última sessió de la temporada del dimecres Manetes. Es tracta d'un servei gratuït d'assessorament i autorreparació de petits aparells elèctrics i electrònics que està inspirat en el model europeu dels Repair Café, oferint un espai de lliure accés on la ciutadania pot aprendre a mantenir i arreglar els seus objectes per evitar que esdevinguin residus abans d'hora. L'objectiu és promoure una cultura de manteniment enfront de la cultura d'un sol ús, fet que permet allargar la vida dels productes, estalviar diners i col·laborar en la millora del medi ambient. Els participants poden portar aparells com ordinadors, mòbils, planxes, batedores o torradores per intentar reparar-los amb l'ajuda d'una banda d'un professional i de l'altra de les eines que el centre posa a la seva disposició. No cal tenir coneixements previs per anar el dimecres Manetes. I tal com ens explicava Ràdio Rubí, Eva Andreu, tècnica de residus de l'Ajuntament, la proporció d'aparells que s'aconsegueix reparar és molt alta.
6: Té un 75% d'èxit, o sigui, un 75% de les coses que entren en aquest servei s'acaben sortint reparades. I cada cop més, i el que ens ha sorprès és que el públic que hi va és molt divers, no? Et trobes tant gent gran com gent més jove, com homes, dones, no? Bé, i tothom que hi va hi surt molt content, perquè clar, imagina que portes la teva torradora que tant t'estimes espatllada i tornes a casa amb ella funcionant.
1: Tot i que el dimecres Manetes està obert a tota mena d'aparells elèctrics i electrònics, n'hi ha alguns, com les torradores espatllades, que són un clàssic. L'Eva Andreu ens posa més exemples.
6: El que hem vist és que les cafeteres s'espatllen molt, que és perquè ara són les cafeteres majoritàries de totes les llars. Secadors. Molts cops el que passa, aquest costum que tenim d'enrotllar el cable en el mànec del secador fa que el cable s'acabi sortint. I aleshores és tan senzill com anar amb el secador i posar-ho bé, no? I ja està. I hi ha coses que la veritat és que són super senzilles, o vas allí i potser és que hi ha una bateria que s'ha de canviar, o hi ha algun fusible que s'ha de canviar, i anant a buscar la peça que el nostre Manetes et sap dir on, a quina botiga has d'anar a buscar-la, doncs la reparació és molt fàcil.
1: L'últim dimecres Manetes, abans de les vacances, es farà aquesta tarda a l'Ateneu Municipal del carrer Xile a partir de les 5. Després de la sessió d'avui, el servei tornarà la primera setmana de setembre. Comencem, com dèiem, un nou pic de calor i, com sempre que pugen les temperatures, ens venen al cap alguns dubtes. Un d'ells pot tenir a veure amb la distribució dels aliments a la nevera, un tema important però que té especialment la seva rellevància aquests dies de calor. Manel Guirado, professor de l'aula gastronòmica, ha donat aquests consells als periodistes del Cugat.cat.
7: Carns i peixos a la part més baixa de la nevera, perquè és normalment la que està més freda. Per què? Doncs perquè la calor tendeix a pujar. Val? Llavors, a dalt de tot, potser aquells tipus de salses, inclús et diria que potser iogurts, coses d'aquestes, poden estar a la part més alta. Les verdures en el seu calaix, per una qüestió no només de temperatura, que és una zona molt freda, sinó també perquè mantenen més la humitat allà dintre. Els ous, que sempre és un producte que mai, no sé, la gent tendeix a posar-lo a la porta perquè està com més allunyat de la resta. I això és interessant perquè l'ou, l'exterior, sí que pot ser que pugui dur patògens i hi hagi contaminació creuada, això s'ha d'evitar. I a la porta, doncs, deixar-hi ampolles, la mantega sí que estaria bé, etc. Lacti sí que el diria, intentar-los tenir tancats amb carmanyoles o molt ben filmats per dos raons. Si, per exemple, estem parlant de formatges, els formatges desprenen aroma. Llavors ens pot, diguem-ne, afectar tota la resta de productes, una qüestió aromàtica. I, d'altra banda, els lactis absorbeixen aroma també, perquè és greix. Per tant, molt ben tapats perquè no agafin l'aroma d'altres coses. Per exemple, la típica mantega que fa dies que està allà i que fa gust ja a ceba, peix i a tot. Doncs molt ben filmada a dintre d'una carmanyola perquè això no passi.
1: Doncs una altra de les malaurades conseqüències d'aquest calor són els incendis al bosc. Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya, l'Infocat, per aquest nou episodi de calor que eleva el risc de focs. També hi ha una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular que compliquen el problema. Les prevencions indiquen que dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill d'incendi forestal. Les zones més afectades són el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques del prelitoral. Per tant, el Vallès Occidental i Rubí estan en aquesta zona de preocupació. El cos d'emergències afirma que l'escassetat de la precipitació acumulada agreuja la situació a escala de perill molt alt o extrem a bona part del país. Aquest el vespre passat s'ha activat l'alerta del pla Procicat, a més d'aquest Infocat, davant la previsió de calor extrema. El Departament d'Agricultura, a més, ha situat el període de perill d'incendis forestals entre avui i el 4 d'agost, i els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a més de 200 municipis d'una vintena de comarques, i el nivell 4 a gairebé 43 municipis. Així que ja sabeu, com sempre, molta precaució al bosc i a l'entorn natural de Rubí.
5: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.

0: David García.
1: Bona tarda. El projecte per escurçar el termini de concessió de llicències d'obra entranya greus riscos, segons els arquitectes. Un tràmit que a Rubí estaria voltant els 15 mesos, segons el síndic, i que el govern català vol reduir fins als 30 dies a tot el país amb la creació d'entitats privades autoritzades per certificar els projectes, una tasca que avui dia és exclusiva dels arquitectes municipals. Parlarem amb els professionals que alerten del risc de privatització del control urbanístic, conflictes d'interessos o fins i tot llicències concedides de manera prematura que s'haurien de revertir amb els edificis ja a mig construir. Parlant d'edificis, una delegació de l'Ajuntament ha visitat el local dels Telers, a Terrassa, que és una promoció pública d'habitatge per a la gent gran, que compta també amb diversos serveis i espais comunitaris. La idea és agafar inspiració per plantejar-se construir algun projecte similar aquí, a la nostra ciutat. El Dimecres Manetes tanca temporada aquesta tarda a l'Ateneu amb l'última sessió abans de les vacances. El servei d'autoreparació d'aparells elèctrics ha tornat a funcionar un curs amb bona afluència, un públic intergeneracional i, sobretot, una proporció d'èxit del 75% de les seves reparacions, molt important en la lluita contra els residus i la cultura d'un sol ús que es busca combatre en aquest taller. I anem amb el temps. Avui esperem màximes de tensió de 35 graus. De fet, els experts ens diuen que avui comença una nova pujada generalitzada de la temperatura que podria durar fins a mitjans d'agost. Així que ànims. Sentim la previsió del temps de Luis Mi Pérez, com sempre, des de la xarxa.
2: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda, una altra vegada, arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre, del dijous, alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
1: El govern de la Generalitat ha presentat un nou avantprojecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics que promet revolucionar la concessió de llicències d'obres. L'objectiu principal és reduir l'actual mitjana de tramitació, que se situa entre els 9 i els 12 mesos, a només un mes, mitjançant tot plegat un nou procediment exprés. Tot i així, el sector professional posa en dubte aquesta reforma i alerta que podria obrir la porta a la privatització del control urbanístic o a l'aprovació de projectes que per defectes de forma s'hagin d'acabar anul·lant. Aquesta mesura arriba en un moment en què la gestió administrativa local està sota el focus per la seva lentitud. A Rubí, segons el síndic de Greuges local, Carles Alujo, els veïns estarien esperant una mitjana de 15 mesos per obtenir els permisos de construcció. I posa un exemple.
3: Una persona que l'octubre del 24 presenta tots els papers per poder fer una casa, a partir d'aquell mes d'octubre del 24 comença a pagar la taxa de llicències urbanístiques, les garanties per si hi ha desperfectes durant les obres a la via pública i també la taxa de gestió de residus de construcció i de demolició. Fa tot això, queda tot aturat, i llavors durant el 2025 des d'Urbanisme se li van fent requeriments d'esmenes als projectes que havia presentat i l'última comunicació que tenia era des del juliol del 25. Ha passat més de mig any, ha anat contestant els requeriments que li feien i aquella sol·licitud que va fer a finals del 24 doncs va camí ja dels 16 mesos.
1: Aquesta situació no només passa a Rubí, òbviament, sinó que es repeteix a la major part de Catalunya i aquest nou avantprojecte busca revertir-ho. La gran novetat és la introducció de les anomenades ECAU, entitats col·laboradores de certificació en àmbit urbanístic. Amb aquest sistema, el promotor ja no dependrà exclusivament dels informes dels tècnics municipals dels ajuntaments, sovint saturats, sinó que podrà aportar un certificat d'una d'aquestes entitats privades que validi la conformitat del projecte. Un cop presentada la sol·licitud amb aquest certificat, l'Ajuntament tindrà l'obligació d'atorgar la llicència en un màxim de 30 dies. Aquest canvi, però, no convenç tothom. El Rubinenc l'arquitectonenc Josep Milà, delegat del Col·legi d'Arquitectes aquí al Vallès Occidental, li horroritza textualment la possibilitat que s'estigui privatitzant el control urbanístic municipal.
0: El control de les llicències és molt arriscat que passi a formar part del sector privat. És més, també la mateixa llei diu que els que pagaran aquests informes, o sigui, aquestes ECAUs, serà el promotor de l'obra. Per tant, detectem un cert conflicte d'interès si el mateix promotor és qui paga el que l'ha de controlar, o sigui, el que ha de mirar de que allò estigui bé o malament, doncs perd una mica el sentit d'equanimitat que té l'administració de ser més objectiva, per dir-ho d'una manera.
1: Això pel que fa a aquestes entitats noves privades, però l'altre pilar de la reforma és el silenci administratiu positiu. És a dir, que si l'administració no respon en temps i forma a la petició d'agència d'obres, aquesta es donarà per concedida. Cristina Mora, la presidenta de la demarcació de Barcelona del Consell del Col·legi d'Arquitectes, defineix aquesta mesura, aquest silenci administratiu positiu, com una arma de doble fil.
4: Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas.
1: Des del Col·legi d'Arquitectes assenyalen que el coll d'ampolla real no és només la revisió tècnica dels projectes, sinó la manca de personal als ajuntaments, un dèficit que s'arrossega des de la crisi anterior, i la coexistència de gairebé un miler de normatives municipals diferents a tot Catalunya. Per resoldre-ho, proposen homogeneitzar els criteris urbanístics, recuperar el visat del projecte bàsic i crear també una bossa de tècnics de suport per als municipis més saturats. El Col·legi d'Arquitectes presentarà les seves al·legacions a l'avantprojecte el pròxim 30 de setembre, amb la voluntat d'assegurar que la figura de l'arquitecte municipal continuï sent una peça clau i garant del procés urbanístic. Més coses, una delegació de l'Ajuntament de Rubí ha visitat aquest dimarts el complex municipal Els Telers, a Terrassa, per conèixer de primera mà el seu model d'habitatge destinat a la gent gran, segons publica el mitjà públic de la cocapital vallesana. La visita ha estat encapçalada pel regidor d'habitatge local, Jordi Arnaiz, acompanyat per les regidores terrassenques Ruth Ibernon i Lluïsa Melgares. Durant la jornada, la delegació ha conegut el funcionament d'aquest equipament dels Telers, que combina habitatges de lloguer per a persones grans amb serveis d'atenció i espais comunitaris pensats per fomentar la convivència i l'envelliment actiu. L'Ajuntament estudia aquesta experiència com una possible referència de cara a la possibilitat de desenvolupar futurs projectes d'habitatge i serveis adreçats a la gent gran aquí a Rubí.
5: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Aquesta tarda es fa l'última sessió de la temporada del dimecres Manetes. Es tracta d'un servei gratuït d'assessorament i autorreparació de petits aparells elèctrics i electrònics que està inspirat en el model europeu dels Repair Café, oferint un espai de lliure accés on la ciutadania pot aprendre a mantenir i arreglar els seus objectes per evitar que esdevinguin residus abans d'hora. L'objectiu és promoure una cultura de manteniment enfront de la cultura d'un sol ús, fet que permet allargar la vida dels productes, estalviar diners i col·laborar en la millora del medi ambient. Els participants poden portar aparells com ordinadors, mòbils, planxes, batedores o torradores per intentar reparar-los amb l'ajuda d'una banda d'un professional i de l'altra de les eines que el centre posa a la seva disposició. No cal tenir coneixements previs per anar el dimecres Manetes. I tal com ens explicava Ràdio Rubí, Eva Andreu, tècnica de residus de l'Ajuntament, la proporció d'aparells que s'aconsegueix reparar és molt alta.
6: Té un 75% d'èxit, o sigui, un 75% de les coses que entren en aquest servei s'acaben sortint reparades. I cada cop més, i el que ens ha sorprès és que el públic que hi va és molt divers, no? Et trobes tant gent gran com gent més jove, com homes, dones, no? Bé, i tothom que hi va hi surt molt content, perquè clar, imagina que portes la teva torradora que tant t'estimes espatllada i tornes a casa amb ella funcionant.
1: Tot i que el dimecres Manetes està obert a tota mena d'aparells elèctrics i electrònics, n'hi ha alguns, com les torradores espatllades, que són un clàssic. L'Eva Andreu ens posa més exemples.
6: El que hem vist és que les cafeteres s'espatllen molt, que és perquè ara són les cafeteres majoritàries a totes les llars. Secadors. Molts cops el que passa, aquest costum que tenim d'enrotllar el cable en el mànec del secador fa que el cable s'acabi sortint. I aleshores és tan senzill com anar allà amb el secador i posar-ho bé, no? I ja està. I hi ha coses que la veritat és que són supersenzilles. O vas allí i potser és que hi ha una bateria que s'ha de canviar o hi ha algun fusible que s'ha de canviar. I anant a buscar la peça que el nostre Manetes et sap dir on, a quina botiga has d'anar a buscar-la, doncs la reparació és molt fàcil.
1: L'últim dimecres Manetes, abans de les vacances, es farà aquesta tarda a l'Ateneu Municipal del carrer Xile a partir de les 5. Després de la sessió d'avui, el servei tornarà la primera setmana de setembre. Comencem, com dèiem, un nou pic de calor i com sempre que pugen les temperatures ens venen al cap alguns dubtes. Un d'ells pot tenir a veure amb la distribució dels aliments a la nevera, un tema important però que té especialment la seva rellevància aquests dies de calor. Manel Guirado, professor de l'aula gastronòmica, ha donat aquests consells als periodistes del Cugat.cat.
7: Carns i peixos a la part més baixa de la nevera, perquè és normalment la que està més freda. Per què? Doncs perquè la calor tendeix a pujar. Val? Llavors, a dalt de tot, potser aquells tipus de salses, inclús et diria que potser iogurts, coses d'aquestes poden estar a la part més alta. Les verdures en el seu calaix, per una qüestió no només de temperatura, que és una zona molt freda, sinó també perquè mantenen més la humitat allà dintre. Els ous, que sempre és un producte que mai, no sé, la gent tendeix a posar-lo a la porta perquè està com més allunyat de la resta. I això és interessant perquè l'ou, l'exterior, sí que pot ser que pugui dur patògens i hi hagi contaminació creuada, això s'ha d'evitar. I a la porta, doncs, deixar-hi ampolles, la mantega sí que estaria bé, etc. Lacti sí que diria intentar-los tenir tancats amb carmanyoles o molt ben filmats per dos raons. Si, per exemple, estem parlant de formatges, els formatges desprenen aroma. Llavors ens pot, diguem-ne, afectar tota la resta de productes, una qüestió aromàtica. I, d'altra banda, els lactis absorbeixen aroma també, perquè és greix. Per tant, molt ben tapats perquè no agafin l'aroma d'altres coses. Per exemple, la típica mantega que fa dies que està allà i que fa gust ja a ceba, peix i a tot. Doncs molt ben filmada a dintre d'una carmanyola perquè això no passi.
1: Doncs una altra de les malaurades conseqüències d'aquest calor són els incendis al bosc. Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya, l'Infocat, per aquest nou episodi de calor que eleva el risc de focs. També hi ha una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular que compliquen el problema. Les prevencions indiquen que dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill d'incendi forestal. Les zones més afectades són el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques del prelitoral. Per tant, el Vallès Occidental i Rubí estan en aquesta zona de preocupació. El cos d'emergències afirma que l'escassetat de la precipitació acumulada agreuja la situació a escala de perill molt alt o extrem a bona part del país. Aquest el vespre passat s'ha activat l'alerta del pla Procicat, a més d'aquest Infocat, davant la previsió de calor extrema. El Departament d'Agricultura, a més, ha situat el període de perill d'incendis forestals entre avui i el 4 d'agost, i els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a més de 200 municipis d'una vintena de comarques, i el nivell 4 a gairebé 43 municipis. Així que ja sabeu, com sempre, molta precaució al bosc i a l'entorn natural de Rubí. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Rubí d'aquest dimecres 29 de juliol. Podeu continuar informats cada hora en punt amb els butlletins horaris de l'emissora municipal i ja a partir de demà, a partir de les 9 del matí, amb tota l'actualitat de la ciutat. Recordeu que al nostre web, radiorubí.cat, i als nostres perfils a les xarxes socials també podreu continuar informats de tot el que passa aquí a la ciutat. Que tingueu molt bona tarda.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
1: Pel que fa a les temperatures, tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses. Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
5: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
1: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
5: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari

0: Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Mas Llorenç com també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meroño, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Mas Llorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de les xarxes socials. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Mas Llorenç, està també el que seria Mas Arbonès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TB24, 2041, 2042, C51, Esteta, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
0: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
4: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
3: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
4: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
3: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: I tot plegat, com dèiem, com Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
6: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
5: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
6: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
5: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical.

0: i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic Oriental cap a l'Occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
1: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3. Una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
2: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella. Segons fonts policials, va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
1: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
3: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
2: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
4: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
1: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
2: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
1: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
2: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
1: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
2: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
1: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Elilu, que és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
6: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants. També es vulnera els drets dels treballadors i treballadores. És un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
5: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
1: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
2: Es dirà House Barcelona, es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
7: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més. I és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals. I és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I no només del debat, sinó també de les solucions.
2: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
1: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
2: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
1: Un 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armador del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
9: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, el bonic que és aquesta professió.
8: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
1: I per tant, encara del sector primari, la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per a temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
1: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
11: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
12: Tenir aigua és el ser o no ser, eh? Ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat, Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes als nostres productors. I també vol dir inversió.
11: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
1: 11 minuts i arribem a les 3. Guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
13: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles, quan fins ara n'hi havia 6. Però alhora es creen 2 noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
14: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
13: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
1: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanasses, a Súria.
2: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
1: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa a la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
15: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
16: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
15: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
17: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
1: Escolteu la Ludwig Band, també Detallets o Ginestà. Seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les festes del Tura d'Olot. Es faran del 4 al 8 de setembre amb una 50ena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
18: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les festes d'altura 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Band, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
19: Que és que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
18: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les festes d'altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
1: Doncs ara sí, temps pels esports. que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
20: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló, a partir de 7:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
21: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà 3 compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels 3 amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
22: Van ser 3 anys de la meva vida on ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
21: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:15 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
20: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la primera federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
23: Partidos de pretemporada que, bueno, que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico-táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico-táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
20: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilern a Lleida per aquest curs 26-27. El bas americà arriba procedent del Burgan Brancès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director del esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquest base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
1: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
24: La xarxa de comunicació local. Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El govern català ha presentat un nou avantprojecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics que promet revolucionar la concessió de llicències d'obres. L'objectiu principal és reduir l'actual mitjana de tramitació, que se situa entre els 9 i els 12 mesos, a només un mes mitjançant un nou procediment exprés. Amb aquest nou sistema, el promotor ja no dependrà exclusivament dels informes dels tècnics municipals, sovint saturats, sinó que podrà portar un certificat d'una empresa privada, les noves anomenades entitats col·laboradores de certificació, que validin la conformitat del projecte. Un cop presentada la sol·licitud, els ajuntaments tindran l'obligació d'atorgar la llicència d'obres en un màxim de 30 dies. Aquest canvi, però, no convenç tothom. El sector professional posa en dubte la reforma i alerta que podria obrir la porta a la privatització del control urbanístic. El rubinenc Josep Milà és el delegat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al Vallès Occidental.
2: El control de les llicències és molt arriscat que passi a formar part del sector privat. És més, també la mateixa llei diu que els que pagaran aquests informes, o sigui, aquestes ECAUs, serà el promotor de l'obra. Per tant, detectem un cert conflicte d'interès si el mateix promotor és qui paga el que l'ha de controlar, o sigui, el que ha de mirar de que allò estigui bé o malament, doncs perd una mica el sentit d'equanimitat que té l'administració de ser més objectiva, per dir-ho d'una manera.
1: En aquesta línia, el Col·legi d'Arquitectes ha anunciat que presentarà les seves al·legacions a l'avantprojecte el pròxim 30 de setembre, amb la voluntat d'assegurar que la figura dels arquitectes municipals continuï sent una peça clau i garant del procés urbanístic. Aquí a Rubí, segons el síndic de Greuges, Carles Alujo, s'estaria tardant uns 15 mesos de mitjana en atorgar una llicència d'obres. Una delegació de l'Ajuntament ha visitat aquest dimarts el complex municipal Els Telers, a Terrassa, per conèixer de primera mà el seu model d'habitatge destinat a la gent gran. La visita ha estat encapçalada pel regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, acompanyat per les regidores terrassenques Ruth Ibernón i Lluïsa Melgares, segons informa el mitjà públic de la Cocapital. Durant la jornada, la delegació ha conegut el funcionament d'aquest equipament dels Telers, que combina habitatges de lloguer per a gent gran amb serveis d'atenció i espais comunitaris, pensats per fomentar la convivència i la envelliment actiu. L'objectiu és que l'Ajuntament estudiarà aquesta experiència com una possible referència de cara a desenvolupar futurs projectes d'habitatge per a la gent gran aquí al municipi. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Avui es fa l'última sessió de la temporada del dimecres Manetes, el servei de gratuït d'assessorament i autorreparació de petits aparells elèctrics i electrònics. Es tracta d'un servei inspirat en el model europeu dels Repair Café, que ofereix un espai de lliure accés on la ciutadania pot aprendre a mantenir i arreglar els seus objectes per evitar que esdevinguin residus abans d'hora. L'objectiu és promoure una cultura de manteniment enfront de la cultura d'un sol ús i evitar que aquests aparells acabin sent residus. Els participants poden portar, per exemple, ordinadors, mòbils, planxes, batedores, torradores o cafeteres per intentar reparar-les amb l'ajuda d'un professional i de les eines que el centre posa a la seva disposició. No cal tenir coneixements previs i, tal com explica Eva Andreu, tècnica de residus, la proporció d'aparells que s'aconsegueix reparar és molt alta.
2: Té un 75% d'èxit, o sigui, un 75% de les coses que entren en aquest servei s'acaben sortint reparades. I cada cop més, i el que ens ha sorprès és que el públic que hi va és molt divers, no? Et trobes tant gent gran com gent més jove, com homes, dones, no? Bé, i tothom que hi va hi surt molt content, perquè clar, imagina que portes la teva torradora que tant t'estimes espatllada i tornes a casa amb ella funcionant.
1: L'últim dimecres Manetes, abans de les vacances, s'està fent a l'Ateneu Municipal fins les 9 de la nit. Després de la sessió d'avui, el servei tornarà la primera setmana del mes de setembre. Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat, per un nou episodi de calor que eleva el risc de focs. També hi ha una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular que compliquen la situació. Les previsions indiquen que dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. Les zones més afectades són el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Per tant, Rubí i el Vallès Occidental entren en aquesta zona de preocupació. El cos d'emergències afirma que l'escassetat de pluja acumulada agreuja la situació a escala de perill molt alt o extrem a bona part del país. A més, des d'ahir dimarts al vespre està activa l'alerta del Pla Procicat davant la previsió de calor extrema. El Departament d'Agricultura ha situat el període de perill d'incendis forestals entre avui dimecres i el 4 d'agost i per la seva part els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a més de 200 municipis d'una vintena de comarques. Actualment, Rubí i el Vallès estan tots en el Pla 2 de risc molt alt. Per tant, molta precaució al bosc i a l'entorn natural de la ciutat. Això és tot, més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
4: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això, mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre, els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
5: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor de drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat en moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? La gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència, per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica, o que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat, està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssils, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir. Per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació, hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Us envio una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
6: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en quan fem el capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
4: ja veurem si el farem, ja veurem.
6: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
4: primer...
6: de fer, no?
4: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
6: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
4: A quin any has dit? El 1800?
6: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. El 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, a dalt al volcà, en un lloc que...
4: S'hi havien passat uns 60 anys, una mica més.
6: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Cara avui, la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
4: Això als anys 70,
6: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
4: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques,
6: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes de desinformació per mantenir segurament el seu negoci. Normal, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores,
4: sí,
6: si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
4: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
6: Sí, diuen català.
4: Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
6: Sí.
4: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
6: Vale, sí, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle. El cicle és molt més complex que això que he dit ara. Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, el que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
4: Sí, home, està clar.
6: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
4: Tu hi entens d'això,
6: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha les roques, una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps a créixer. Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és, al final també diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
4: No, té fama, i perquè... és molt sa, a més sí, a més, sí, sí, tant. Bones calories.
6: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas de... amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
4: No se m'hagués acudit mai.
6: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tot a l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
4: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
6: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
4: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema d'efecte hivernacle, etc, etc. Deixa'm avançar una mica, perquè crec que és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
7: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
4: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
7: Ara tinc un problema, perquè... Clar, vingut a dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, sí. No sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però
4: podem
7: parlar de l'altre, eh? Però...
4: Ja en parlarem.
6: M'ha passat el mateix.
4: Això és culpa meva, això és, ja reconec que...
7: No, m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot s'aprofita.
4: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
7: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat. Crec que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són a vegades de forma més o menys desencertada intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
4: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també. Sí, perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no? Potser?
7: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que, amb bona fe, divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat, a vegades, posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que això és complicat de processar.
4: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte, no ben bé, és una mica, a la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i, per tant, és possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news, acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
7: Sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que, ostres, costa molt posar d'acord en científics, també.
4: Clar.
7: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
4: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé.
6: Sí. És que hi ha molts arguments dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir, és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
4: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
6: Clar, sempre ha plogut. I a veure, i abans,
4: són
6: jo
4: cicles,
6: recordo
4: no?
6: una vegada que va ploure, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra, per això, va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtic. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. És que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, no dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
4: Clar.
6: És a dir, ara m'ho
4: compares. Hi haurien d'haver molts volcans simultàniament per aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
6: Aquí està.
4: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo el ploure ho he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. Deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, Però tu, Albert, que crec que n'has tractat, inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
7: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i no, encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
4: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
7: Sí, sí, sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final És una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
4: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè... No sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
7: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? És bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que teoria, en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
4: en
7: la gent. Has parlat dels taps d'ampolla, però...
4: Per exemple, bueno, sí.
7: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
4: O sigui, que anem a parar els calés, bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, una mica?
7: Sí.
4: Sí, algú ha de pagar la festa.
6: Una pregunta.
4: Jordi, digues.
6: Sempre m'he demanat, la gent de 2030 representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
7: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
6: Sí, exacte.
7: Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però van.
6: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
7: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com el del tap d'ampolla ajuda... Després no sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de l'anella.
4: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
7: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això comunicativament és molt complicat.
4: Després, si em permets, Albert, tornem a això que crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia, què ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic? Perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no és només és un tema de cicles i prou, no?
6: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant en tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, Que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se, i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
8: Una reserva, diguem.
6: I són aquests. Nosaltres som descendents d'aquests.
8: Hòstia.
6: Descendents d'animals marins. Clar, es veuen aquestes coses. Però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures. Menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem hem de recórrer altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
8: Clar, és un bon reservori, no?
6: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, saps, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això, tens una gràfica que és constant.
8: És un viatge en el
6: temps,
8: diguem.
6: Pujades i baixades, totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
8: Déu-n'hi-do.
6: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal, sinó que és com si anés rebotant entre mig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir que si jo agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
8: Sembla poc,
6: sí. És 1.280.000, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
8: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
6: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
8: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que... No? I que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
7: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrable que als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això, al mateix temps, ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondrà que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs, inventor dels índexs de biodiversitat, que era Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no... Potser no cal...
8: Una mica d'alarmisme, no?
7: Sí, i això és contraproduent, perquè que dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això...
8: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa deu fer, no sé quan, 15 anys d'aquell documental, o segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, Hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, Segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
7: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i

0: que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa, doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa. O
1: aquí entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és
0: sí,
1: la pregunta.
0: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, bla, bla. Però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: tot això.
0: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer... O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
0: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
0: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
2: Jo tenia una tote bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
0: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, si la rentes... Estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de
2: la teva bossa. Encara potser alguna arribarà.
1: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
0: O sigui, la canya de cartró et generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí. Però no té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
1: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
0: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I, bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Però això és complex i bé,
1: Però això és difícil, és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és

0: que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar a la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
1: Sí.
0: És veritat que abans també en feia de calor o no en feia? Com és això?
1: Ostres, bueno, mira, m'agrada això la pregunta perquè és que al final és una opinió, no?
0: Ah,
1: i
0: ah, sí?
1: Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no?
0: Sí,
1: mira,
0: sí,
1: si em remunto a èpoques molt passades sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte. El canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades.
0: Sí.
1: No s'ha de creure, no es pot opinar. És unes dades, es veu que hi ha unes dades...
0: És objectiu.
1: I aquestes dades, no? Sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia, intercanvi energètic.
0: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci del rigor, des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, eh? Maliciosament, fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment. I ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt, tot això?
2: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
0: sí?
2: Correcte.
0: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia o... A veure, què ens portes?
2: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
0: Ah, ets l'únic? Molt bé,
2: bueno,
0: ets tu?
2: No sé, soc pràctic.
0: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
2: No, però així no perds el tap.
3: Una vegada t'hi acostumes.
2: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
0: Hi ha un vídeo, sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó.
2: Per tant, jo estic a favor d'això.
0: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, eh? Però en Xavi abans.
2: S'ha d'anar contra corrent.
0: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Va, endavant. Què tenim avui?
2: Va, jo avui us portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, eh? O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
0: Però això t'ha fitxat, eh?
2: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que... Diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs... civilitzacions antigues, doncs feien balls per cridar la pluja... feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descàrregues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial. Però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear, doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
0: Sí, això, òbviament... Això s'ha aconseguit, no? Vull dir,
2: s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat? Als Estats Units. que bàsicament... A més, això té un nom, que són els Rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha alguna sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Tal. Uh-huh. Doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com dèiem, el senyor Charles Marory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia, doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
0: Què fas allà, també?
2: Clar, què fas? Avorrit.
0: Sí,
2: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Que què fas?
0: Doncs aquest senyor... És molt determinant.
2: Clar, sí, sí. Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. Uh-huh. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va unir al seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida i on la pluja...
0: Sense explicar de què anava el tema, eh?
2: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar a la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia més una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
0: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
2: Sí.
0: Això que... anava en sèrio, eh?
2: Què us penseu? El va contractar algú?
1: Sí? Jo l'hagués contractat.
0: Home, a priori et surt gratis.
2: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
0: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
2: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
1: Ep, cuidado.
0: L'any 1904, has dit,
2: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1.000 a l'època.
0: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això.
2: Clar, era molta, ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
0: Home, i tant.
2: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven, i s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos quedaven tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè... Hi ha un autor de finals del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
0: Tot quadra.
2: Tot encaixa.
1: Clar.
0: Totalment.
2: Encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20.000 de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats van ser concloents.
3: I apuntaven cap a algun lloc? O...
2: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que no sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum surt igual.
0: Eren més efectius els indis Sioux fent rotllanes i fent el ball de la pluja, no? La dansa.
2: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres més de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penseu que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que sembla que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
0: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
2: El senyor va anar allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria 10.000 dòlars, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
0: Aquest era el seu compromís.
2: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
1: Precís, això.
2: Sí, sí. Sí, sí.
1: És molt precís.
2: Sí, sí, doncs el senyor es va comprometre això. Clar.
0: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
2: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
0: Ah.
2: Ojo.
1: Ostres, sí.
2: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar... Això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant. O sigui, cada vegada plovia més.
0: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
2: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
0: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
2: Segurament.
0: Això sol passar.
2: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en 1,5 milions de dòlars en el que són terres agrícoles, 650.000 dòlars en danys d'infraestructures i prop de 3,5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home va complir.
3: Clar, això com li expliques al del seguro?
2: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
0: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
2: Exacte.
1: No li van posar límit per dalt.
2: Exacte. Però què ha passat? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
0: Era un contracte verbal, que se'n diu.
2: Sí, doncs els autoritats va dir no et pensem pagar, no et pensem pagar perquè no hi ha res escrit.
0: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
2: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar a emportar la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
0: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
2: No.
0: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
2: Ell no va cobrar, sí que va anar a judici, i l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
0: El nostre senyor va voler.
2: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
0: I la credibilitat va perdre. Perquè,
2: no et pensis.
0: Clar, si havia sigut... Ah, no?
2: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot als Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja.
0: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
2: No, perquè què passa? Ah. Estem a l'any 1916, tot el rotllo que es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, la ciutat segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'hagués importat, i l'home va tornar doncs a vendre màquines de cosir i ja està. I va, bueno,
0: bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
2: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història, entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
0: més palabras mayores, eh?
2: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir 2 anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
0: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: stop the rain. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El govern català ha presentat un nou avantprojecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics que promet revolucionar la concessió de llicències d'obres. L'objectiu principal és reduir l'actual mitjana de tramitació, que se situa entre els 9 i els 12 mesos, a només un mes mitjançant un nou procediment exprés. Amb aquest nou sistema, el promotor ja no dependrà exclusivament dels informes dels tècnics municipals, sovint saturats, sinó que podrà portar un certificat d'una empresa privada, les noves anomenades entitats col·laboradores de certificació, que validin la conformitat del projecte. Un cop presentada la sol·licitud, els ajuntaments tindran l'obligació d'atorgar la llicència d'obres en un màxim de 30 dies. Aquest canvi, però, no convenç tothom. El sector professional posa en dubte la reforma i alerta que podria obrir la porta a la privatització del control urbanístic. El rubinenc Josep Milà és el delegat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al Vallès Occidental.
2: El control de les llicències és molt arriscat que passi a formar part del sector privat. És més, també la mateixa llei diu que els que pagaran aquests informes, o sigui, aquestes ECAUs, serà el promotor de l'obra. Per tant, detectem un cert conflicte d'interès si el mateix promotor és qui paga el que l'ha de controlar, o sigui, el que ha de mirar de que allò estigui bé o malament, doncs perd una mica el sentit d'equanimitat que té l'administració de ser més objectiva, per dir-ho d'una manera.
1: En aquesta línia, el Col·legi d'Arquitectes ha anunciat que presentarà les seves al·legacions a l'avantprojecte el pròxim 30 de setembre, amb la voluntat d'assegurar que la figura dels arquitectes municipals continuï sent una peça clau i garant del procés urbanístic. Aquí a Rubí, segons el síndic de Greuges, Carles Alujú, s'estaria tardant uns 15 mesos de mitjana en atorgar una llicència d'obres. Una delegació de l'Ajuntament ha visitat aquest dimarts el complex municipal Els Telers, a Terrassa, per conèixer de primera mà el seu model d'habitatge destinat a la gent gran. La visita ha estat encapçalada pel regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, acompanyat per les regidores terrassenques Ruth Ibernón i Lluïsa Melgares, segons informa el mitjà públic de la Cocapital. Durant la jornada, la delegació ha conegut el funcionament d'aquest equipament dels telers, que combina habitatges de lloguer per a gent gran amb serveis d'atenció i espais comunitaris, pensats per fomentar la convivència i l'envelliment actiu. L'objectiu és que l'Ajuntament estudiarà aquesta experiència com una possible referència de cara a desenvolupar futurs projectes d'habitatge per a la gent gran aquí al municipi. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Esto en este programa.

0: Bona tarda a tots, bona tarda a totes i benvinguts una setmana més a La Gent Normal de Ràdio Rubí, un programa, ja ho sabeu, de conversa tranquil·la, de conversa reposada, les tardes de dimecres de 6 a 7. Ja sabeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio convencional, la de tota la vida, aquella que el dia de l'apagada continuava funcionant amb piles, 99.7 de la FM, o bé també, si sou dels més agosarats, els més tecnològics, a través de la pàgina web amb imatge i tot, www.radiorubí.cat. Totes les converses de la gent normal són importants i úniques. I us diria més, si les repetíssim dues, tres, quatre vegades amb el mateix convidat o convidada, totes, ja us ho asseguro ara, totes serien diferents. Aquesta és la màgia de la conversa, del tracte humà, del cara a cara amb la gent normal. El nostre conversador d'avui ha estat, durant molts anys, una cara visible a la televisió. Era una de les persones que ens informava si el Barça o l'Espanyol havien guanyat o perdut els seus respectius partits, si el Roland Garros d'enguany tenia alguna sorpresa o no, si la competició de vela més important del món es podia celebrar o no per causa del mal temps, o si el campionat de Fórmula 1, per exemple, ja estava dat i beneït. Sí, i encara no ho heu endevinat, és un periodista d'esports, un veterà de la televisió catalana i una persona que després de dedicar tota la seva carrera professional a informar sobre esports, per fer el símil periodístic i futbolístic, ha penjat les botes fa relativament poc. Xavier Bonastre, bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Bona tarda.
0: Com es porta això d'estar jubilat? Una persona així, pública, una persona que dia a dia doncs, segur que et trobava gent pel carrer i et saludava com si et conegués de tota la vida, no? Com es porta això?
1: Bé, jo crec que, vaja, amb tota la naturalitat, no? Vull dir, és un procés vital, no? Diguem-ne, que arriba un dia que deixes de treballar i la veritat és que és fantàstic, això de no treballar, no tenir horaris amb el sentit horaris de feina, no haver de matinar, no haver de treballar caps de setmana.
0: Ah, perquè els periodistes d'esports us feu un fart de treballar els caps de setmana.
1: Sí, és clar. Pensa que l'activitat esportiva majoritàriament es concentra els caps de setmana i aleshores el més normal és que els periodistes d'esports treballin el cap de setmana, si no tots, però sí uns quants, sí, i tant, i tant.
0: Tu vas entrar molt jove a TV3.
1: Mm-hmm, 23 anys.
0: 23 anys, mm-hmm. I t'has jubilat ara.
1: Sí.
0: Per tant, t'hi has passat allà una mica més de 40 anys.
1: 42.
0: 42 vull dir,
1: ara,
0: anys.
1: Sí, ara, diguem-ne, si hagués aguantat una miqueta més, no?, fins a l'abril o així, serien just 42. Però he plegat ara, o sigui, són pràcticament 42.
0: Clar, tu vas veure néixer com aquell qui diu TV3.
1: Doncs pràcticament, perquè quan vaig entrar-hi, de fet, TV3 estava emetent, va començar a emetre de manera més o menys regular al gener del 84 i jo vaig entrar a l'abril del 84, o sigui, res, 3 mesos després, sí.
0: Ostres, en tots aquests anys, en 40 anys, clar, la televisió ha canviat molt. No només, diguéssim, la tipologia de programes, els professionals, sinó la manera de fer televisió, no? La manera d'informar, fins i tot, i amb tots els canvis tecnològics que hi ha hagut, no? Com és un procés d'anar-se adaptant.
1: Sí, no, totalment, totalment. De fet, aviam, com que la tecnologia, no només en el món de televisió, sinó en tots els àmbits de la vida, diria jo, avança i a una velocitat absolutament, vaja, tot rapidíssim, no? De fet, a l'estar a la televisió, diguem-ne que en el cas de TV3 ens hem anat adaptant a tots els, especialment, diria jo, els avenços tecnològics, no? Això és el que més, no diria que és el que més ha costat, perquè, vull dir, ho havies de fer per nassos, no? Quan,
0: clar, no quan, t'havies quedat a la cua.
1: Clar, quan va començar l'època de la digitalització, clar, abans tot era analògic, no? Eren cintes de vídeo i tal, i ara, doncs, això ja ha passat a la història, no? Evidentment. Bé, t'hi has d'adaptar, com tots ens adaptem a tota la vida, no? Vull dir, fa, jo què sé, 20 anys o 25 anys no sabíem el que era un telèfon mòbil, no? I ara...
0: I ara fins i tot la gent gran, fins i tot les iaies i els iaios són...
1: Exacte.
0: Dir, es maneguen amb el... i t'envien whatsapps i t'envien fotos.
1: Totalment, perquè si no queden absolutament desfassats i si resulta que... posaves l'exemple d'algun iaio o dels iaios... persones grans, que...
0: Sí, ara no es pot dir segons quines coses.
1: No, compte, sí, exacte, sí, exacte. Sí. No, però jo crec que és
0: tot el carinyo del món. No? Semànticament, i perdona, que et talli, sí. I sé que tu aquí m'entendràs, perquè tu, quan vas marxar, es va fer popular un vídeo que... Sí. Un vídeo... gravat a la redacció en el moment del comiat, no? Tu ets una persona que... diguéssim que té molt clares les bases de la llengua, de la llengua catalana, no? Clar, quan diem gent gran, en el fons estem dient gent que és d'un tamany gran. És a dir, semànticament, estaríem dient que gent que passa dels 3 metres o de 4 d'alçada.
1: Això no seria gent grossa?
0: Grossa estaríem parlant més d'ample.
1: I gran
0: estaríem parlant d'alçada.
1: Molt bé.
0: És aquell moment... Clar, aquí jo m'ho enduc a la meva banda perquè la meva formació és de filòleg, i per tant, jugo aquí amb una certa,
1: avantatge. No discutiré.
0: Però vull dir que hi ha una reticència a la gent, anem a dir-ho vella, ara ens hem inventat aquesta cosa, que no és ni una cosa ni una altra, que és fer servir un anglicisme, que és el sènior, i llavors les persones sèniors. I aquí sembla que ningú se sent com
1: els boomers, que diuen ara també. No, els boomers no és exactament això, no?
0: No, perquè els boomers...
1: Seria la gent de la meva edat.
0: Els boomers serien la gent de la teva edat, exacte, sí. Xavier. Sí. Són la gent que... no ho sé, què et diria jo ara? Vull dir, els que vam viure amb intensitat als finals dels 70 i els 80.
1: Exacte, sí.
0: Però sí, és a dir, la gent gran, la gent vella, la gent sènior, clar, també és aquest moment en el qual s'han hagut d'adaptar.
1: S'han hagut d'adaptar, i més encara si resulta que els seus familiars, o millor dit, les seves coneixences de la seva edat, resulta que s'adapten, i llavors, clar, un no es pot quedar enrere. Si el teu món, o sigui, les altres persones grans s'adapten, doncs al mòbil, doncs al final una persona gran s'ha d'adaptar també.
0: Jo, exacte, vull dir, aquest procés d'adaptació de la gent gran és molt curiós, perquè i jo tinc un exemple molt, molt proper de la meva sogra, que un dia, dinant, diu em connecto en aquesta pàgina per descarregar-me tots els llibres electrònics que m'agraden sense haver de pagar res.
1: Ah, mira, veus?
0: Clar, llavors ens vam quedar tots de pedra, no? Clar. En aquell moment que penses, ostres, això va en sèrio i això és molt gros
1: i tant.
0: Capacitat aquesta capacitat de maleable, no? D'adaptar-se al que vingui. 40 anys a TV3. Què trobes a faltar d'aquells anys a TV3?
1: Ara mateix?
0: Sí.
1: No, res. Ara mateix res. No, a veure, jo ja fa un temps, potser un any i mig, que ja veia l'horitzó, la jubilació, i la
0: és,
1: veritat...
0: Aquest punt és molt crític.
1: Sí,
0: perquè és aquell moment, suposo que... No diré que tires la tovallola,
1: però
0: tens un altre, com un altre objectiu, no?
1: Sí, a veure, aviam. Jo no acabava d'entendre com companys meus o altres persones de la professió que allargaven el final de la seva vida laboral, no? I 67, 68 anys, a TV3, fins i tot fins als 68 anys pots treballar. És a dir, pots arribar a allargar 3 anys, diguem-ne, més o menys el que és habitual, no? I jo no ho acabava d'entendre, però ara fa un mes i mig o dos, vaig coincidir amb el Josep Puigbó, havia estat company meu presentant el Telenotícies migdia fa molts anys.
0: Una altra de les cares conegudes.
1: Exacte, el Josep.
0: De... Sí.
1: I aleshores, parlant d'això, i em diu, escolta, que et jubiles, Xavi, i tal. Sí, doncs mira, d'aquí uns mesos i tal. I li dic, i tu què? Perquè tu ets més gran que jo, i tu, en canvi... Diu, no, jo continuo i tal. I aleshores em va fer una reflexió que, clar, em va semblar lògica. Aviam, si un està la seva vida professional, en el cas de la televisió, per exemple, ha consistit en ara faig un projecte, ara faig un programa, ara faig això, ara faig allò, doncs és normal, fins i tot ell em deia, no, és que ara segurament començarem un programa nou, no sé on em va dir i tal, igual farem una cosa diferent, i llavors clar, tens una il·lusió per fer una cosa nova, diferent,
0: bueno,
1: tal, un projecte.
0: Són aquests projectes, són aquestes caixetes que obres i en un moment tanques i en tornes a obrir
1: una altra. I en tornes una altra, exacte. Però clar, aquest no és el meu cas. Clar. Jo, la meva carrera professional ha estat molt vinculada, o també vinculada bàsicament a la informació esportiva. O bé amb Telenotícies, o bé amb transmissions, o bé el 324, ho sento, no li diré 3CatInfo, No m'agrada gens aquest nom.
0: Aquest és un altre debat ja obrirem, que podríem
1: ja
0: obrir.
1: Ja obrirem una altra el meló, si tu vols. Cap problema. Jo encantat. I aleshores, diguem-ne que una mica ja ho he fet tot, el que crec que jo podia fer o crec que el que modestament podia aportar jo en aquest univers, diguem-ne, mediàtic o el que sigui, no? Aportar. És a dir, fer el que jo pensava que podia fer quan estava a la facultat, no? Uh-huh. Jo vull ser periodista, és a dir, explicar coses, donar notícies. Aquest era una mica el que jo tenia en el cap, no? No hauria pensat mai que acabaria la televisió, perquè en aquella època la televisió era televisió espanyola, no hi havia res més.
0: Però de cop i volta va aparèixer TV3.
1: Exacte.
0: Clar, llavors TV3 necessitava una muntanya de gent, de professionals.
1: Exacte, necessitava gent i jo crec que TV3 va fer bé una cosa, bueno, una no, moltes, però una de les coses que va fer bé va ser dir, bé, d'una banda no volem anar a buscar únicament i exclusivament on anar a fitxar persones que ja tinguin experiència en televisió, gent, en aquest cas, de televisió espanyola, i nodrir-nos que la plantilla fos gent que ja...
0: Sang nova.
1: Exacte. I aleshores anar a buscar gent nova. I anar a buscar gent nova havia de ser gent jove, que parlés català, i que, diguem-ne, no estiguin viciats, per entendre'ns, no?, de ja treballar en una altra televisió, que l'única era televisió espanyola, clar, sí. No? I en aquest sentit es va fer bé. Això no vol dir que sí que es van anar a buscar també professionals de televisió espanyola, perquè, òbviament, tampoc es podia fer una televisió amb gent en què tothom no en tingués ni idea de televisió.
0: Però com a mínim havies de tenir algú que sapigués... Digui,
1: escolta, la televisió així baixar, es fa així, es fa ja, no? Això està clar, no?
0: 3CAT. TV3 versus 3CAT. Sí. 324, tota aquesta qüestió d'aquest canvi de nom que hi ha hagut en els últims, anava a dir, en l'últim any o l'últim any i mig.
1: Sí.
0: Era necessari?
1: A veure, jo crec que sí que tenia un sentit, i crec que té un sentit, que si tu crees, i em sembla molt bé, una plataforma que pugui recollir tots els continguts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, doncs que clar, aquesta plataforma ha de tenir un nom, que es digui 3CAT. Bé, no, jo particularment no tinc res en contra i crec que poca gent hi té alguna cosa en contra, no? I bé, el nom de 3CAT doncs, també va anar associat a la informació a les xarxes i tal i igual. Com es diu? El sufix de les adreces i tal, que fos 3CAT, tal i igual. Bé, tot això em sembla molt bé, no? Ara, quan ja s'ha volgut o s'ha pretès o s'ha intentat, diguem-ne, deixar de banda el nom de TV3, el nom de Catalunya Ràdio, el nom de 324, el nom de Catalunya Informació, bé, ja s'ha dit i s'ha repetit en aquests mesos i tal, i ho ha dit molta gent, i gent molt més, amb molt més criteri que pugui tenir jo, però renunciar als noms de marques molt consolidades.
0: Molt consolidades. Molt consolidades. És a dir, marques molt originals, clar. Marques que tenen, com dirien, vull dir, com en el món del vi es diria amb solera.
1: Amb solera, o que dirien en castellà con rancia bolengo, no?
0: Per exemple.
1: Per exemple, no? Doncs, sí, jo el castellà bàsicament l'utilitzo per aquest tipus de coses, eh? Quan trobo alguna expressió que m'agrada més o que trobo que defineix més,
0: o que,
1: ja està.
0: O que no es pot... És a dir,
1: o que,
0: no
1: o que en català no la... O com a mínim jo no la conec tant,
0: sí.
1: No? I jo crec que aquesta és la riquesa de la utilització de les llengües, no? No és renunciar a cap llengua, sinó utilitzar-les per quan et fan falta, no? Ja està. Bé, aquesta renúncia a les marques, quan planteges o quan els hi comentes a directius de la corporació això de la renúncia a les marques, no, nosaltres a TV3 i Catalunya Ràdio no hem renunciat mai, però sí que han renunciat al 324, ara oficialment diguem-ne que es diu 3CAT Info, no? I no se sap massa ben bé què és 3CAT Info, si és ràdio, si és televisió, si són les dues coses, si es pretén fer ràdio en colors, allò que dèiem.
0: Ja, sí, no? A mi m'ha donat la sensació és que és com una voluntat d'unificar tota una sèrie de coses que per elles mateixes ja tenien... És, no sé, és com si a un estat federal, que cadascú té els seus governs
1: sí.
0: I tal, de cop i volta, pum, els unifiquessis i passessis de tota aquesta federació... i estiguessis sota un únic paraigua.
1: Clar, en aquest sentit, jo crec que també és un error, i en aquest cas, si m'apures, encara més greu, el haver eliminat la marca tv3.cat, 33.cat, de la xarxa X, que abans era Twitter, d'Instagram, ara tot és el mateix paraigua, som 3cat, no?, que és el nom que li donen. Home, si el futur, o bueno, ja el present, són les xarxes i la digitalització, etc. Com és possible que es renunciï a TV3 i eventualment a Catalunya? No sé si Catalunya Ràdio també ja hi han renunciat o no, però TV3 sí. Tu poses TV3 a la xarxa X i automàticament es converteix en Som3cat, no? Uh-huh. Dius, home, però si això no és renunciar, doncs que baixi Déu i ho vegi, no? Perquè si no, jo no ho entenc, no? I no hi ha cap corporació televisiva, en aquest cas, vaja, que jo conegui, que hagi renunciat al seu nom del seu canal de televisió, del seu mitjà de televisió, en favor de la plataforma. Vull dir, la gent diu Antena 3, no, diu A3Media, no?
2: La gent encara diu Telecinco i no diu...
1: La gent diu Telecinco i no diu Mediaset, no? Doncs la gent diu TV3 i no diu 3cat quan es refereix a TV3. Aleshores, renunciar a TV3 a les xarxes i tal, a aquest nom, vaja,
2: és com a mínim erroni. Com a mínim estrany.
1: Com a mínim, vull dir, sona una mica... Bé, els que estan manant ara a la corporació volen deixar la seva petja, la seva marca, no? I quan vinguin nosaltres, que aleshores el 3cat ens el petarem i aleshores es dirà d'una altra manera? O què passa aquí, no?
2: Quant de mal em fan els egos, eh?
1: Sí, jo no sé si són egos o...
2: A les cúpules directives?
1: Sí,
2: sembla... No, perquè és aquell moment d'una mica de terra cremada, no? Del que s'ha fet abans, que podia ser perfectament brillant i excepcional, eh?
1: O no.
2: Però pel simple fet que tu arribes allà i poses la teva bandereta, et valida per emprendre aventures com podria ser aquesta, eh?
1: Sí.
2: N'hi ha moltes, estic segur. Però i que van alguna vegada van contra la lògica més absoluta.
1: Clar, és que fins i tot tots aquests mesos que s'ha parlat molt d'aquest tema i tal, els experts en màrqueting et diuen, no, és que renunciar a la marca és una cosa... Una marca consolidada és que no ho fa ningú. És que és tirar-se pedres contra un mateix. És com un divet, com un tornem a començar. I el que dius tu, és com voler renunciar a una història que, vaja, ningú diu que ens hem de quedar anclats en el passat. Això no ho diu ningú, això ho entén tothom, que ens hem d'adaptar i tal. Però, home...
2: Bueno, ja, més...
1: És que tu t'imagines que Ràdio Rubí deixés de dir-se Ràdio Rubí? Però que ens hem begut l'enteniment i que això ho diguessin o ho propiciessin el canvi de nom de Ràdio Rubí per vés a saber què, ho propiciessin els propis directius de Ràdio Rubí.
2: Però això no tindria cap mena de sentit.
1: No? Vaja, aparentment...
2: No, i a més hi ha exemples fallits com el de... I d'aquest fa relativament poc, fa potser un parell d'anys, l'antiga Cepsa.
1: Correcte.
2: Que es va convertir en Moebe.
1: Correcte.
2: I no només va ser un canvi de nom, sinó que va ser un canvi de comunicació corporativa, va ser un canvi de colors corporatius.
1: Mira,
2: els hi van caure xàfecs,
1: home,
2: per tot arreu.
1: Tu ara em dius Moebe, jo no tenia ni idea que Cepsa havia passat a dir-se Moebe. Devia durar 4 dies, perquè se'n devia anar al sentit.
2: No, és a dir, el problema és que, esclar, i a més això va ser com molt de cop i volta, que totes les benzineres que eren Cepsa, d'un dia per l'altre o
1: d'uns
2: dies per l'altre, van aparèixer amb estructures noves. Vull dir, Cepsa era aquell color vermell,
1: sí,
2: i tal, Moebe era un color blau, que sempre aporta una mica més de, anem a dir-ho així, de sostenibilitat, uh-huh, no? I aquest també era una mica el leitmotiv del canvi, no?
1: Sí, sí.
2: Però els hi van caure xàfecs per totes bandes i van haver de justificar moltíssim aquest canvi d'estratègia i d'imatge.
1: I al final han hagut de tornar el nom o no? O de moment encara no?
2: Crec que de moment encara no. Tot i que, vull dir, les benzineres continuen estant amb la marca Moebe, uh-huh, però ja et dic, des d'un punt de vista de comunicació, d'explicar aquest canvi i justificar sobretot aquest canvi, això va arrossegar molta tinta,
1: sí, sí,
2: i molta,
1: sí, sí.
2: I molta, i molt de debat.
1: No m'estranya.
2: En aquest sentit. Uh-huh. Tu no només has parlat d'esports, Bueno, al final no ho he dit, però el Xavier fa uns quants anys que viu aquí a Rubí.
1: 28
2: anys a Rubí, per tant també té un, diguéssim, un cert coneixement i una certa vinculació a la ciutat, no? Tu també has practicat esport. Sí, vull dir, no només l'has explicat,
1: practiques. Sí, sí.
2: Sobretot,
1: corre, efectivament. Sí.
2: Què té córrer que enganxa tant, Xavier?
1: És una bona pregunta. Jo crec que una de les coses que més té és que requereix molt poc practicar-lo. Requereix unes sabatilles, un pantaló i una samarreta, obrir la porta de casa i posar-te a córrer. Vull dir, és tan senzill com això, no? A diferència de la majoria d'esports que o bé necessiten algun estri, la raqueta o la pilota, o altres persones que en el moment que tu vols practicar aquell esport també el vulguin practicar, i depèn de l'esport, clar, si és futbol, doncs són 22 persones, no? Vull dir, clar, a vegades no és fàcil, no? I aleshores el pots fer en qualsevol moment, quan et vagi bé, matí, tarda, nit, per qualsevol indret, això és important, i a part, els que correm i ens agrada doncs, la competició, i anem a curses i tot això, doncs jo diria que el córrer és l'únic esport que et permet, en un moment donat, disputar o participar, en aquest cas, a la mateixa competició on estan els grans cracs d'aquell esport.
2: Correcte.
1: És a dir, tu pots córrer a la marató on s'ha batut el rècord del món i has corregut amb el millor maratonià del món i tu també estaves allà unes quantes hores enrere.
2: Sí.
1: Evidentment, no? Però vulguis que no, això és un què. Tu no pots jugar a tenis amb el Carlos Alcaraz a Wimbledon, no? És obvi, molt que juguis a tenis, no?
2: Pots mirar-te un Barça-Madrid, però saps que no trepitjaràs mai la mateixa gespa amb els mateixos...
1: En aquella mateixa competició.
2: Exacte.
1: En canvi, el córrer sí, ho permet. I bé, jo crec que aquestes dues coses, la facilitat per fer-ho en qualsevol moment i les poques coses que necessites per practicar-lo, i de l'altra, la possibilitat, l'opció de participar a les grans competicions i saber que estàs amb els bons, no?
2: Ara explico una anècdota personal, una confessió. Jo m'he passat mitja vida... No, més de mitja vida. M'he passat més de mitja vida criticant i, sobretot, enrient-me dels que corríeu.
1: Ah, està bé. Com deia el Carles Reixac, córrer és de covards. Això ho deia.
2: Exacte.
1: El Charlie Reixac.
2: Però què ha passat? Doncs que després de la pandèmia, un servidor va començar a córrer.
1: Ah, ves?
2: I llavors, totes aquestes... jo faig autocrítica, eh? És a dir, tot aquest riure, tota aquesta ironia que he anat destil·lant al llarg dels anys, me l'he hagut d'empassar, perquè realment, i per això et preguntava, quina era aquesta sensació, no? Què és allò que realment enganxa? I jo coincideixo molt amb tu, no? La facilitat de dir... Ara tinc ganes de córrer.
1: I apa.
2: Em poso unes bambes i me'n vaig a córrer.
1: I ja està.
2: Fa fred. És igual. Em ve de gust? Sí, doncs endavant.
1: Endavant.
2: Que fa molta calor? Bueno, llavors igual t'ho penses més, però hi ha vegades que dius, ostres, fa molta calor, fa molt de fred, però necessito fer-ho, puc fer-ho, vaig a fer-ho. No? Uh-huh. I és aquesta...
1: I tant.
2: Aquesta cosa que té un punt com molt addictiu.
1: Totalment.
2: I això que deies de les curses, que jo n'he fet algunes... de les petites, de les de 10 quilòmetres. Però sí que és veritat que això t'afegeix un extra de picar-te amb tu mateix.
1: Efectivament. I amb els que corren al teu voltant, a veure si atrapo amb aquell, a veure si d'allò que el tinc allà davant...
2: Sí.
1: És competició, vull dir. Els que ens agrada l'esport ens agrada competir, la immensa majoria, també, no? I aleshores això t'ho permet, sí.

0: No et preguntaré si t'agraden els Beatles.
1: Sí, al començament seria, sonava el When I'm 64, i ara el Hello Goodbye, no?
0: Sí, què t'han aportat a tu els Beatles, Xavier?
1: Home, doncs, aviam, ja des de molt jovenet doncs, sempre em van agradar moltíssim i, vaja, em considero una mica un Beatlemaníac, no? Vull dir, allò que... Sí, penso que... Ah, no sé si és bo o dolent tenir alguna, entre cometes, en el meu cas, entre cometes, obsessió, no? Però jo sóc d'aquells que en el cotxe escolto Beatles, que a casa... Doncs,
0: pots arribar a escoltar una cançó en bucle? O ets
1: una,
0: més de...
1: una mateixa no, però sí, moltes... una darrere l'altra, sí. I quan vaig estar hospitalitzat jo, doncs els meus fills em van preparar... Vaig estar en coma i aleshores els meus fills em van preparar uns llapisos de memòria amb temes dels Beatles i anaven sonant a l'hospital, sí, sí.
0: Què recordes d'aquell moment del coma?
1: Home, del coma en si poca cosa.
0: No, eh? Ara reformulo sí. La pregunta, perquè ara això podria donar per unes tomes falses. Com hi arribes i sí. Com en surts?
1: A veure, diguem-ne que he tingut una sèrie de vicissituds mèdiques doncs, en els últims anys, que bueno, han estat prou notables. El 2005 se'm va detectar un càncer de còlon amb metastasi al fetge. Bé, em van operar dues vegades, una pel còlon i l'altra pel fetge. I bé, això més o menys es va solventar. I bé, tinc els controls habituals que tenen les persones que han tingut o que han tingut un càncer. I bé, i va quedar amb això, no? I aleshores, el 2018, doncs, o sigui, bastants anys després, 13 anys després, vaig passar per dos episodis d'oclusió intestinal, un a l'abril i l'altre al setembre del 2018, i em van haver d'operar les dues vegades. A l'abril va ser una operació bé, molt bé, i al cap d'un mes, mes i mig, doncs estava a casa, i aleshores, el setembre... va ser més greu. Originalment era menys greu perquè era una suboclusió intestinal. Això, l'oclusió intestinal és que el budell s'entortolliga i en un moment donat, doncs, per allà no passen els aliments i aleshores en un moment donat... Bé, el cas és que aquesta segona vegada, a l'abril, doncs la suboclusió va derivar amb una perforació i la perforació intestinal, doncs clar, això comporta
0: una infecció.
1: Un xoc sèptic generalitzat. Mm-hmm. I que vol dir la parada no cardíaca, sinó també de tots els òrgans, no? I clar, aleshores, quan es va detectar que això anava per aquí, doncs ràpidament em van haver d'operar una segona vegada, la primera per l'oclusió i la segona per la suboclusió, i la segona quan va derivar en aquesta perforació, no? I bé, aleshores, això va ser el que em va portar a la UCI, i aleshores, bé, els meus fills sabadors de la meva Beatlemania,
0: no? Sí, Beatlemania, sí,
1: exacte, sí. Digue-li com vulguis, doncs em van preparar aquestes músiques, aquestes cançons dels Beatles. Així.
0: I te les posaven?
1: I les posaven al fil musical.
0: Molt bé.
1: Les posaven allà. Jo no recordo, vull dir que no recordo estar a la UCI dormit i escoltar música dels Beatles. Bueno, poder alguna coseta, sí. Especialment aquesta, When I'm 64, aquesta era una de les que més... diguem-ne, vaig recordar quan, mm-hmm. quan em vaig despertar del coma, vaig estar 8 dies en coma induït, vull sí. dir, no era que ja.
0: Però ja és representatiu que quan et despertes del coma et vingui al cap precisament
1: sí.
0: aquesta cançó,
1: sí.
0: tenint aquests, diguéssim, aquests precedents de, doncs això, no? de tenir aquest fil musical
1: clar.
0: al darrere, no?
1: No, fins al punt va ser, diguem-ne, en aquest sentit devia ser tan intens i tantes hores escoltant la música sense estar jo en coma, que un cop em vaig despertar i ja després em van portar planta i tot plegat, doncs en un moment donat li vaig dir a la meva dona, la Mònica, li vaig dir, escolta'm, digue'ls que treguin el fil musical, que hi ha tant Beatles, al final acabaré odiant-lo. I em diu, però si no està sonant Beatles, no està sonant res. No hi ha música a l'habitació.
0: Oh, però això és apassionant, això que clar, estàs explicant.
1: I ja li dic, ostres, doncs sí que ho tinc interioritzat.
0: Exacte, vull dir això...
1: Vull dir que jo d'alguna manera encara ho sentia, no?
0: Clar, perquè curiós. Normalment moltes vegades es parla, no?, de la gent, quan, encara que sigui un coma induït
1: sí,
0: o no,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: al final estàs en coma, no?
1: Clar,
0: I,
1: clar, clar.
0: Quines són les percepcions que tu tens des de fora, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs aquí crec que està...
1: Ja estan completament desperts i ja hi ha un procés de recuperació. Doncs això... jo tenia la percepció que jo estava escoltant pel fil musical cançons dels Beatles. No? Uh-huh. Si no hi ha música...
0: T'ha ajudat l'esport a fer tots aquests processos de recuperació?
1: Sí, home, segur. Pensa que quan la oclusió i tot aquest episodi de les oclusions, recordo que a l'habitació de davant de la meva em van dir, no, hi ha una persona que ha tingut, si fa no fa, el mateix que tu, i més o menys té la teva mateixa edat. I el dia que jo sortia ja de l'hospital amb l'alta hospitalària per continuar la recuperació a casa, doncs aquella persona encara no s'havia aixecat del llit. I la diferència era que jo faig esport, i aquella mm-hmm. persona no en feia, no? Sí, realment l'esport m'ha ajudat. Fins i tot, diguem-ne, accelerar la recuperació, recordo estant a planta i que una de les infermeres em va dir, escolta'm, tu corres maratons i tal, no? Doncs vinga, aixeca't i dic, ostres, però si no em podia ni aixecar una cama per sortir del llit, no? Em podia ni moure. I em va dir, vinga, va, comença a espavilar perquè això ho hem de començar a activar, no? Sí. És a dir, ja sabent la meva història, corria maratons, tal i qual, esport, doncs vinga, va, i va anar molt bé.
0: A mi, jo que sóc corredor d'aquests uh-huh. amateurs, dels de 10 quilòmetres com a màxim, les maratons són molt dures.
1: Ho són.
0: Tu què n'has fet?
1: 63.
0: 63 maratons, sí. Que es diu aviat, això?
1: Sí, ara ja l'Arcadi, el meu company, ahir va fer la de Barcelona 170.
0: Però és que l'Arcadi és una bèstia.
1: És una altra història.
0: Exacte. Avui parlàvem a l'hora d'esmorzar amb uns companys de feina d'això, no? De la gent que fa maratons, i dèiem, ostres, amb el rècord aquest de la Marató de Barcelona, no?
1: Sí,
0: I jo deia, és que clar, això són físics privilegiats.
1: Totalment.
0: Vull dir, ja podem posar-li entrenaments, ja podem posar-li disciplina i tot el que tu vulguis, però al final parteixes amb unes cartes que la majoria de la població no té.
1: No, clar, això els grans esportistes d'èlit de qualsevol disciplina tenen un plus, que és aquest gen i aquesta... ja neixen amb aquesta capacitat. No sé, un Carlos Alcaraz. Dius, clar, aquest nano ja amb 15 anys, amb 12 anys, amb 18 anys, ja era una bèstia, no? Uh-huh. I ja es veia que anava a arribar al que ja ha arribat, no? I així tants i tants altres, no? La noia d'ahir que va fer 2:10, clar, 2:10 és que és una marca, per una noia és absolutament increïble. No?
0: Uh-huh. Com es prepara una marató?
1: Doncs,
0: ja no només és un punt de vista físic, eh? Uh-huh. Que físic, m'imagino, doncs, que té unes, diguéssim, una,

0: bàsicament, i veure que el cos ho assimila. I bé, ara que pots trobar tota mena de plans d'entrenament a tot arreu, adaptats a qualsevol persona, doncs res, tu pots fer tu mateix. Uh-huh. Si pots fer un pla d'entrenament i tal, saber que...
1: I tenir temps, perquè tenir clar, aquesta temps, és l'altra.
0: Exacte, ara sí, ara en tinc més.
1: Ara sí.
0: I amb els anys ja et vas coneixent, ja saps què pots fer, què no...
1: Aquest és un punt important, conèixer el teu propi
0: clar,
1: físic.
0: Clar, clar, clar, i no voler fer més del que pots arribar a fer, ser molt conscient que no pots fer el que feies 20 anys enrere. Dius, home, jo corria així i ara, en canvi, soc superlent en comparança. Home, clar, és que això són faves comptades. Quan tens 30 anys no pots córrer, pretendre córrer el mateix que quan en tens 50. Vull dir, això va així, no?
1: Uh-huh. Jo que fa 15 dies vaig sortir a córrer amb la meva filla, que en té 13. I clar, al quilòmetre 2 ja va marxar ella.
0: Imagina't.
1: Clar, ja és aquell moment que penses, ostres, com és que no puc, com és que no puc seguir-li el ritme?
0: És així, és així.
1: Automàticament la resposta te la dones tu mateix. Clar, doncs, clar. Home, doncs perquè tenim hi ha una diferència d'edat bastant
0: totalment
1: significativa.
0: Jo sóc molt friqui d'anotar-me tots els entrenaments i tal, i com que ja fa bastants anys que corro, doncs clar, veig...
1: Ah, tens una estadística.
0: Sí, sí, de tot. Tinc diversos excels i tal, i ho tinc tot controlat, i els temps, els entrenaments, i tot, les curses i tal... I, clar, perquè les curses em porto... Bueno, espero arribar a les 1.000, no? Ara tinc 900 i pico. 906, em sembla. I aleshores ho tinc tot anotat, no?
1: Guardes els dorsals?
0: Molts, sí. No sé si tinc tots, m'agradaria... Un dia haig de comprovar si tinc tots els de totes les maratons, almenys. Però sí, tinc una caixa que... una caixa de sabates que ja està plena fins dalt de tot. Clar. I hauré d'agafar una altra caixa. Omplir una caixa de sabates amb dorsals...
1: Home, això costa, no?
0: Necessites molts dorsals.
1: Ara que n'hi ha alguns que porten el xip incorporat,
0: sí,
1: aquí pots fer una mica de trampa perquè ocupa
0: puja,
1: més espai.
0: Puja,
1: però si portes el xip a la sabata... Ah,
0: exacte,
1: no.
0: Exacte. Sí, la majoria són a les sabates, veritat.
1: Sí.
0: Doncs... què t'estava explicant? El tipus de... el tipus d'entrenament o aquestes coses, no?
1: Sí.
0: Bueno, això, bàsicament, acumular molts quilòmetres i això que veig... No, deies tu allò de la teva filla. Que veig allò de...
1: Les estadístiques.
0: El que corria fa 20 anys i el que corro ara, dic, ostres... I a part, també tinc un blog i aleshores allà m'anoto, faig entrades, explico com ha anat la cursa i tal, i quan miro enrere... I dic, ostres, en aquesta cursa deia que havia quedat amb mal regust perquè no havia aconseguit el que jo volia i havia fet una marca de tant. Dic, ostres, tant de bo la fes ara, no? Perquè, esclar, però clar, han passat 20 anys i aleshores, clar, les marques són les que són. Has de saber adaptar-te al que pots fer en cada moment i estar satisfet amb el que fas en cada moment. Uh-huh. Jo, si... I clar, això la coneixença t'ho dona molt. Una cursa del que sigui. I dir, home, jo crec que tal com estic i amb el que porto entrenant i el que d'allò, jo crec que hauria de fer tal temps amb aquesta cursa. I si ets capaç de fer-ho, o fins i tot un pèl millor del que tu havies previst...
1: Home, surts amb una satisfacció brutal.
0: Clar, jo estic content. No has de pretendre fer el que feies fa 20 anys, sinó el que... I quan el marge de temps és petit, és a dir, ostres, l'any passat vaig fer aquesta cursa i vaig fer tant temps. Ostres, i aquest any he fet un minut menys. Oh, que bé, això vol dir que aquest any he entrenat bé tal... un any de diferència, dos anys, tres... Però clar, 20 anys no pots pretendre.
1: Jo me'n recordo que la primera que vaig fer, i anava amb un col·lega que ell feia molts anys que corria, no? I de fet em va dir una cosa, perquè jo li deia, escolta, Josep, això de córrer a vegades és molt avorrit, perquè jo sempre vaig sol. I després trobes la gràcia de córrer sol,
0: també,
1: però sobretot
0: també.
1: Quan arrenques, no? Ostres, vas sol i tal.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: I em va dir una cosa que em va fer pensar i, de fet, em va fer clic, de dir, el que has de fer és, quan et sentis una mica amb forces, és apuntar-te a una cursa.
0: Clar.
1: Diu, perquè llavors...
0: tens un objectiu, també.
1: Tens un objectiu, no? I sí que és veritat que... A mesura que vas fent curses, aquest objectiu de... Jo recordo, no?, de dir... Vaig a baixar de l'hora... Sí, 10 quilòmetres.
0: Vinga.
1: I va costar, però ho vaig fer.
0: Uh-huh.
1: I cada vegada que baixes... Ja tu et deies un minut, eh? Jo fins i tot 30 segons.
0: Sí,
1: 40. Ostres, t'ho prens com una... Com un subidon.
0: I tant. Jo, a veure, com que el maig de l'any passat em van operar del menisc... i estic, porto un any i mig intentant recuperar-me bé, he recaigut diverses vegades, i tal, doncs l'últim 10.000 que vaig fer, que va ser la Jean Buen del 24, em sembla, sí, imagina't si fa temps ja, que era el novembre del 24, doncs,
1: Doncs mira, devíem coincidir, eh?
0: Ah, mira, doncs

0: Aquella, clar, el meu objectiu, recordo, aquella cursa, allà amb l'arcade i tal i qual, objectiu. Bé, si faig 50-51 minuts, seré feliç. Ostres, vaig fer 48-40 i escaig. Bé, tinc una foto arribant a la meta fent així... Ah! Clar, 48 minuts, clar. La meva millor marca de 10 quilòmetres són 37 minuts. Però clar, fa molts anys. Fa molts anys. Per tant, ara, baixar de 50 és un èxit brutal per mi. I clar, i vaig baixar no de 50, sinó de 49, vaig fer 48 i escaig. Vaja, jo era, vaig ser feliç, però absolutament. Igual que vaig ser feliç quan vaig aconseguir baixar de 40 minuts, anys enrere, i quan vaig aconseguir el dia la meva millor marca, aquests 37, 35, em sembla que tinc. Clar, encantat de la vida. Vull dir, saber disfrutar en cada moment del que tens, del que pots fer, i conèixer-te una mica, doncs saber quines prestacions pots donar en cada moment, no? I això és fantàstic.
1: I després hi ha la part molt mental, parlant de maratons, és a dir, sí. Hi ha la part física, però després hi ha aquesta part mental, sí. Perquè són 40-41 quilòmetres, és molta estona corrents.
0: A veure...
1: Clar, vull dir, no al nivell que corren els que fan, fan rècords, però són 2 hores i mitja, 3 hores, 3 hores i mitja...
0: Jo ja me'n vaig a les 4 passades, ja, bastant passades, o sigui, baixada a 4:30 ja per mi està molt bé, no?
1: Vull dir, és una... Ara seré molt bèstia, però és una mitja jornada.
0: Sí, no, totalment.
1: És una mitja jornada, vull dir, és una carrera de mitja jornada.
0: Sí, no, totalment.
1: Hi ha una part que... Hi ha un moment, i això ja a vegades ho notes amb curses de 10 quilòmetres que potser fan una miqueta de més de pujada del que tu estàs acostumat, sí. No? I hi ha aquell moment en el qual el cap et diu, deixa-ho, prou.
0: Sí, a veure, hi ha una dita que m'agrada molt dels corredors que diu, una marató es corre 30 quilòmetres amb les cames, 10 amb el cap, o sigui, a partir del 30, 2 amb el cor i els 195 metres finals amb llàgrimes als ulls. I és una mica això. És a dir...
1: Vas a patir.
0: Exacte. Saps que
1: patiràs.
0: Que ho passaràs malament i que d'allò. Clar, la clau és que aquest patiment sigui el més lleu possible. I això està en funció del teu entrenament, de la teva edat, etcètera, de si t'has passat amb el ritme o no, si has anat massa ràpid. Se suposa que, clar, el típic de maratonians, diguem-ne inexperts, que els veus als quilòmetre 20, quilòmetre 25, quilòmetre 28... Oh, vaig molt bé. Oh, cony. Clar que has d'anar bé els primers 30 quilòmetres, perquè per això t'has entrenat.
1: Clar, perquè després...
0: Només faltaria que si s'ha entrenat una marató, els primers 25-30 quilòmetres no els fessis, entre cometes, amb una certa comoditat.
1: Sí.
0: La clau és a partir d'allà, a partir del 30, 31, 32, el típic mur. Bé, si el mur es diu que comença als 30, home, si aconsegueixes allargar-lo, a retrasar-lo una mica i que comenci als 32 o 33, doncs millor, perquè els últims 7-8 quilòmetres, 9-10 quilòmetres, depèn, doncs seran els que més et costaran. Fa mal les cames, perquè ja portes matxacant molt, però clar, estàs ja en el 37, dius, home, haig d'acabar.
1: És allò que es coneix en el món de l'aviació, és el punt de no retorn.
0: Exacte,
1: és a dir,
0: exacte.
1: Ha de passar una cosa molt grossa perquè no acabis en aquestes latituds.
0: I si fa falta, doncs en un moment donat posar-te a caminar, si toca, perquè escolta'm, és que és el que hi ha, no? I caminar, trotar i acabar com una mica com puguis.
1: Com poc, sí.
0: Arrossegant una mica, sí. Però clar, ja ha arribat, ha passat molt l'època de voler fer una marca concreta, marató sobretot. Vull dir, ara es tracta, quan faig una marató, de sumar-ne una més, arribar a la meta i dir, mira, ja en tinc una més.
1: Acabar-la.
0: Acabar-la
1: de la millor manera possible.
0: De la manera més digna possible.
1: Sense obsessió de...
0: Exacte, i sense passar doncs, un calvari. No?
1: I tot això, totes aquestes experiències de curses les vas recollir, més enllà del blog, sí. Les vas recollir en un llibre.
0: Sí. Els 100 històries del córrer. Que vaig fer...
1: Què és el més divertit que t'ha passat o què és el més divertit que recordes d'alguna cursa d'aquestes que has fet?
0: Home, divertit no sabria dir-te, però sí que han passat moltes coses.
1: Podria preguntar el que és el més tràgic que t'ha passat, que sempre és més sucós, és més groc.
0: Bueno, a veure, he tingut la sort que no he coincidit amb cap persona que... En fi, que hagi perdut la vida en una cursa, no? Que a vegades
1: això
0: passa.
1: Això passa, a vegades.
0: Passa
1: en
0: maratons i tal, a vegades passa. Però jo he tingut la sort, en aquest sentit, de no passar per allà quan això passava, no? Però, a veure, les experiències divertides, doncs... algunes que explico en el llibre, per exemple, trobar-me amb una marató de Barcelona que 10 minuts abans de començar la cursa, doncs no saber encara quines sabatilles em posaré. Ostres. Perquè resulta que les sabatilles, una em feia mal, notava una petita molèstia amb un dit i tal, i dic, ostres, si això abans de començar ja m'ho noto, doncs quan porti quilòmetres això serà un drama. I dic, ostres, sí, què puc fer? I res, allò, res, 10 minuts, 5 minuts abans de començar, i al final portava dos parells de sabatilles que no sabia si posar-me unes o les altres, no? I aleshores provo unes, em fa mal aquí, provo les altres, em fa mal allà, i de cop
1: les vas intercanviar?
0: Se'm va encendre la llum.
1: I vas córrer amb dues sabatilles diferents,
0: de dos colors diferents i dues marques diferents. Escolta'm.
1: Això els puristes et dirien.
0: Home, és una estàs boig.
1: Una aberració, no?
0: És una aberració, estàs boig.
1: Perquè el món de les sabatilles també és un món a part, eh?
0: No, i em va anar perfecte. Perfecte, no vaig notar cap molèstia en tota la cursa, perquè vaig posar la sabatilla esquerra, que no em molestava d'una marca, i la dia dreta de l'altra. Escolta'm, va ser fabulós. I llavors me'n explicava... El llibre ja explicava tots els neguit que vaig tenir just els minuts abans. Ostres, què faig? Bueno, fins i tot se'm va passar pel cap. Dic, és que no surto.
1: Cancelo.
0: No surto perquè al cap de no sé quants quilòmetres em farà mal i, per tant, no podré, no? I no la vaig fer i, a més, em va sortir, recordo, una marca bastant decent, vull dir content, vull dir una mica el que realment volia fer i encara algun minutet millor, o sigui que va ser fantàstic.
1: Les solucions humanes
0: tant, no?
1: als problemes, sí, sí. Als problemes que ens posa la vida.
0: Exacte.

0: Hi ha cançons que només porten bon rotllo.
1: I aquesta versió, a mi em sembla...
0: Aquesta ho és. Però és que, a més, aquesta versió és...
1: No l'havia sentit mai.
0: No l'havia sentit mai.
1: És xula, eh?
0: És molt xula.
1: I
0: em recordo que quan em vas dir aquesta cançó...
1: Aquesta versió.
0: Però aquesta versió.
1: Sí, sí,
0: jo vaig pensar, ostres, ja dic, el Xavier és d'aquells perapunyetes. Però, perdó, o sigui, retiro aquest pensament que vaig tenir de cop i volta.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Realment és una versió que té tota l'essència d'aquesta cançó.
1: Sí, aquest paio es dedica a fer versions de molts temes, i especialment de temes de Disney, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquest de la I Wanna Be Like You, a mi m'encanta molt la part que ve després de amb el saxo. Uh-huh. El paio que toca el saxo és que fa una autèntica virgueria, no? Vull dir m'encanten molt, i em passo a vegades nits senceres, però textual, fins a les 6 a les 7 del matí, al YouTube escoltant temes que m'agraden i buscant versions.
0: Mira, ara entra el saxo. Sí.

0: És boníssima, és que m'encanta.
1: És que sembla, a més a més, sembla que reprodueixi la veu, saps? Vull dir, al
0: totalment,
1: final...
0: totalment, totalment, sí, sí. No, aquest, i a més amb quatre pistes, amb quatre gravacions d'ell mateix tocant petites variacions del propi saxo, vaja, em sembla extraordinari, em sembla extraordinari, un tema increïble. Ja et deia que moltes matinades, bueno, moltes, ara podré fer alguna més.
1: Home, ara
0: matinades,
1: sí,
0: ara tindré més temps. Exacte, escoltant versions i buscant versions de temes que m'agraden, i un dia vaig trobar aquesta, i la veritat és que em sembla, i em conec el vídeo tant de memòria, fixa't, veus aquí els quatre saxos?
1: Sí, sí, ja veig que te'l coneixes, que te'l coneixes de memòria, sí, sí.
0: Aquest tros ho trobo.
1: És fantàstic perquè estem veient el Xavier Bonàs en una faceta que, evidentment, no és l'habitual a la qual ens té acostumats.
0: Tots tenim aficions.
1: Exacte. És aquí, seguint el ritme del saxo en aquesta cançó, I Wanna Be
0: Like You.
1: I Wanna Be Like You.
0: El llibre de la selva.
1: Exacte. L'original ja és
0: molt
1: rítmica, molt marxosa.
0: I s'han fet moltes versions d'aquesta cançó, moltes. Fins i tot jo em vaig fer una per la meva cunyada quan va fer 50 anys, i li vaig canviar la lletra per felicitar-la, ara que fa 50 anys, tal i qual. I, bueno, va ser un èxit brutal. Clar, perquè el tema el té.
1: Toques algun instrument?
0: Toco la guitarra una mica, sí.
1: Toques la guitarra.
0: I ara tindré més temps per posar-me una miqueta més.
1: Elèctrica o acústica?
0: No, l'espanyola és la que tinc, sí, sí, sí. La clàssica, diguem-ne, no? Sí, sí. I molt bé, molt bé, m'ho passo molt bé. Aquest tema que, bueno, doncs el vaig preparar i tal, vaig dir per la meva cunyada i vam fer una gravació molt xula, molt xula. Que no t'he dit que la posessis perquè, clar, és que seria ja...
1: Ja la guardem.
0: La tinc penjada al YouTube, també, o sigui, que no et pensis.
1: Doncs, evidentment, el primer que farem, jo ho faré. Vosaltres, des de les vostres cases, si ho voleu fer, evidentment, sou lliures de fer-ho.
0: El tema buscar... es diu Sandra 50 anys. O sigui,
1: Sandra 50 anys.
0: Doncs ja ho trobaràs.
1: Sandra 50 anys, i a veure què surt. La sorpresa...
0: El videoclip que vam fer va ser fantàstic, sí, perquè li vam convertir en videoclip. Doncs, va estar molt bé.
1: Doncs ja ho sabeu. Si voleu deixar el vostre comentari, ja ho sabeu.
0: Exacte.
1: La gent normal, guió baix, Ràdio Rubí, a Instagram, i ja està. Xavier, ja ens estem acostant al final d'aquesta conversa. En aquests 40 anys, a TV3, fent esports, seguint molt el tennis, en el teu cas.
0: Efectivament.
1: Les has vist del dret i del revés, de tots els colors, no? Però... Quins moments, allò de dir, ostres, si hagués de fer una llista de bons moments que he viscut, què hi posaries en aquesta llista?
0: A veure, potser no seria capaç de concretar amb un aquest és el millor moment, tal, no, però tenir la possibilitat, gràcies a que estàs en un mitjà de comunicació que és el més important del país, el més gran, diguem-ne, no, i que vulguis que no, això t'ha obert moltes portes per poder accedir aquí i allà, conèixer persones que si amb una altra professió doncs no els hauries conegut, tenir la possibilitat d'entrevistar autèntics a persones que dintre del món de l'esport doncs tu admires, o que, ostres, com són capaços, abans que parlàvem de l'Alcaraz o el que sigui, no? Ostres, tenir la possibilitat de parlar. L'Alcaraz no vaig tenir l'oportunitat, perquè ara, a veure, el que ha passat amb el periodisme esportiu en els últims anys és que accedir directament a l'esportista, el que sigui, a l'esportista de mega élite, és molt difícil. Vull dir, fa 30 anys tu podies accedir, quan el Maradona jugava al Barça, doncs tu podies parlar amb ell. Podies parlar amb ell, és que era així, no? Ara...
1: Això és una llàstima.
0: Sí, sí. Bé, si s'ha guanyat per altres coses, potser, que pots accedir més a la informació gràcies a les noves tecnologies, pots accedir a més imatges, a més, més històries, i pots assabentar-te de tot molt més ràpid i tal i que qual... Però, a canvi, aquest tracte humà, això s'ha perdut bastant.
1: A mi em dona sempre la sensació que els protagonistes de l'esport, no? Els esportistes, sí, acaben sent com... els acabem tractant com una mena de déus inaccessibles.
0: Sí, sí.
1: I al final...
0: De fet, són inaccessibles. I jo, pel que he anat veient durant tots aquests anys, són inaccessibles no tant per ells mateixos, perquè quan aconsegueixes obrir les barreres tota, i tal. Són persones normals, com tothom. Clar, tothom és persona normal.
1: Vull dir, són totes les capes que l'envolten.
0: Que els tenen com molt protegits i tal i que qual. Vull dir, tota la gent que els envolta.
1: Molt,
0: i
1: molt
0: tal,
1: protegits, i no sé si tu tens aquesta percepció també, com molt blindats perquè no diguin potser allò que pensen.
0: Potser també hi ha una mica d'això.
1: Així, anem a una capa de censura, per dir-ho així.
0: Sí, jo diria que potser...
1: Deshumanitzar-los.
0: En alguns casos, exacte, que podria ser això, però jo crec que és més... totes aquestes capes de protecció i de blindatge és com una mica, sobretot, penso jo, tots aquests que blinden, com si t'estessin dient, o li estessin dient amb ell, no, és que et blindem perquè, clar... ens interessa que tu rendeixis al màxim i que no et distreguis amb res i entrevistes i coses i tal, i que tu, perquè tu ets la gallina dels ous d'or, no?, per entendre'ns, no?, i aleshores ens interessa que rullis molt i, per tant, però clar, això a vegades pot ser contraproduent, no? En aquest sentit, ja que ha sortit un parell de vegades el nom del Carlos Alcaraz, no sé si has tingut l'oportunitat de veure el documental aquest que li han fet de la seva vida i tal, aquests documentals que fa Movistar.
1: El tinc allà a la llista de pendents.
0: Doncs mira-te'l, perquè allà queda reflectit una de les coses que l'Alcaraz té molt clares. Diu, jo sóc un esportista d'èlite, jo sóc el número 1 del món, jo tal qual, però jo sóc un nano de 22 anys, per tant, en un moment donat, jo me'n vaig de festa, perquè és que si no, això seria un només tenis, tot el, vull dir, seria una bogeria. I ho ha fet. Aquest és un dels motius pels quals jo crec que es van acabar separant de l'entrenador, del Juan Carlos Ferrero, ara fa uns mesos, a l'acabar la temporada passada, i aquesta possibilitat de, en un moment donat, poder desconnectar i poder-ho fer per després, diguem-ne, estar més net i més airejat i poder rendir millor a la pista, doncs el nano ho ha demostrat. Se'n va anar de farra a Eivissa amb el seu d'allò, i quan va tornar va guanyar Queens i va guanyar Wimbledon, seguit, no? Escolta, és el que hi ha.
1: Té 22 anys,
0: efectivament,
1: tu ho has dit.
0: Efectivament.
1: Xavier, un plaer haver-te tingut aquí a la gent normal. Podríem estar, doncs, una hora més i dues i tres i les que fes falta. I com que has triat dues cançons dels Beatles, jo t'he volgut fer una mica la punyeta.
0: Una mica de Rollings?
1: Ens acomiadem d'aquesta gent normal d'aquest dimecres amb el que hem tingut el Xavier Bonastre aquí amb un dels clàssics dels Rolling Stones, Paint It Black. Gràcies, Xavier, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: I vinga, a tots, a totes, que vagi molt bé la setmana i ens retrobem la pròxima setmana aquí, a la gent normal.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Avui es fa l'última sessió de la temporada del dimecres Manetes, el servei de gratuït d'assessorament i autorreparació de petits aparells elèctrics i electrònics. Es tracta d'un servei inspirat en el model europeu dels Repair Café, que ofereix un espai de lliure accés on la ciutadania pot aprendre a mantenir i arreglar els seus objectes per evitar que esdevinguin residus abans d'hora. L'objectiu és promoure una cultura de manteniment enfront de la cultura d'un sol ús i evitar que aquests aparells acabin sent residus. Els participants poden portar, per exemple, ordinadors, mòbils, planxes, batedores, torradores o cafeteres per intentar reparar-les amb l'ajuda d'un professional i de les eines que el centre posa a la seva disposició. No cal tenir coneixements previs i, tal com explica Eva Andreu, tècnica de residus, la proporció d'aparells que s'aconsegueix reparar és molt alta.
2: Té un 75% d'èxit, o sigui, un 75% de les coses que entren en aquest servei s'acaben sortint reparades. I cada cop més, i el que ens ha sorprès és que el públic que hi va és molt divers, no? Et trobes tant gent gran com gent més jove, com homes, dones, no? Bé, i tothom que hi va hi surt molt content, perquè clar, imagina que portes la teva torradora que tant t'estimes espatllada i tornes a casa amb ella funcionant.
1: L'últim dimecres Manetes, abans de les vacances, s'està fent a l'Ateneu Municipal fins les 9 de la nit. Després de la sessió d'avui, el servei tornarà la primera setmana del mes de setembre. Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat, per un nou episodi de calor que eleva el risc de focs. També hi ha una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular que compliquen la situació. Les previsions indiquen que dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. Les zones més afectades són el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Per tant, Rubí i el Vallès Occidental entren en aquesta zona de preocupació. El cos d'emergències afirma que l'escassetat de pluja acumulada agreuja la situació a escala de perill molt alt o extrem a bona part del país. A més, des d'ahir dimarts al vespre, està activa l'alerta del Pla Procicat davant la previsió de calor extrema. El Departament d'Agricultura ha situat el període de perill d'incendis forestals entre avui dimecres i el 4 d'agost, i per la seva part, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a més de 200 municipis d'una vintena de comarques. Actualment, Rubí i el Vallès estan tots en el Pla 2 de risc molt alt. Per tant, molta precaució al bosc i a l'entorn natural de la ciutat. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A l'ésser humà li agrada, tot i que a Marie Kondo li sàpiga greu, acumular. No és, tampoc, una cosa que passi només en el nostre món turbocapitalista. La dèria per arreplegar, col·leccionar, classificar i mostrar ha donat productes històrics ben curiosos, com la moda dels gabinets de curiositats que va recórrer l'Europa d'època moderna. Aquesta setmana, a les portes de Troia, repassarem què és això dels gabinets de curiositats. Quan apareixen i per què? Com eren i quin van ser els més reeixits? Benvinguts a l'Europa de les meravelles. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels gabinets de curiositats i les cambres de meravelles. Ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
3: Bones.
2: Quina és la importància d'aquestes cambres de les meravelles?
3: Bueno, ja, primer són meravelloses, el qual sempre és fantàstic. I segon, ja veurem, que pot semblar un tema com molt concret, i ho és, vull dir, que ningú s'enganyi, però és un tema que pot semblar molt concret, no? De exòtic, si volem, meravellós, curiós, però darrere d'aquesta aparent excentricitat de les elites europees del barroc, el que hi ha, ja veurem, és molt més, no? L'inici de les exploracions europees al resta del món, l'inici del mètode científic, l'inici de les grans col·leccions als museus europeus. Llavors, aquests gabinets de curiositats, aquestes cambres de meravella, són potser un símptoma de l'època, de la cultura intel·lectual de l'època, i per tant, i que no deixen de ser curioses, no? Vaig pensar que eren potser material per fer un programa.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una banda sonora molt concreta.
1: HP
0: i
1: la cambra secreta.
0: Molt bé. No sé si vols desenvolupar-ho.
1: Bueno, parlem de càmeres de les meravelles, càmeres, bueno, secretes, fantàstiques, i per tant, vull dir, és transparent.
0: I saps on els nostres oients poden trobar meravelles, Alberto?
1: A Harry Potter, no?
0: En el nostre Patreon. És que no sé com fer-ho, és molt difícil, tio.
1: No ho facis, vull dir que al final la gent és... Jo espero... A vegades hi ha evidències de que no, però no passa res. Però jo espero i desitjo que els nostres oients siguin adults funcionals i que, per tant, no cal recordar constantment que ens hem fet un Patreon i que poden trobar la informació...
0: I un mes? Perdó.
1: Bueno, i un iVoox, un Premium, i que poden trobar tota la informació a la nostra pàgina web. Doncs no cal.
0: No cal, doncs anem a la primera pregunta directament, si et sembla.
1: Vinga.
0: Que és obligada. Què són els gabinets de curiositats?
1: Primera avís del programa. No estic totalment segur de que sempre que vulgui dir gabinet de curiositats no digui ganivet de curiositats.
0: Està bé fer el disclaimer.
1: Però jo aviso, vale? Com sempre tinc mal de cap. Doncs com el seu nom indica, aquestes càmeres, aquestes cambres, tot i que a vegades eren cambres o a vegades eren mobles, no? quan va començar a prendre forma aquesta pràctica al llarg de l'època moderna europea, són una pràctica que comença a donar lloc a col·leccions ben singulars. Són unes cambres, uns espais, on es comencen a acumular objectes en un afany col·leccionista i que reben molts noms, no? Càmeres de les arts, estudis, gabinets de curiositats... Potser a mi el que més m'agrada és el de Wunderkammer, no? Que és el nom alemany del concepte, no? Que és literalment la cambra de les meravelles.
0: Ah, perdona que talla. Ara que deies... He entès una cosa, quan has dit que podien ser mobles, també. Sí. Fa relativament poc, bueno, ara potser
1: sí,
0: ja
1: fa un gabinet de fons, de fet, és un tipus de moble.
0: Doncs va sortir una sèrie de Guillermo del Toro, que
1: sí,
0: eren
1: com... Gabinet de curiositat, és com de relats curts.
0: Exacte, relats curts, així de terror, etc. Alguns Lovecraftia... Bueno, que és una sèrie que m'agrada molt.
1: Un gabinet és aquest, com un moble que té calaixets,
0: i
1: que tu obres i tu dius, obro un calaixet i trec...
0: Aquesta pedra rara, no?
1: És aquest concepte.
0: I al començament de cada capítol...
1: Al principi comencen a ser aquests mobles, aquests espais, i a mesura que aquestes col·leccions creixen, a mesura que aquestes col·leccions moltes vegades s'imbrinquen en palaus o en espais grans, comencen a ser càmeres, no?, atapeïdes. A més, és molt bonic, jo no he entrat en això durant el guió, però també són espais que són profundament retratats. Hi ha molts gravats, moltes pintures de pintors que pinten la càmera de meravelles del príncep de no sé què, i tu és allà un senyor amb un clar síndrome de Diògenes, amb un esquelet penjat al sostre,
0: unes
1: no sé
0: allà,
1: què,
0: no?
1: Una dent de no sé quan... Però, bueno, escolta, la gent se l'ha estimat al comès.
0: Sí, sí, sí. Per què eren cambres de meravelles? I, sobretot, quin sentit té aquest nom?
1: Bueno, ja ho anirem veient al llarg del programa amb més detall, no? Però aquestes cambres, aquestes col·leccions que generen, responen precisament a un sentit nou de la meravella, no? Que és el sentit de la fascinació pel món que està generant l'expansió europea i que porta aquestes elites europees a abocar-se, no?, en un col·leccionisme eclèctic, a voltes estrambòtic, però que identifiquen molt bé la seva època, no? Ja ho anirem veient, com dic, però endinsar-se en una d'aquestes Wunderkammer, no?, en una d'aquestes cambres de les meravelles, en aquest gabinet de curiositats, és endinsar-se, en efecte, dins d'una meravella rere altra, col·leccionades, atapeïdes, no?, sense cap ordre ni concert al principi, amb intents de sistematització més endavant. Bueno, anirem seguint aquest procés.
0: I quan apareixen aquestes cambres?
1: Bé, l'afany col·leccionista es pot resseguir des de l'antiguitat. No? Vull dir, la gent acumula coses. Jo el primer. Vull dir, m'agraden els jocs de taula, i els jocs de taula que encara estan per treure... compres a la balda, que és on millor està. Però el cert és que aquesta forma concreta d'acaparament cultural apareix durant el Renaixement i s'intensifica al llarg de l'edat moderna. No? Podem dir que és un fenomen, comença una miqueta abans, acaba una miqueta després, però és un fenomen inherent a l'edat moderna. Al segle XVI, XVII, el XVIII comença a trontollar, trobarem grans col·leccions vinculades precisament a aquest gran desig col·leccionista de grans personatges.
0: I aquest gran desig, per què apareix?
1: Doncs bàsicament hi ha un anhel de comprendre el món, no?, i de mostrar-ne o de gaudir-ne de la seva immensitat. No? cada vegada l'accés al món és més gran, no? L'accés a la informació continua sent limitat, però cada vegada, no?, hi ha com més coses, amb la qual ser partícip, no?, d'aquestes novetats, des de la teva casa poder veure un raconet d'Àsia, un raconet del Pacífic, del Brasil, un animal exòtic que ningú ha vist mai, una planta que no sé què, una estàtua de no sé on, és un gest de classe, no? Penseu que tot just estem en el moment dels grans descobriments geogràfics europeus. No? No només el descobriment d'Amèrica, que havia passat a finals del segle XV, a principis del XVI, sinó tota la posterior expansió dels viatges oceànics, l'exploració del Pacífic, l'expansió per l'Àsia. No? Potser l'únic espai que queda encara verge és l'interior d'Àfrica, no? Perquè encara serà territori inexplorat pels europeus durant algunes generacions. Fins a mitjans del segle XIX no hi haurà les condicions tècniques perquè els europeus puguin endinsar-se en l'Àfrica subsahariana. No? Però bueno, aquestes expansions, no?, per bona part del món conegut, porten a un sentit de la meravella constant. No? Tu des d'Europa reps informacions, cartes, visites dels teus corresponsals botànics al Brasil o on sigui, de coses que són fascinants. O sigui, t'imagina't el primer europeu que arriba a la selva amazònica i diu, hòstia puta, tocant. No? O veu un jaguar, o veu un... Diu, però què merda és aquesta? Vull dir, aquestes plantes...
0: D'on ha sortit això?
1: El garraf, no tenim aquestes... No tenim aquestes exuberàncies, no? És també el mateix principi que porta que molts ajuntaments fotin palmeres a totes bandes. Va haver una moda als anys 90 a tots els passeigs marítims de posar putes palmeres. Doncs, bueno, és això. És que no té una Wunderkammer, doncs posa una palmera. El món és un lloc divers, enorme, amb coses mai vistes per l'home occidental, i, per tant, atesorar aquests objectes, tancar-los, exposar-los a les visites, ensenyar-los, retirar-te a la soledat de l'observació dels mateixos, es converteix en tot un gest de distinció social.
0: Abans ja ens has fet una miqueta de spoiler, però seran sempre cambres?
1: Bé, aquests gabinets, sobretot els inicials, com hem dit, o els de les col·leccions més modestes, no? Ja veurem que això és tot un... És com la gent que es dedica a col·leccionar cartes Pokémon. Hi ha qui té un Charizard de primera edició i hi ha qui té un Psyduck, un Rattata.
0: Un Rattata?
1: Rattata.
0: Que no sé qui és.
1: Home, a veure, el nom és força clar.
0: Deu ser una rata, no? Però...
1: Hiperactiva. Sí. Quan evoluciona, Eradicate, com si fos una cosa més homicida. En qualsevol cas. Col·leccions, com en tot, hi ha de molt tipus. Hi ha qui col·lecciona i se'n va a lo premium, no? I qui té menys, no? Hi ha qui pot tenir tot un palau, hi ha qui pot tenir una habitació, hi ha qui pot tenir un moble, hi ha qui pot tenir, pues, una bosseta. Bueno, però comencen sent armaris, calaixos, mobles on guardes més tresors de la col·lecció, però ben aviat, degut al volum, prenen la forma d'habitacions atapeïdes d'objectes.
0: Bueno, allò que comences amb un moble pels jocs de taula, no?
1: Que això que comences i dius, bueno, això, i això, vinga, i un altre, i ara faig, i ara no sé què, i ara, bueno, pues...
0: Anar fent. Quina importància tindran en la història de la cultura i el coneixement aquestes càmeres de meravelles?
1: Doncs marcaran l'inici d'una visió més científica del món, no? Ja veurem que en un primer moment hi ha un marcat sentit de la mirabilia premoderna, no? Dels elements meravellosos en un sentit màgic, en un sentit folclòric, corn d'unicorn, sang de drac, bueno, sang de drac, tot i que sang de drac és una resina vermella de la que es treu el tint, però bueno, això ho feien passar per Sant Adrià.
0: I el cor d'unicorn?
1: Cor d'unicorn ja en parlarem.
0: Ja en parlarem, perdó.
1: La sistematització d'aquests objectes, la dèria de la informació, no? Tu quan col·lecciones vols saber-ho tot d'aquell objecte, vols fer una targeteta.
0: Posar-la allà penjadeta, no?
1: Jo et compres el joc de taula i l'enfundes i el guardes.
0: No? I no jugues mai.
1: Home, no, clar, jugues, perdes dinero. Bueno, tot això, tota aquesta dèria, aquesta sistematització, portarà que aquestes càmeres de meravella siguin l'inici, ja veurem, de les primeres col·leccions d'objectes d'història natural, d'història mineral, d'història humana, i amb el pas del temps es convertiran en el cor de grans museus.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central un altre cop amb música de Harry Potter.
1: Sí, de fet, té un sentit. La primera, la primera, no? Aquest element...
0: El sentit més fàcil, no?
1: Sí. Aquesta és la cançó, el tall dedicat a Dobby, l'elfodomèstic.
0: Mm-hmm.
1: Perquè, com estem parlant de col·leccionisme, Dobby, a la vegada, és la representació física del niño rata. I després també té un afany de col·leccionar mitjons.
0: Oh.
1: Que fa que sigui el protagonista involuntari de la nostra segona música. Jo estic molt Harry Potter avui.
0: Ja ho veig, és estrany, sí. Això, eh?
1: Bueno.
0: Molt bé, comencem una miqueta, doncs, insistint en el contingut d'aquests gabinets de curiositats. Quins objectes es guardaven en aquestes càmeres?
1: Doncs, com hem dit, hi ha una mica de tot, no? Com en una bona amanida. Eren col·leccions molt eclèctiques, sovint construïdes sobre la marxa, no? En virtut dels interessos, o d'una barreja d'interessos personals de la persona que muntava la col·lecció, però també amb les seves possibilitats d'obtenir objectes, no? Tu col·lecciones el que t'arriba, el que pots trobar, el que encarregues, el que et canvien, no? Comencen com una cosa, doncs, com molt espontània al principi, però sí que amb el pas del temps comencen com a fixar-se categories. No? Com la que recull Littré, ja un cop que el fenomen de les Wunderkammer i de les càmeres de meravelles i els gabinets de curiositats ja està molt de capa caiguda, però això és una classificació de 1800, no recordo ara, molt a principis del 19, que ell divideix, no?, el contingut d'aquestes càmeres, els objectes col·leccionables, en quatre categories bàsiques.
0: Comencem per la primera, no?
1: Sí, fem com una història del col·leccionisme. No?
0: Oh.
1: Vinga, la primera serien els naturalia. No, les coses que tenen a veure amb la natura. Objectes que provenen de la natura.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: O sigui, ala, vinga. Sí, a veure, tampoc es va currar gaire una distinció. Una cosa pitjor és aquella gent que fa col·leccions de llibres pel color.
0: Això és molt... Això és terrible. Color. És terrible.
1: Vull dir, això ho deuen treure d'un capítol de Dexter o alguna cosa així.
0: No ho sé,
1: gent com,
0: però és terrible, sí.
1: Bueno, la gent que col·lecciona llibres, en general, és psicòpata.
0: Per què?
1: Podem tenir un llibre electrònic. Aquesta dèria de... És que m'agrada l'olor del paper... Que
0: I l'espai que ocupen.
1: Sí, a mi m'agrada llegir. Llavors, tot el altre és accessori, no? Però, bueno, mistifiquem pràctiques.
0: Mm-hmm.
1: En qualsevol cas, els naturalia, objectes que provenen de la natura, no? Que al seu torn es podien subdividir en els diferents regnes de la natura. El regne animal, el regne vegetal... i el regne mineral. Persona, animal, planta, animal o cosa.
0: Fins aquí, poques sorpreses.
1: Aquí, poca cosa.
0: Quins animals es col·leccionaven?
1: Doncs una àmplia selecció, no? En primer lloc, animals dissecats d'arreu del món.
0: Fantàcic.
1: El que fa la teva tieta allà quan li mor el gat. Doncs el
0: què? Un moment, què?
1: No, la meva no la té. No, abans es feia allà una pose... o la gent que té una fura o que té un...
0: Bueno. Sí, sí, o un esquirol.
1: Animals dissecats. Com més exòtics i llunyans, millor. També tota la subdivisió, les derivades de productes derivats d'animals. Banyes, closques, dents... L'ullal és una dent, però bueno. Dents, ullals, esquelets parcials, fèmurs, esquelets sencers... Tota la deriva psiquiàtrica de col·leccionisme d'insectes. De col·leccions d'escarbats, d'agafar papallonetes arreu del
0: amb
1: món...
0: Amb les xinxetes,
1: no? Col·lecció d'exemplars assecats de tot tipus, com tot un mostrari de fauna. Mm-hmm. Però no de la fauna més propera, quilòmetre zero, però també de la fauna més exòtica que et puguis portar. Del llarg del programa, que no sé si vull fer spoiler o no, però el llarg del programa
0: fes-lo.
1: Hi haurà fins i tot un dels nostres protagonistes que es va fer portar un pingüí com a mascota.
0: Oh.
1: I tenia un pingüí.
0: No, però, o sigui, i li pingüí. Va durar? No sabem.
1: Sí,
0: no sabem.
1: Home, no sé quant dura un pingüí, però el que... Sí, sí, imagina com de friqui deu ser que la teva col·lecció inclogui un pingüí a que tu li vas, pues, suposo que portes sardines a la butxaca o jo crec que portes i li vas donant, jo què sé.
0: Me l'imagino passejant-se pel mig de la galeria, saps?
1: Clar.
0: En fi, has dit animals i també has parlat de minerals.
1: Sí, de fet, tots aquells que durant la infància o la joventut han encetat col·leccions, no? Les de minerals, doncs, són les de recurrents. Segells, monedes, minerals... Ah, jo tinc una calcopirita. Ah, doncs
0: sí,
1: jo tinc
0: sí,
1: un
0: sí,
1: no
0: sí,
1: sé
0: sí,
1: què.
0: Sí.
1: Ah, doncs jo no sé què. T'anaves al mercat de...
0: De minerals del
1: allà,
0: poble.
1: De poble.
0: Sí,
1: ah,
0: sí,
1: no sé
0: sí.
1: Què, la
0: caixeta. Aquest sóc jo.
1: Ah, jo també.
0: Bueno, tu també n'havies fet, de minerals?
1: Sí, poquet. Sí, bueno.
0: Jo també, alguna coseta.
1: Pues, llavors, en aquest context parlem de pedres precioses, semiprecioses, i sobretot també m'encanta el concepte de les pedres amb característiques estranyes, no? Com, per exemple, els heliotropis. Un heliotropi, no sé si el tenia, de la teva col·lecció.
0: No ho sé.
1: Va. I tu? Són una mena de... Jo què he de tenir? Jo què he de tenir? Soc un fill de classe obrera.
0: Jo la vaig arredar, tu.
1: Que bé. Ah, ja està. L'impost de succió. No. Vale. Doncs els heliotropis són una varietat de calcedònia de color verd fosc o blavós, amb taques vermelles, són molt bonics, que semblen sang, no? I de fet, aquests heliotrops també es coneixien com a pedres de sang. Llavors són molt boniques perquè són com negres amb com taques de sang per dins. I a més són molt exòtiques.
0: I d'on provenen aquests heliotropis?
1: Normalment provenen de l'Índia. I Plini, per exemple, ja els mencionava. No? I apareixen també mencionats a un dels contes del Decameró, la cosa és una cosa molt top. No? Si tu col·lecciones pedres, tens una pedra que arriba protagonista d'un conte del Decameron. També estan presents a la Xina, però els heliotropis xinesos era més difícil que arribessin a Europa. I sobretot a època moderna s'obren reserves en llocs que s'aniran descobrint. Per exemple, hi ha molts al Brasil, a Austràlia, a Amèrica del Nord. Llavors, de cop i volta, tu arribes allà, al Brasil, i et trobes una pedra rodoneta, negra, fosca, amb sang per dins, brillant com un ou, no? I llavors, hola, que guapo.
0: Sortirà un drac.
1: Sortirà un drac, claro. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Llavors, aquest és un exemple de pedra exòtica que també era com molt, molt preuada.
0: I quines altres hi havia?
1: A mi una que m'encanta, que és la fulgurita.
0: Vale.
1: Fulgurita.
0: Com fulgurita, és un bon nom.
1: Fulgurita, sí. Són unes rotes metamòrfiques que es formen per la caiguda d'un llamp sobre sorra, sí. Sobre terreny sorrenc. Vale? T'ho imagina't les dunes d'un desert o les dunes d'una platja, i de cop i volta el llamp cau, no? Pam, contra la sorra, i arriba a una temperatura suficient perquè els grans de sílice de la sorra es calcifiquin, no? es solidifiquin, i llavors tu tens com una pedra allargada, potser d'un centímetre, centímetre i pico d'ample, llarga potser fins a un metre, metre i mig, ensorrada la sorra que s'ha cristal·litzat, que és un llamp que cau directament sobre la sorra. Clar, evidentment això, si tu ets un puto friqui, això t'encanta, no? Tenir una fulgurita allà, com un llamp petrificat, que creus el nou Thor, no? I vas al gimnàs a fer entrenament de força i coses d'aquestes. Llavors, és flipant. I a mi em flipa també perquè és com una piedra rayo per evolucionar Pokémon, no? Tu tens la pedra de sang, la pedra de raig, llavors està com guai. No hem perdut aquesta dèria col·leccionista. Dins de les pedres també es consideraven els fòssils, perquè es consideraven pedres. No? Fins que la paleontologia no es desenvolupi plenament i s'entengui que allò són restes fossilitzades d'éssers vius, entren en la categoria de mira que divertit, una pedra en forma de mol·lusc, mira que divertit, una pedra en forma de closca de cargol. No? Mm. Llavors, bueno, deixa de ser una
0: pedres rares, no?
1: Una pedra rares, no? Ara parlem de les terres rares, allà.
0: Sí.
1: I ja per acabar aquesta col·lecció de naturalia trobarem també els grans herbaris, no? Vegetació seca, espècies que es trasplanten i es creen grans jardins, no? Trasplanta una selva
0: el jardí de
1: amazònica,
0: casa.
1: El jardí de casa. Porto un no sé què. Dibuixos de les primeres plantes, de làmines, gravats, dibuixos de plantes exòtiques. Llavors, com una mena de necessitat de demostrar la diversitat de la natura.
0: Avancem, doncs, a la segona categoria. Ja hem parlat de tota la part natural, no? Mm-hmm. Quina seria la següent?
1: Enfrontats al naturalia, tenim els artificialia. Artificialia. És a dir, els objectes creats o modificats per l'home. En aquesta categoria, ja us ho podeu imaginar, tenim de tot, antiguitats de tot tipus, no? Aquest col·leccionisme que moltes vegades, a partir del Renaixement, entronca també amb la recuperació d'estàtues romanes, gregues, no? A mesura que s'arriba al Pròxim Orient amb els saquets de les cultures egípcies i mesopotàmiques, però objectes de tot tipus, objectes arqueològics, no? Penseu que, bueno, com la gent, com les tietes que s'anaven a Empúries no fa gaire a robar gerres i te'n vas a una urbanització allà a l'Empordà i tens una senyora que té dos geranis en una ànfora romana, no? I, bueno, això l'àvia era molt rumbera.
0: I segur que té un gat dissecat, també.
1: Suposo. I el cabell cardat. Bueno, obres d'art, objectes arqueològics, col·leccions d'armes. Home, tu tens la teva col·lecció heredada de les passes medievals i et portes un cris indi o una katana o no sé què, o no sé qual, aquesta cosa tan fàl·lica. Objectes de tot tipus que es puguin col·leccionar i que siguin productes de les civilitzacions humanes, allà els tenim. Aquesta categoria també incluïa elements naturals modificats per l'home, les manualitats. Un ou d'estrus decorat.
0: No, manualitats.
1: Un ou d'estrus decorat. Pedres pintades, saps? Com si necessitessis ajuda.
0: Sí.
1: Saps?
0: Demana-la.
1: Sí. He fet una pedra i he posat la meva cara. Una pedra falsa.
0: Cap una cambra, meravelles. Doncs.
1: Ara, que bé.
0: Que bé, nena, escombraries.
1: Que és que, si ja, pensava ara, si ja de normal, tu com encara no m'he trobat, però tu com a pare reps molta merda de regals de manualitats infantils tenint nens normals. Mm-hmm. Vista l'endogàmia de les cases reials europees en època moderna, els regals del dia del pare a la monarquia hispànica devien ser guapos, eh? Bueno, en qualsevol... ous d'estrus decorat, pedres pintades, camafeus, que incluïen, per exemple, pedres precioses, o, per exemple, tu agafaves alguna pedra preciosa romana que trobaves i l'encastaves en un anell nou, mm-hmm. o et feies un anell amb una pedra molt bonica. Bueno, totes aquestes manualitats, aquests artificis humans, també eren curiositats que es col·leccionaven.
0: I la tercera categoria?
1: La tercera categoria són el científica, no? Són tot tipus d'artilugis, autòmates, engranatges, enginys, rellotges, no sé quan, no? Tota aquesta cosa com mecànica també fascinava a la intel·lectualitat europea del barroc, no? Llavors tenim els objectes naturals, els objectes històrics o humans, els objectes mecànics, no? Que també són fantàstics.
0: I l'última categoria,
1: que són els exòtica, que és una categoria que engloba la resta, però a vegades s'apareix diferenciada, que és tot allò de les categories anteriors, però que provingui de llocs molt llunyans. No? Animals, però animals de l'altra punta del món. Objectes històrics, però de la Patagònia. Un taparrabos de l'ètnia, no sé què, doncs tot el que sigui estrany, raro, diferent, que parli de la immensitat del món, que jo pugui exposar, que pugui quedar-m'ho mirant i dient que interessant, això aquí a Manresa no es veu.
0: No.
1: Això.
0: Hi havia alguna cosa imprescindible en un bon gabinet de curiositats o tothom feia una miqueta el que volia?
1: Bé, per la seva pròpia idiosincràsia, els gabinets de curiositats són col·leccions molt eclèctiques, molt construïdes sobre la marxa, molt personals, molt que responen al gust de cada persona que col·lecciona coses, no? A no ser que heredis col·leccions de pedres. Sí. Perquè responen...
0: Era dir que era petitona.
1: Era petitona. Petitona aquí.
0: La meva col·lecció de pedres.
1: Jo era petitona i me la van donar. Bueno. I clar, jo no vaig saber dir que no. Em van donar una pedra...
0: Ah, em feia gràcia. El típic que vas al col·le, fas una exposició del quarts aquell...
1: Clar, quantes joventuts s'han perdut perquè algú t'ha donat una pedra que no toqueu?
0: Sí. Bueno. Sí, exacte.
1: Harry Potter i la piedra de fumar.
0: Sí. Vale. I la piedra de què, perdó?
1: De filosofal.
0: Ah, vale.
1: Vale.
0: Estaves parlant d'això, de...
1: Llavors, al final aquestes col·leccions creixen en virtut d'una barreja d'interès personal i de capacitat d'accedir a les peces més significatives. No? Jo vull poder fer una col·lecció de pingüins dissecats, però si no m'arriba, no m'arriba. Jo no sabria ni per on començar. Hi ha, però, alguna recomanació general. No? Per exemple...
0: Hòstia, tio, m'encanta.
1: L'any 1587, Gabriel Kaltelmach escriu una sèrie de consells dedicat a Christian I, als cristians... Ens ha d'explicar les coses.
0: Sí.
1: A Christian I de Saxònia, sobre el tipus de coses que havia de tenir una bona Kunstkammer, una bona càmera, cambra d'art. No? Llavors, si tu vols tenir una bona col·lecció, has de fer això.
0: I quins consells dona?
1: Doncs primer, escultures i pintures. Això és el bàsic. Has de tenir estàtues, has de tenir pintures, has de tenir gravats. Després, objectes curiosos i singulars. Mira, el prepuci del meu pare que el va dissecar quan... no sé què. Vale. Entraria objecte curiós, singular, sí.
0: Sí.
1: Bueno, ja fossin del país o de fora, no? Objectes singulars de propers o objectes singulars junyant. En tercer lloc, ell recomana que tinguis merda, no? Banyes, urpes, plomes, tot això que procedís d'animals exòtics estranys, no? Plomes de lloro, de papagall, banyes de jo què sé, de búfals o urpes de llop siberià, de no sé què, no? Perquè al final l'important és aquest afany col·leccionista. Aquestes serien com la base d'una bona col·lecció.
0: Ha arribat el moment, Alberto, de posar nom sobre la taula. Segur que molts dels nostres oients estan desitjant saber quins gabinets famosos van haver-hi i quins són els noms més grans del col·leccionisme de meravelles. Per on comencem?
1: Ja sabem què ha de tenir una bona col·lecció. Ara anem a veure quines col·leccions ho van patar molt fort. La qüestió és que tenim moltíssim. Moltíssimes càmeres de meravelles, gabinets de curiositats documentats, i si féssim un llistat de tots, no els acabaríem. Llavors he fet una selecció totalment absurda del que m'ha vingut tan gana.
0: I és el que fem aquí.
1: Ja està. He fet la meva col·lecció de col·leccions. No? Todo anuncios. Potser millor que això, parlem d'alguns, sense cap ordre, sense cap concert, i veiem fins on arribem. Podríem començar primer pels antecedents, no? No pròpiament gabinets de curiositats moderns, sinó col·leccions que alguns dels notables europeus van començar a atesorar. Per exemple, les col·leccions d'obres d'art i manuscrits del duc de Berry, no? A finals del segle XV, o tota la moda dels studioli italians, que també es van posar molt de moda a la segona meitat del segle XV.
0: I què eren aquests studioli? Que tenen nom de pasta.
1: Studioli. Sí, un studioli, ricati, a la meva mama. Ah, pues un estudiolo és de fet un estudi petit, no?
0: Vale.
1: És una cambra del Palau Renaixentista italià on el propietari es retirava a dedicar-se a les seves aficions. No? Soc el duc de... Soc un Medici i dic, ara em retiro, vaig a...
0: A pintar estudiar. Miniatures de Warhammer.
1: Sí. Bueno, mira, escolta, no? Pues... No crec que fessin Bretònia, però bueno.
0: No crec.
1: Però llavors eren espais, això, no? On es retiraven a dedicar-se a les seves aficions, normalment erudites, no? A consultar els llibres, les meves notes... No, a diferència d'un gabinet de curiositats, no hi ha una voluntat d'exposició, és una voluntat de treball, no? No hi ha una voluntat de mostrar curiositats naturals, atesorar coses històriques o exòtiques, sinó que és això, és una... més aviat un espai d'estudi, de reflexió, moltes vegades privats, però sí que ja és l'antecedent de que és una, com una cambra privada per l'estudi, per les arts, no? I a poc aquestes cambres s'aniran omplint de coses, no? Perquè quan tu et retires, doncs tens el manuscrit que he trobat de no sé què, el gravat de no sé què, la pedra alquímica que no sé quan, el mineral que m'he fet portar de no sé on, no? Llavors, bueno, així començaran a gestar-se aquests espais.
0: I el pas cap a gabinets de curiositats, pròpiament com els hem estat definint durant tot el programa, quan es farà?
1: Doncs també a finals del 15, principis del 16, el món alemany, el món imperial, comencen a haver una mutació d'aquestes cambres del tresor, no? Les cambres del tresor, dels tresors medievals, no? On s'acumulaven les obres d'art, els retaules, les mirabilia medievals, no? Els devocionaris, les relíquies... que sé, a la catedral de Lleida ja des del segle XIV ja ha exposat una banya d'unicorn. Oh. En una de les capelletes. I en les capelles privades, en el tresor reial dels Reis d'Aragó hi havia pues, el braç incorrupte de no sé què. Aquesta voluntat d'acumular meravelles ja existia. Comencen a mutar en aquestes cambres de meravelles que coneixem. No? Alguns dels primers col·leccionistes són personatges de la talla de Frederic II d'Habsburg o el seu fill, l'emperador Maximilià I. I també en el món austríac cal destacar una mica posterior, no? Ja de mitjans del segle XVI, 1550-60, la Kunst und Wunderkammer, no? La càmera d'art i de curiositats de l'arxiduc Ferran II d'Àustria, situada al castell d'Ambras, a Innsbruck, que aquesta és especial no només pel seu contingut, sinó que aquesta col·lecció té l'honor d'encara avui conservar-se en el seu espai original, no? En un edifici construït dins del castell entre 1572 i 1583 per allotjar la col·lecció de meravelles de l'arxiduc. L'arxiduc es va fer un espai per conservar aquestes meravelles. I aquestes meravelles s'exporten gairebé 450 anys exposades en aquell lloc, no? I actualment encara es pot visitar. I, per tant, el castell d'Ambras, a Innsbruck,

0: Cambra de les Meravelles de Praga era on l'emperador rebia els diplomàtics, on els feia visitar, els hi ensenyava, tota gent important que passava per Praga, mirava el rellotge
1: i després anava allà,
0: mira lo que tengo. És com aquella gent que vas a casa seva i et treu, t'ensenyaré la meva col·lecció de taps de cava.
1: I comencen a treure coses.
0: Comencen allà a treure allà arxivadors i tu no saps, i pastes de terrancies allà, i tu no saps què fer, i penses que comences a
1: menjar
0: estar,
1: i
0: comences
1: dir que
0: a estar com en una novel·la, en un argument d'Agatha Christie, desitjant ser tu l'assassí. Però, bueno, hi ha gent de tot.
1: Hi haurà més gabinets de curiositats famosos?
0: Sí.
1: Sí.
0: Acabo de veure que he escrit gavines. I ho he vist i dic, en gavines i diu... Bueno.
1: Sí, de fet, a una pregunta anterior deia Albert.
0: Albert. Ah, bueno, és que...
1: No, està bé, està bé.
0: Bé, per exemple, altres gavines curioses de curiositats, les que tenien el rei de França. Per exemple, Francesc I en tenia una a Fontainebleau, Enric IV a les Tulleries, i aquests gabinets destacaven, sobretot per el rei de França, pel que sigui, eren molt de plantetes. Destacaven per la part botànica. Wow. Els agradaven les flors, vull dir, la flor, suposo que per la flor de lis. I, per exemple, són grans col·leccions que recopilen plantes exòtiques d'arreu del món. I, van anar, i de fet, són el germen d'aquest gust pels jardins exòtics. A les Tulleries, a Fontainebleau, al Louvre, fins i tot, comencen a haver-hi uns jardins on es trasplanten, es busquen plantes de la resta del món, i es trasplanten aquests jardins com una mena, com feien els reis perses de l'antiguitat, no? que creaven aquests paradisos, no? De tots els indrets que jo controlo portaré plantes, no? Pues tots els indrets que jo conec portaré plantes. I, ja al segle XVII destaquen en aquesta òrbita botànica francesa les col·leccions de Gaston d'Orleans, no? El germà de Louis XIII, i hem de, per exemple, aquest és molt graciós, perquè aquest és un gran col·leccionista d'objectes botànics, en el moment del fenomen de la tulipomania, no? Que sabeu que és aquesta primera bombolla especulativa de la història, algun dia potser li dediquem un programa. Ell potser, jo no ho faré, però potser no ho farem. Vull dir, portem 530 i pico programes, en algun moment haurem de rascar ja el socarrat de
1: la història.
0: Però, bueno, en aquest moment de la tulipomania, que de fet és una bombolla especulativa, però que entronca molt directament amb aquesta fascinació per les flors exòtiques que recorria a les elites europees, no? La necessitat de mostrar coses exòtiques, diferents, exclusives, que arribarà a com passa sempre quan hi ha un mercat de coses exclusives, que és gent que vol timar els imbècils.
1: Això sempre passa.
0: Llavors,
1: la història de l'humanitat.
0: La història no es repeteix, però a vegades rima.
1: Aquestes cambres de les meravelles estaven limitades només als monarques, als reis?
0: No, en absolut. No? En la mesura de les seves possibilitats, molta gent va abocar-se en aquesta dèria. No? Vull dir, com tota pràctica cultural o tota pràctica social sempre es reduplica. No? De coses que comencen, no? Gestos de classe o gestos de les classes altes que es redupliquen. No? I que quan es posen de moda, com es posen de moda, la gent comença a fer-les. De fet, I també no tothom que fa aquestes col·leccions ho fa des del punt de vista de l'ostentació, des del poder, no? Ja comencen quan aquest món fantàstic, no? De la mirabilia, de l'exotisme, del món s'ha fet molt més gran del que era, portarà, no? A un desig de col·leccionisme per l'ostentació, però també a un desig de col·leccionisme per la clarificació, no? Per entendre el món. Jo vull poder tenir accés a tot allò que és... terrenal, perquè vull entendre com funciona la botànica, com funcionen els animals, no? Tota aquesta classificació, no? Classificació d'espècies, classificació d'objectes, més d'això, per la necessitat de col·leccionar, no? Jo vull saber què tinc. I que vull saber què tinc és diferent del que tens tu. I vull saber, si jo tinc una cosa, però tu tens una altra, és que em falta. Llavors la vull.
1: També la vull. No?
0: Vale? Llavors, en la mesura de les seves possibilitats, molta gent va abocar-se a aquesta dèria. No? De fet, dues de les col·leccions més reeixides del segle XVII procedien d'individus no vinculats directament al poder reial. No? Per exemple, podem citar-ne més. Jo he citat aquestes dues perquè m'ha donat la gana.
1: Endavant.
0: Ara ja veurem per què. Per exemple, la de Olaus Bormius, metge i antiquari danès, afincat a Copenhagen, que era un exemple excepcional de col·lecció que, per exemple, ell col·leccionava reculls de literatura escandinava, de literatura danesa èpica. No? De fet, era un apassionat de la cultura danesa antiga i va ser un dels primers en estudiar, sistematitzar, classificar i copiar

0: Pedres rúniques.
1: Has de fer tatuatges, també?
0: No ho sé. No sé si va arribar a divorciar-se. No sé si, saps, en aquella... m'he fet un tatuatge... una runa, la runa d'Odin. Bueno.
1: Però bueno, que em va reunir moltes,
0: màquina.
1: No?
0: Màquina. Màquina. Mastodonte. Bueno, aquí una abraçada virtual a tota la gent que es tatua coses de cultures que no entén. No passa res.
1: No passa res.
0: No ens, fica, no, no obrirem,
1: no
0: el
1: ens hi posarem.
0: No obrirem el meló dels tatuatges amb caràcters xinesos.
1: No, no el vam obrir el dia que vam venir en Jonathan i...
0: Per això,
1: si no el vam obrir aquell dia...
0: Jonathan, que faci que vull. Crec que sí que... No recordo si ho vam obrir.
1: Ah, no sé si, no sé si,
0: no sé si
1: ho
0: vam dir al programa o ho vam comentar després. Però, o,
1: segur
0: o
1: que ho vam comentar,
0: segur, segur que sí. Recordo algú d'una piscina. Però...
1: Sí, o d'un bol d'arròs, crec.
0: Bueno,
1: o algú,
0: bueno, no, no ho sé.
1: No entrem, no entrem.
0: En qualsevol cas. Truca, cuca.
1: Caràcter, bueno. O sigui, pedres úniques.
0: Sí. I per exemple, ell també va reunir una gran quantitat de fòssils arreu del món, d'animals dissecats, no? en un intent de posar llum a la foscor.
1: Per exemple?
0: Per exemple, va ser el primer en donar una explicació científica a un dels objectes preferits de les Wunderkammer, i que tu has, que tu has avançat
1: home,
0: abans.
1: Home,
0: les banyes
1: favor,
0: d'unicorn.
1: Sisplau.
0: Que hi ha moltíssimes. És a dir, que a Catalunya hi ha documentades des del segle XIV.
1: Vale.
0: No, no he dit Lleida, no sé si és Lleida.
1: Has dit Lleida abans.
0: He dit Lleida, però no sé si és Lleida o la... Sí, crec que és Lleida. Bueno, ja,
1: on anem a veure?
0: Ja ho farem. I, per exemple, és el primer que bueno, pues, en compara vàries, veu d'on venen, les analitza i tal, i com a vol nòrdic, ell arriba a la conclusió de que en veritat són l'ullal del narval. No, ell diu, no, això, jo que ja veig el món amb una naturalesa científica, he vist molts animals, m'he mogut... No, aquestes banyes, això que es ven com a banyes d'unicorn, en el fons són ullals del narval, i que, per tant, aquests unicorns no existeixen. O, si existeixen, no generen aquestes banyes. No? També, per exemple, va ser responsable, és el que va pagar i encarregar la primera expedició, que va fer el primer dibuix de l'au del paradís, que és aquesta au tan fantàstica que fa uns vídeos d'internet fantàstics. Quan l'ave del paraís està en cel, sí. el ball que fa.
1: Vale.
0: És molt graciós. I és la persona, ojo al dato, és la persona que va tenir com a mascota un gran gavot, és a dir, un pingüí boreal, que va ser capturat a les Illes Feroe i que ell es va fer portar per tenir una mascota com un pingüí. O sigui, gent que teniu un porc vietnamita. Bon intent. Bon intent. Que sapigueu que un senyor fa uns 400 anys
1: va tenir
0: un maleït pingüí com a mascota. Mm. Allà, vinga, hop! No devia tenir... O sigui, jo només espero que no visqués en un baix i que tingués moltes escales. Seria molt graciós.
1: Veure'l caminar per allà i... Clar. Pobre pingüí, però em sembla una imatge superadorable.
0: Bueno, mira, la mateixa persona que té un pingüí és la persona que desmitifica les banyes d'unicorn, però és la persona que documenta les pedres rúniques. Fixa't, és un món fantàstic.
1: Ple de contradiccions.
0: Vivim en aquest món de les meravelles. Tot i això, però ara ve el gir que t'agradarà. Tot i això, tota aquesta racionalització d'allò fantàstic no li va servir de gaire per la seva reputació. Perquè potser molta gent que ens escolta, el nom de Olaus Wormius els hi sona, però no els hi sona com un erudit danès del segle XVIII, mm-hmm. sinó els hi sona com un dels responsables a principis del segle XIII de traduir una obra d'Al-Azif, un savi musulmà boig. Olaf Wormius va traduir el llatí al Necronomicon, segons Lovecraft. No? Quan Lovecraft busca el nom d'un savi que tradueixi, no?
1: Qui aquesta obra, traduït, no sé què, no?
0: Suposo que li ve la figura d'Olaus Wormius i va dir, si tenia un pingüí, molt normal no devia ser. Potser aquell pingüí no era un pingüí i era una cria de Dagon o un profund o una cosa...
1: Home, un profund tenir... quadraria prou.
0: Però el que són les coses, no? Com estem girant sempre sobre el mateix.
1: Abans has dit que havies fet una selecció. Quina era l'altra gran col·lecció?
0: L'altre gran col·leccionista és el jesuïta Athanasius Kircher, que és potser un dels grans... Perquè t'has riscut.
1: M'ha fet gran. No sé, és que és divendres, Alberto.
0: Vale.
1: Athanasius.
0: Si tot el teu nen no l'estimes molt, l'envies a l'església, li dius Athanasius. Athanasius, no? Satanasius.
1: No, no et passis.
0: Són els meus fills, Satanasius, i l'envies a... Atanasius Quinan és un dels grans intel·lectuals del barroc, no? Amb publicacions significatives en temes tan diversos, això també t'agradarà, com la religió comparada, la geologia o la medicina. És tot un polímata. Si haguéssim seguit aquella sèrie de programes sobre els polímates...
1: Un parell, no?
0: Aquests, van fer un parell, una d'antiguitat i una de mitjana. Si ens haguéssim seguit fins a l'època moderna, Atanasius Kircher hagués sortit segur. De fet, ell va ser, a banda d'estudis de religió, geòleg, estudis mèdics, va ser qui va establir la relació entre l'idioma de l'antic Egipte i el copte modern, va escriure una enciclopèdia sobre Xina, perquè estava fascinat sobre Xina, no? Com, per exemple, li agradaven les coses exòtiques, temes que tocava.
1: Déu-n'hi-do, no? O sigui, molts, molts temes.
0: Doncs espera't, agarra't, que venen... Que ve fort. Va estudiar els volcans, va col·leccionar fòssils, va ser un dels primers en utilitzar un microscopi i veure bactèries, va proposar que les plagues s'originaven a causa de microorganismes infecciosos i se li atribueixen... coses com la construcció d'autòmates musicals, la invenció d'un rellotge magnètic, l'antecessor del megàfon, o, tot i que sembla que no va ser així, també l'invent de la llanterna màgica, no? Que no és un superheroi, sinó que és una mena de precursor dels projectors i projectors de diapositives, no? Aquesta llum inversa que reflecteix coses.
1: Déu-n'hi-do, em puc imaginar la col·lecció d'objectes que tindria aquesta persona.
0: Exacte, en parlarem una mica més detall al bloc final si ens dona temps, però ja ens podem imaginar que estaria a l'alçada de Olaus Bornius.
1: No tenia un català? Ai, no.
0: No tenia un català. Ah, tenia un català. Això és com...
1: Però, aquest, ja... Un català dissecat. No? Ja. Anava i un pingüí.
0: Ah, un pingüí.
1: Però he llegit català la següent pregunta.
0: O sigui, per tu els catalans són pingüí? No, no, no. Són catalans? No, és perquè, no, no. Perquè anem lents, perquè anem lluny?
1: Perquè anem molt lluny.
0: Perquè caminem lent.
1: I que intentem volar i...
0: No, i salem mal. Pot ser que hi hagi dos icones a partir d'ara del catalanisme, que és Messi i un pingüí. Són dues coses baixetes que no parlen gaire.
1: Bueno. Coneixem algun cas de gabinet de curiositats català?
0: Aquesta és la pregunta que em volies dir.
1: Sí, aquesta és la pregunta.
0: doncs sí. Tenim documentat l'any 1626 el naturalista i botànic Salvador Ibuscà, que va començar a recopilar restes de naturalia, no? D'animals, vegetals, minerals, fòssils, i va començar a guardar-los a la rebotiga de la farmàcia de la família. Hòstia. Que tenien a l'encreuament del carrer Ample amb el carrer de la Fusteria a Barcelona, no? Allà a la rere botiga i va començar a guardar cosetes. Aquesta col·lecció, com la col·lecció de pedres de l'Albert Abril, va passar al seu fill, en Jaume Salvador i Pedrol, i els seus dos nets, en Josep i en Joan Salvador i Riera, van seguir la col·lecció, no? Comença el 1626, i durant uns 200 i pico anys van seguir la col·lecció oberta al públic i va esdevenir una de les col·leccions més importants d'objectes d'història natural dels segles XVII i XVIII a Europa.
1: I sabem què va passar amb aquella col·lecció?
0: Doncs es va tancar al públic l'any 1855, i es va guardar la masia familiar. Va dir, aquesta merda, la cosa fora de l'avi. Ja estem una altra vegada, home. Fins que el director de l'Institut Botànic de Barcelona, Pius Foniker, l'adquirí l'any 1937 i aquestes col·leccions passaren a l'Institut Botànic.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Comencem la recta final del programa. Sí. Amb una tercera música.
1: Una tercera música?
0: Sí.
1: Sí? És clar, és que ara és que els oients no ho saben,
0: ja,
1: però el guió posa Harry Potter i la càmera secreta, no?, entrant a la càmera. En la tercera d'aquestes cançons, jo l'he dit a l'Albert, avui farem... Fas una cançó de Harry Potter? Sí, he fet tres cançons de Harry Potter.
0: Jo m'he estranyat molt.
1: A què bé? I llavors, l'Adrià, just quan hem començat a gravar, diu pel micro intern, Alberto, que la tercera no és de Harry Potter, que t'has equivocat. I jo, m'ha aixafat la broma. És una cançó que sembla de Harry Potter.
0: Podria ser de Harry
1: Jo estava esperant que em diguessis una tercera cançó de Harry Potter i et diguessis, no, és de la banda sonora de Noche en el Museo. Amb la qual demostra que la banda sonora de Harry Potter és una puta merda, perquè és una puta merda genèrica.
0: Havíem d'arribar aquí, Alberto, per fi.
1: Que sí, que és un senyor que faci un tubito, però que... Bueno, llavors, gràcies, Adrià.
0: Ha funcionat bé, igualment.
1: Ha funcionat... Ha tingut la seva gràcia.
0: Però ja deia jo.
1: Que hagués colat.
0: Hagués colat,
1: però sí, sí. Fins al fons.
0: Però, o sigui, però... Bueno, és igual, tirem perquè no tenim temps.
1: Vinga, va, ràpid.
0: Molt bé, ja que ja per anar acabant, no? Com van evolucionar aquests gabinets de curiositats?
1: Molt bé, clar. Repetim, els gabinets de curiositats són, per definició, una cosa molt eclèctica, un mostrari d'objectes dispersos i diversos, i a poc a poc, a mesura que la ciència i el coneixement del món natural avancin, s'aniran metamorfosejant en gabinets d'història natural, o gabinets d'història etnogràfica primer, i amb l'arribada de l'època contemporània es convertiran en la base dels grans museus moderns, especialment aquells dedicats a la història natural o a la història de l'art, i on seran aquestes peces privades, seran reubicades als fons dels museus.
0: Tenim uns quants minuts encara, podríem posar uns quants exemples,
1: sí, podríem posar uns quants exemples, no? Per exemple, el Museu Britànic mateix, no? Es funda o es basa en les col·leccions reunides per Sir Hans Sloane entre finals del segle XVII i la primera meitat del segle XVIII, no? Per a aquells que pensin que el Museu Britànic és només fruit de l'expoli de l'Imperi Britànic, sí, però també dels particulars. Vull dir, no només, mai deixis que
0: l'Estat ho faci tot.
1: Que l'Estat ho faci tot.
0: No?
1: Que, a més, també, no ho hem dit, però és el moment de la gran companyia de les Índies i no illes orientals, no? I per tant és el moment en què el flux de coneixement del món està arribant cada vegada més objectes, i per tant cada vegada més arriben a les corts europees, a les col·leccions europees, objectes fantàstics, no? Per exemple, el que hem mencionat abans del Castell d'Ambràs a Innsbruck, que és el museu, o té la fama, o la fatutxa, de dir que és el
0: museu
1: obert més antic del món, no? Però sí que és cert que des de finals del segle XVI, aquella càmera de curiositats ha generat un museu de història natural, d'història de l'art. També aquesta Kunstkammer, aquesta càmera de les arts que hem mencionat a Praga, creada per Rudolf II, també es pot visitar actualment. No està a Praga, sinó que està al Museu d'Història de l'Art de Viena, però tots els fons d'aquesta col·lecció es van moure al Museu d'Història de l'Art de Viena. O, per exemple, la col·lecció reunida per Athanasius Kitzner, jesuïta a Roma, es troba avui, és l'origen de la creació dels fons del Collegio Romano. No? Si aneu a Roma i visiteu aquells fons, que sapigueu que en origen són els fons que Athanasius Kitzner reuneix, no? Igual que, per exemple, en el cas que explicàvem, aquest cas català, no? Que aquests fons es mantenen privats però acaben després comprant-se en un museu actual, podríem citar més exemples, no? Per exemple, el cas del Gabinet de Curiositats i Antiguitats d'Elias Ashmole, no? Que donarà lloc a l'Ashmolean Museum d'Oxford, que és un altre fons privat, no? Aquests fons privats del barroc, fons del Louvre també, o per exemple, sense anar més junt, el fons del Prado també es nodreix d'aquestes col·leccions privades de la monarquia hispànica, no? No acaben de ser càmeres de la meravella, perquè són majoritàriament quadres, no? Però és aquesta idea dels objectes privats en el moment que s'arriba a finals del segle XVIII, però sobretot al segle XIX, no? En què s'instaura la idea de l'Estat, no? Llavors, sobretot a partir del segle XVIII, també aquesta idea de les reials acadèmies, els museus nacionals, aquesta idea, molts d'aquests fons privats passen a mans públiques, i per tant són l'origen d'altres museus. Per exemple, un altre també molt xulo, la Kunstkamera de Pere el Gran a Sant Petersburg, fundada l'any 1727, actualment acull aquell espai el Museu Pere el Gran, un nom, el Museu Pere el Gran d'Antropologia i Etnografia de l'Acadèmia Rússia de Ciències.
0: Joder.
1: Si voleu anar, agafeu una targeta.
0: I la façana ha de ser gran, pel nom, no?
1: No, clar, vull dir, la façana, vull dir, a no ser que facis dos columnes, facis dos línies, però hi facis allò, justificat, al centre, no sé què. Bueno, podríem posar molts altres exemples, ens hem deixat segurament molts de l'àmbit italià, de l'àmbit anglès, però jo crec que la dinàmica s'ha vist molt bé, no? Com aquesta apertura al món genera una curiositat, que genera un col·leccionisme dispers i privat primer, però cada vegada que avança la història natural, no, i avança la classificació, comencen a sistematitzar-se i comencen a ser la base de la història de la geologia, de la història de la paleontologia, no, tots aquests fòssils passen a ser tots aquests... aquesta recopilació de pedres rúniques permet, no sé què, aquesta recopilació d'objectes del Pròxim Orient permet, no sé què. Llavors, aquesta curiositat, aquesta cosa aparent ben banal, que és que un senyor els doni per tenir uns símptomes de Diògenes amb coses rares, és la base del primer del coneixement científic, de la sistematització de la història natural i etnològica, i després també és l'origen de físic dels molts museus europeus actuals.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Albert Torreche.
1: I un pingüí.
0: Ah, i un pingüí, perfecte. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres us esperem a la pròxima setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Albert Torreche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El govern català ha presentat un nou avantprojecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics que promet revolucionar la concessió de llicències d'obres. L'objectiu principal és reduir l'actual mitjana de tramitació, que se situa entre els 9 i els 12 mesos, a només un mes mitjançant un nou procediment exprés. Amb aquest nou sistema, el promotor ja no dependrà exclusivament dels informes dels tècnics municipals, sovint saturats, sinó que podrà portar un certificat d'una empresa privada, les noves anomenades entitats col·laboradores de certificació, que validin la conformitat del projecte. Un cop presentada la sol·licitud, els ajuntaments tindran l'obligació d'atorgar la llicència d'obres en un màxim de 30 dies. Aquest canvi, però, no convenç tothom. El sector professional posa en dubte la reforma i alerta que podria obrir la porta a la privatització del control urbanístic. El rubinenc Josep Milà és el delegat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al Vallès Occidental.
2: El control de les llicències és molt arriscat que passi a formar part del sector privat. És més, també la mateixa llei diu que els que pagaran aquests informes, o sigui, aquestes ECAUs, serà el promotor de l'obra. Per tant, detectem un cert conflicte d'interès si el mateix promotor és qui paga el que l'ha de controlar, o sigui, el que ha de mirar de que allò estigui bé o malament, doncs perd una mica el sentit d'equanimitat que té l'administració de ser més objectiva, per dir-ho d'una manera.
1: En aquesta línia, el Col·legi d'Arquitectes ha anunciat que presentarà les seves al·legacions a l'avantprojecte el pròxim 30 de setembre, amb la voluntat d'assegurar que la figura dels arquitectes municipals continuï sent una peça clau i garant del procés urbanístic. Aquí a Rubí, segons el síndic de Greuges, Carles Alujo, s'estaria tardant uns 15 mesos de mitjana en atorgar una llicència d'obres. Una delegació de l'Ajuntament ha visitat aquest dimarts el complex municipal Els Telers, a Terrassa, per conèixer de primera mà el seu model d'habitatge destinat a la gent gran. La visita ha estat encapçalada pel regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, acompanyat per les regidores terrassenques Ruth Ibernón i Lluïsa Melgares, segons informa el mitjà públic de la Cocapital. Durant la jornada, la delegació ha conegut el funcionament d'aquest equipament dels Telers, que combina habitatges de lloguer per a gent gran amb serveis d'atenció i espais comunitaris, pensats per fomentar la convivència i l'envelliment actiu. L'objectiu és que l'Ajuntament estudiarà aquesta experiència com una possible referència de cara a desenvolupar futurs projectes d'habitatge per a la gent gran aquí al municipi. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Fórmula Rubí. La...

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
1: Conxita Granger Veleta.
3: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
3: Matrícula:
1: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de 3 dies es converteix en un periple de gairebé 2 mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de contingut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple, en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar 3 setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
4: Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no. El tren continua endavant.
3: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui, i per això se l'anomena el tren fantasma.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On a fet des transbordements de 18 i 20 km a pied.
4: Vam haver de fer 18 o 20 km a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
1: Després de gairebé 2 mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys el 6 d'agost de 1944 a bord d'aquest tren i el 28 d'agost doncs el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva. Primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita amb el número 93.887.
5: On arriba el camp de Dachau i on va...
4: Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
2: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes. Durant el dia estaven en una sala, diguem, d'oficials. Els hi portaven menjar, van veure molt poc la vida diària del camp de Dachau, estaven com una mena aïllades, fins que posteriorment van ser traslladades finalment a la seva destinació final, el camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
5: Alors, ce qui fait que...
4: Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada, en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones. 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
1: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
2: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
3: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i un àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
2: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
3: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
2: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la Malena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
1: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita, són considerades útils. I tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
4: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques. I les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
3: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480.
1: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Apple Platz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
6: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Apple Platz. Fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinats.
1: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany per no poder-se mantenir dreta i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la tormenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
4: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
5: Hi ha pas de bon Déu per moi.
1: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs, les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades, i amb un cafè que no és cafè, sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
6: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir dessecant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
3: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
5: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme.
4: Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
5: Le rôle que nous avons là-bas.
2: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions, i de manera cruel doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden, no? Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea del crematori, que tot el dia treia fum als camps de concentració.
3: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Eschwed, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de carn cremada i de cendra que llencen al llac.
2: La Conchita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, a la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
3: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortona nauseabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
2: La barraca, amb capacitat per 500 persones, n'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les oficerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
1: No només moren extenuades pel treball esclau, a Ravensbrück la crueltat pren altres formes.
6: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure. O mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua. O els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens. Però alguns van aconseguir sobreviure. I sempre, sempre van parlar amb ella com mamamà de Ravensbrück.
3: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
7: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
1: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
7: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Carl Gerhard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
3: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
7: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava què anava millor, les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
5: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem. Tonta més que tonta, no sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades, i en vaig veure tres, que una vam guardar l'amistat després de la lliberació, amb una russa era, i les hi havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
7: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu, i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
1: L'estada a Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
5: Un bonjour, mon immatriculació, mon número d'immatriculació.
8: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar uns camions i ens traslladen a les afores de Berlín, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
5: Doncs c'était l'usine Henkel.
2: El comando Henkel, doncs, treballaven 12 hores al dia, en torns de nit o de matí, fabricant, doncs, acumuladors per l'aviació.
5: 650 femmes.
8: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien. Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes, i això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de Ravensbrück.
1: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
5: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem, la cutxapà. La cutxapà era una farina grossa. Allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateur.
8: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cutxapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
5: C'est dans notre langage du camp.
1: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
8: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
2: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper doncs, de sabotatge i va ser doncs, castigada novament doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades com havia patit mesos abans a Fua.
1: La rapen al zero i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una trentena.
6: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
3: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies, però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
5: I on continua atendant toujours la liberació.
8: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya.
5: Els aliats avancen sobre Alemanya. I un beau jour du mois de mars, eh bien, notre usine, notre...
8: Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlín mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
5: Et on va dans les rues.
1: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
3: El camp a què les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
5: Un bon jour, on entend un bruit de canó.
8: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlí, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlí. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
5: L'il·lusió de la liberació, la liberació.
1: L'alliberament s'atansa, però les Veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
4: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dues persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
5: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda. Són membres de la Junta d'Aum de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daum Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara, que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
6: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
7: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre, i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, Poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
4: Moltes vegades, quan es parla de síndrome de Down, encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
5: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
7: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
5: Com altra persona.
4: Exacte.
7: Sí, llavors sí. És qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a el que han de fer. Com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
4: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
7: Mira, des de Down Lleida intentem sempre el que és l'escola inclusiva. Uh-huh. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats, perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptant. important. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar. Formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
4: I en aquest aspecte necessitaran més recursos. Vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula o no ho feu?
7: No, això no ho podem fer. Això s'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
4: Vale.
7: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Uh-huh. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
4: Okay.
7: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques, conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
4: Clar. Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible o, si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i, si no, ho pots contestar de manera general?
5: Jo contestaré de manera generalitzada.
4: Ok, perfecte.
5: Jo penso que les fites... Avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, pues de poder fer, bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer les fines de casa, pues anar a comprar, fer la cuina, fer un ferit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
4: I quan doneu el pas per anar a viure
5: bueno, sols? Primer se fa primer anem a un pis compartit.
7: Tot és molt a poc a poc.
4: Sí, els pisos són de l'associació?
7: Els pisos són llogats.
5: Són llogats. Ah,
4: per l'associació? O
7: sí,
4: per...
7: Sí. Ah, okay. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
5: Per aprendre.
7: Aprendre a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual, i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
5: Sí, mira, bueno, nosaltres tenim a la celebració ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... Sí. I sense suport.
7: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
5: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
7: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte. Okay. Ja és una cosa més puntual.
8: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
5: Bueno, vivim bastant bé, Vivim bastant bé.
8: Això segur.
5: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
7: Uh-huh. Per part de les famílies, la percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. Llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat... que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlant amb la família, intentant no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
8: Que estan preparats.
6: Que poden tenir aquesta millora de vida.
7: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
4: I tot i els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem, com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats? Bueno, la Mer i jo contribuint avui, compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
7: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que... Nosaltres tenim un lema que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però on s'ha d'anar més enllà. Has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? Mm-hmm. Llavors, s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, pues, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos, i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer. Donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
4: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
5: Home, jo sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada el pensament. Perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat, se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí.

0: trastornos,
1: sí.
0: Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin,
1: yeah.
0: i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
1: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional,
0: sí.
1: La tens feta i no sal...
0: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys, que jo crec que segur que a la societat segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
1: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
0: Sí, sí.
2: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
3: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell sí. Està treballant i us ho podrà explicar sí. De primera mà.
1: Ah, ok.
3: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè, evidentment, si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer període. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
0: Sí, en el meu cas i altres casos de persones hem fet un curs, vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida i després ja ens van derivar pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya i el que fa la figura del preparador laboral pues, ens ensenya pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem pues,
1: que ja podem
0: assolir de manera autònoma.
3: El preparador és un pont entre el treballador, sí. L'empresa i les famílies.
0: Exacte. Bueno, són bàsicament, jo bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica. Sí. Com mantenir-te la feina. Els
3: ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer,
0: sí.
3: A vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té el punt de contacte amb l'empresa per dir que tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
0: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé.
1: Mm-hmm.
0: També intervé.
1: Vale, per ajudar en la mediació, diguem-ne.
0: Exacte.
2: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que digueu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
3: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment.
1: Uh-huh.
3: La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i poden començar a sorgir els problemes típics de l'envelliment i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat la més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
0: Sí.
3: Molt.
1: Que la música és vida,
0: la música és vida, sí.
1: Sí, Joan.
3: Bueno, sortir de festa, sopars, a fer vermuts, a lo que els hi faci falta.
2: Bueno, qualsevol persona.
0: Anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o per...
3: O van de copes.
0: O van de copes, sí.

0: Com bé dius tu,
1: qualsevol persona.
2: Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb l'oci autònom. Aquí. Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten, surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombre és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un veure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan, tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
1: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
0: és molt important, l'enfoque de l'oci.
1: És normal voler sortir.
0: Sí, sí. Bé, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom, per quedar entre nosaltres, no, i poder sortir.
2: I què tal, Joan, com va?
0: De moment bé.
2: Però encara tenen algun petit problema.
0: Algun problema, però mica en mica
2: van millorant, sí.
3: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos.
1: Qui comença?
0: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també anem posant-se a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? per exemple, no? O per l'associació anticida, no? Pues, també anem.
3: Clar, el món del voluntariat...
0: Molt important.
2: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
3: Clar.
2: Llavors
3: clar.
2: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
0: Sí, sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
4: Per tot, Rosa.
2: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més. I s'ha de fer, eh? No dic el que no. Però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que no... I que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, eh? Dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
3: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies per convidar-nos.

0: campo.
1: Són les 10 de la nit.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
4: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això. Mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre. Els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
5: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor de drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat en moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència. Per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica. O que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir, per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
0: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en qualsevol capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
4: ja veurem si el farem, ja veurem.
0: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
4: primer...
0: de fer, no?
4: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
0: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
4: A quin any has dit? El 1800?
0: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, allà dalt al volcà, en un lloc que...
4: Si havien passat uns 60 anys, una mica més.
0: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant, anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Cara avui, la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
4: Això als anys 70, eh?
0: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
4: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques,
0: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes d'informació per mantenir segurament el seu negoci. El normal, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores,
4: sí,
0: si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
4: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
0: Ah, sí, sí,
4: que sí. Que català. Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
0: Sí.
4: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
0: Vale, sí, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Uh-huh. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, eh? Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, o que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
4: Sí, home, està clar.
0: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques sedimentàries.
4: Tu hi entens d'això, eh?
0: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps a créixer. Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és al final també ho diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
4: No, té fama, i perquè, és molt sa, més sí. Bones calories.
0: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas de amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
4: No se m'hagués acudit mai.
0: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tota l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
4: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
0: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
4: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema de l'efecte hivernacle, etc. Deixa'm avançar una mica, perquè és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
4: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
1: Ara tinc un problema, perquè, clar, em vau dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, no sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però ja podem parlar de l'altre, però...
4: Ja en parlarem.
0: M'ha passat el mateix.
4: Això és culpa meva, això ja reconec que...
1: No, m'ho guardo i ja quan, el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot s'aprofita.
4: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem. No sé, què ens en dius?
1: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més, és una llàstima que sigui una conspiració, perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat, que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia, el 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són, a vegades, de forma més o menys desencertada, intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces, com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
4: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també. Sí, perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no? Potser?
1: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que, amb bona fe, divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure amb el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat, a vegades, posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que... Això és complicat de processar.
4: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte... Oh, no, bueno, no ben bé. És una mica... A la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i, per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news. Acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
1: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que es costa molt posar d'acord en científics, també.
4: Clar.
1: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
4: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé.
0: Sí. És que hi ha molts arguments, dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
4: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
0: Clar, sempre ha plogut. I abans,
4: són cicles, no?
0: Una vegada que va ploure, bueno, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra, per això, va pujant. De tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, no dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
4: Clar.
0: És a dir, ara m'ho compares...
4: Hi haurien d'haver molts volcans simultàniament aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
0: Aquí està.
4: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo ploure, he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. Deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, eh? Però tu, Albert, que crec que n'has tractat inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
1: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics, que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i no, encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
4: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
1: Sí, sí, sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
4: Suposo que el fet de, una vegada més, sigui una cosa una mica, bueno, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que a molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè... No sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
1: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? Vull dir, és bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que teoria, en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, que sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
4: en la gent...
1: Has parlat dels taps d'ampolla, però...
4: Per exemple, bueno, sí.
1: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides i d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú i això ho complica molt.
4: Sí, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, eh? Una mica.
1: Sí.
4: Sí, algú ha de pagar la festa.
0: Una pregunta. A veure,
4: Jordi, digues.
0: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 es representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
1: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
0: Sí, exacte.
1: Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però, bueno.
0: Sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
1: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com lo del tap d'ampolla ajuda... No sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, i segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
4: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
1: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això és, comunicativament és molt complicat.
4: Després, si em permets, Albert, tornem a això, que té, crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
0: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant en tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se, i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'Equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
4: Una reserva, arreplegats. Diguem.
0: I sí, i són aquests. Nosaltres som descendents d'aquests.
4: Hòstia.
0: Descendents d'animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures. Menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem hem de recórrer a altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
4: Clar, és un bon reservori, no?
0: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, saps, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
4: És un viatge en el temps, diguem.
0: Pujades i baixades, totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
4: Déu-n'hi-do.
0: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal, sinó que és com si anés rebotant entre mig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir que si agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
4: Sembla poc,
0: sí. És 1.280.000, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
4: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
0: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
4: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que... No, i que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
1: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament, d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això al mateix temps ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondrà que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs inventor dels índexs de biodiversitat, que era Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor? Bueno, sí, però no... Potser no cal...
4: Una mica d'alarmisme, no?
1: Sí, i això és contraproduent, perquè això, perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant, perquè vius d'això...
4: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, o sigui, em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista, jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa deu fer, no sé quan, 10, 15 anys d'aquell documental, segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
1: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants. Però el tema de les vaques és bastant...
4: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica,
1: Sí,
4: sense fer enfadar
1: sí.
4: Ningú, però una mica és veritat, no?
1: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament. També doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les. O si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa. Doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa o...
4: Entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és
1: sí,
4: la pregunta.
1: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, bla, bla. Però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés de, des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i el, diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
4: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem-ne,
1: sí,
4: no?
1: Sí, sí,
4: tot això.
1: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer... O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots
4: en
1: aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
4: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
1: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
4: Amb... L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
1: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transformen microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però, si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
4: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
0: Jo tenia una Totebag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva Totebag?
1: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes,
0: la quantitat...
1: perquè si la rentes... Estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la Totebag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de
0: la bossa. Ah, bueno, encara potser alguna arribarà.
4: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
1: O sigui, la canya de cartró et generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí. No té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
4: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
1: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu el primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I, bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de... molt més lluny. Per això és complex i bé,
4: per això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al Jordi abans de tancar la tertúlia.

0: No s'ha de, no s'ha de creure, no es pot opinar. És unes dades, es veu que hi ha unes
1: És
0: dades i aquestes
1: objectiu, no?
0: dades, sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a
1: Està
0: l'hivern,
1: clar.
0: no, no. És energia, intercanvi energètic.
1: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci del rigor, des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, maliciosament, fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment i ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants, d'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
2: Doncs, molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
1: Sí?
2: correcte.
1: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia o... A veure, què ens
2: Jo,
1: portes?
2: primer de tot, he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
1: Ets l'únic? Molt bé, ets
2: Bueno,
1: tu?
2: no sé, sóc pràctic.
1: Val. Ets tu... O sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
2: No, però així no perds el tap.
3: Una vegada t'hi acostumes.
2: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes
1: Hi ha
2: altres
1: un vídeo,
2: coses.
1: sí. És veritat, corre un vídeo, sí, tens
2: Per
1: raó,
2: tant, jo
1: és
2: estic a
1: veritat.
2: favor d'això.
1: Molt bé, endavant, ja sabem que Xavi Corro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé, endavant, sempre està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
2: S'ha
1: Molt bé,
2: d'anar
1: és un tio avançat.
2: contracorrent.
1: És un tio avançat als seus temps, jo
2: Sí.
1: diria. Va, endavant, què tenim avui?
2: Va, jo avui portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, eh? O sigui, invents
1: Ahà, molt
2: que
1: bé.
2: la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis,
1: Per això t'han fitxat, eh?
2: Sí, i ells es tiraran endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bé, bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu.
1: Ah, clar.
2: Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues, doncs, feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descargues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial, però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí,
2: Això, òbviament...
1: existe... Això si s'ha aconseguit, no? Vull dir,
2: Sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat, als Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha hagut una sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, ve el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia, doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos,

0: Què fas allà, també?
1: Clar, què fas? Sí. Avorrit.
0: Sí,
1: no
0: hi
1: havia
0: calor.
1: No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Clar, què fas? Doncs aquest senyor...
0: És molt determinant.
1: Clar. Sí, sí. Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. Uh-huh. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va obrir el seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida i on la pluja...
0: Sense explicar de què anava el tema, eh?
1: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs nosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hetfield es comprometia que un període d'entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia, a més, una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
0: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
1: Sí.
0: Això que... anava en sèrio, eh?
1: Què us penseu? El va contractar algú?
2: Sí? Jo l'ho hagués contractat.
0: Home, a priori et surt gratis.
1: Clar, sí. Si funciona bé i si no, doncs també.
0: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
1: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
2: Ep, cuidado.
0: L'any 1904, has dit.
1: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1.000 a l'època.
0: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això.
1: Clar, era molta, ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
0: Home, i tant.
1: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven. I s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, eh? Que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos quedaven tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè... Hi ha un autor del final del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
0: Tot quadra.
1: Tot encaixa.
2: Clar.
0: Totalment.
1: Clar, encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20.000 de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats per no favor. Van ser concloents.
3: I apuntaven cap a algun lloc? O...
1: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que no sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum
0: surt
1: igual.
0: Eren més efectius els indis siux fent rotllanes i fent el ball de la pluja, la dansa.
1: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915 el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penso que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
0: Exacte, no cobrava. Vale. Sí.
1: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria $10.000, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
0: Aquest era el seu compromís.
1: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: Precís, això.
1: Sí.
2: És molt precís.
1: Sí, però el senyor es va comprometre això. Clar.
0: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
1: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
0: Ah.
1: ojo.
2: Ostres, sí.
1: Primer va començar a ploure suau, una pluja normal, normal, que ja va bé. Però clar, això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant, o sigui, cada vegada plovia més.
0: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
1: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguits, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
0: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
1: Segurament.
0: Això sol passar.
1: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en 1,5 milions de dòlars en el que són terres agrícoles, 650.000 dòlars en danys d'infraestructures i prop de 3,5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home va complir.
3: Clar, això com li expliques al del seguro?
1: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
0: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
1: Exacte.
2: No li van posar límit per dalt.
1: Exacte. Però què ha de passar? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
0: És un contracte verbal, que se'n diu.
1: Sí, doncs els autoritats van dir no et pensem pagar, no et pensem pagar perquè aquí no hi ha res escrit.
0: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
1: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
0: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
1: No.
0: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
1: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i a l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
0: El nostre senyor va voler.
1: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
0: I la credibilitat va perdre.
1: Perquè, no et pensis.
0: Havia sigut... Ah, no?
1: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja.
0: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
1: No, perquè què passa? Ah. Estem a l'any 1916, tot el rotllo aquest es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, les ciutats segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica, es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'haguéssim portat, i l'home va tornar doncs, a vendre màquines de cosir i ja està.
0: Ximpum, aquí no ha passat res.
1: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
0: més per les majores, eh?
1: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir dos anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
0: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit, en punt les 10 del vespre. Salutacions de qui et parla davant d'aquest micròfon i aplaudint aquest el teu programa Long Play. Soc en Xavier Baltà. Una setmana més som preparats per oferir-te una hora intensa de bona ràdio, de bona música, de cançons seleccionades i cercades, cançons que habitualment serà difícil que les puguis escoltar a les FMs convencionals, però no aquí, en el Long Play, a la sintonia de Ràdio Rubí. He melts my foolish heart in every single scene. I avui, per obrir el programa, el tema principal de la pel·lícula L'amor és quelcom meravellós, de la mà de dos grans del cinema, William Holden i Jennifer Jones, escoltada aquesta cançó de la mà de la formació The Four Ace.

Doncs sí, senyor, l'amor és quelcom meravellós. Estem escoltant aquesta cançó dels Fursays, que es va llançar en el juliol de l'any 55. Va ser el tema principal de la pel·lícula homònima, traduïda al castellà com La Colina de la Dios, i va ser un dels grans èxits del grup. La cançó va arribar al número 1 de les llistes del Billboard i el Caps Bosch l'any 1955. De fet, va ser la primera cançó en encapçalar la nova llista del top 100 americà del Billboard, s'estrenava, i va guanyar l'Oscar a la millor cançó original del 1956. Ara en passem a una del 57.

sonant a la ràdio ara mateix Pat Boone amb aquesta cançó Love Letters in the Sand, cartes d'amor a la sorra, és sens dubte la cançó més famosa d'ell mateix, publicada a l'any 57. Va ser un èxit acablador que va estar setmanes al número 1 de les llistes d'èxit. Va formar part de la pel·lícula Bernardine del 1957, protagonitzada pel mateix Pat Boone, i ara la gran formació de Platters.

Amb un estil elegant de dub pop i harmonia vocal, estem escoltant els The Platters, Remember When, Recordes Quan? Una balada romàntica icònica de l'any 59, escrita pel mànager i mentor Samuel Buckram, juntament amb Mick Andy. Tot i que aquest grup és conegut i recordat per cançons com Only You, The Good Pretender, aquesta realment és meravellosa. S'inclou en el seu àlbum homònim del 59, on també destacava la gran cançó Smoke Gates in Your Eyes, el fum que cega els teus ulls.

0: by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind.
1: Sonant a la ràdio, Dean Martin amb aquesta cançó Gentle on My Mind, publicada originalment el novembre de l'any 68 com a part del seu àlbum homònim. Tot i que la versió de Glen Campbell és la més famosa en els Estats Units, aquesta versió, la de Dean Martin, va ser un èxit massiu en el Regne Unit, arribant al número 2 de les llistes el 1969. Suau a la meva ment ha sonat aquí a la ràdio.

somni impossible, d'Impossible Dream, és una de les cançons més potents i inspiradores interpretades per Andy Williams, inclosa al seu àlbum Honey de l'any 1968. La cançó prové del musical de Broadway del 65, Man of La Mancha, l'home de la Manxa.

En aquesta nit de Long Play estem fent un repàs de cançons memorables de la dècada dels 50 i els 60. De moment, ara mateix, sonant un dels èxits més internacionals de la gran Petula Clark, concretament del 67, aquesta cançó, This Is My Song. I el que fa que aquesta cançó sigui realment especial és el seu origen. Va ser escrita per la llegenda del cinema mut, el gran Charles Chaplin. Chaplin la va compondre, la cançó, per la seva darrera pel·lícula anomenada La Comtessa de Hong Kong, protagonitzada per dos grans del cinema, Marlon Brando i en Sofia Loren.

Estem escoltant una adaptació del Killing Me Softly with His Son de la mà de Ray Conniff Singers, amb aquesta cançó adaptada original de Lori Lieberman. Si us escolteu bé la versió, doncs realment té una semblança, res a veure amb la versió que es va fer famosa de la gran Roberta Flack. Destacada aquesta versió per una veu femenina solista sobre les harmonies corals típiques de l'artista. Aquesta adaptació, que dona títol al seu àlbum del mateix any 1973, que portava per nom You Are the Sunshine of My Life.

A Ràdio Rubí, a Long Play, sonant aquesta cançó Enamorada del 73, va ser el primer gran èxit en solitari de Kiki Dee i és una de les balades més sofisticades i recordades dels anys 70. Va ser publicada pel segell Rocket Records de la mà d'Elton John, qui també va produir el disc. Aquesta col·laboració va precedir el seu famós duet, la cançó potser més recordada i més radiada d'Is 2, d'Is 2 Don't Go Breaking My Heart. Aquí el que fem en el Long Play justament és això, cercar cançons oblidades per tornar-les a emetre i que les recordem junts. Ara mateix sonarà Jimmy Helms.

i és que et faré una oferta que no podràs rebutjar. Estem escoltant aquesta cançó de l'any 73, el gran èxit del cantant de soul nord-americà, com et deia abans, Jimmy Helms. És una peça clàssica del Philadelphia Soul, que va arribar en el número 8 de les llistes del Regne Unit. Tot i que va ser el seu únic gran èxit en solitari, Jimmy Helms va tornar a triomfar als anys 90 com a membre de la formació London Beat amb el famós tema ben recordat segurament per molts de vosaltres, I Be Thinking About.

Era el 1980 quan en l'àlbum Voices incluïa aquesta cançó de Derry Halls i John Oates, Every Time You Go Away, cada vegada que te'n vas. És una cançó icònica escrita per Derry Hall, que va aparèixer, com et deia originalment, amb aquest àlbum Voices del 80. Tot i que la versió més coneguda és la de Paul Young, del 85, aquesta famosa versió, en aquest cas, no té res a desmereixer en aquesta versió original, que té un so solt molt més cru i autèntic. Rescatant cançons que potser no has escoltat mai o simplement no te'n recordaves d'elles, és el que fem cada dimarts aquí en el Long Play. I la que anem a escoltar ara, aquesta segurament que sí que l'has escoltat alguna vegada, és el gran èxit del grup britànic de synthie pop The Corgis.

Una cançó que destaca per la seva atmosfera melancòlica i el seu so eteri. El grup britànic The Corgis, amb aquesta cançó del 80, tothom ha d'aprendre en algun moment. Anem a escoltar-ne una altra d'important, Don McLean i aquest tema.

Castles in the Air, Castells a l'aire, va ser el primer senzill de Don McLean publicat originalment al 70 a l'àlbum Tapestry, tot i que va tenir més èxit per tot el 81 quan la va tornar a gravar amb un estil més suau que justament la versió que estem escoltant. Tot i compartir nom amb l'àlbum de Carole King, que també es deia Tapestry, és un disc de folk més minoritari, fins que va arribar el seu segon àlbum, el més important de la seva carrera, American Pie, que el va fer estrella mundial. Curiosament, tots dos àlbums es van publicar amb molt pocs mesos de diferència i tots dos es consideren obres mestres del moviment de cantautors d'aquella època.

Boníssima cançó de l'any 81 de Ray Parker Jr. i Radio. Una dona necessita amor igual que tu. A Woman Needs Love Just Like You Do. Va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues i va marcar la transició de Parker cap a una carrera en solitari encara més exitosa, abans de fer-se mundialment famós per la versió de Ghostbusters. Sintonia 9-9 en 7 FM, fins a les 11, compartint tu i jo la millor música a Long Play. Ara són 3 quarts d'11 de la nit. Com sempre, tota la música en el teu programa.

Aquesta balada del 86 va arribar al número 1 de les llistes del Billboard i es va incloure en el treball Love Song de la mà de Billy Ocean. Hi haurà cançons tristes que et faran plorar, és el títol d'aquesta peça musical. És una de les cançons més sentimentals i recordades de la seva carrera, juntament amb clàssics com Suddenly o la més marxosa, Caribbean Queen. I love you, 6 minuts i les 11 de la nit, ara mateix, Michael Bublé, amb aquesta cançó.

0: Lou Rawls la va publicar l'any 76 i és un dels exemples més brillants del Phil Soul. Va ser escrita i produïda pel mític tàndem de Kenny Gamble i el Lil Huff per al seu segell discogràfic Philadelphia International Records. I aquí Michael Bublé s'atreveix amb aquesta versió d'aquest tema Mai trobaràs un altre amor com el meu. I així, a poc hem anat arribant al punt de les 11. Ha estat un plaer com cada nit fer-te costat. Soc Xavier Baltà, produint i preparant aquest programa per vosaltres amb la millor bona música. Us desitjo que passeu bon vespre, que descanseu, i si voleu dimarts vinent ens tornem a escoltar aquí a la 99.7 a Ràdio Rubí. Que descanseu, gràcies.
1: Dimarts de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: És mitjanit.
2: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, Obert per Vacances.

0: entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, ha composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia. També quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. És una cançó, una road song, una cançó de carretera. Descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara avió, potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui. És igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de Freedom is just another word for nothing left to lose, que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte, que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa que sí, sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges aquesta setmana. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge, així que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, i no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques amb menys pes turístic són el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè de fet a mi personalment és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, amb una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs de aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera, i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també en definitiva que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món que ara mateix semblen gairebé clones. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, avançar de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu, estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts sent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, sí, és que l'Enric té raó, és que l'Enric té raó. Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil,
0: no
1: és molt fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent doncs, que per guanyar-se les garrofes doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val que
1: acabaríem.
0: No. Oi, Enric?
1: I visc a l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent sí, no s'espera. Sí. Escoltarem... A les 10, a les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les Terres de Ponent, que estan contents.
1: Us ho diré de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé, molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
1: D'ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Primera connexió és per Girona FM. Said Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
1: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
2: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
1: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviem de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany, això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política, acabem aquesta connexió amb Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
3: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
4: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
3: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
3: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 8:15 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
3: Doncs, sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: I a res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha convertit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
3: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
3: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1 a 1. Quim Gasó, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
5: Bé, no, em sembla que... No, no era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però... notícia de Tarragona.
5: Correcte,
0: perdona,
5: però
0: m'he colat,
5: si voleu...
0: Quim, tu mateix.
5: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves, per contra 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
6: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
5: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla, Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
0: Alguna altra informació que es vulguis donar de Terres de Ponent?
5: Doncs sí, en cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IAI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
7: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
5: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners, amb capacitat per 100.000 persones, i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
0: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
5: Així estarem.
0: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
5: Adéu, vagi bé.
0: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
8: Així és. Segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
0: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
8: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
9: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest pla. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
8: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del plater, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
8: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela els pospos al partit també ho és bastant. En este cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
8: Gràcies a vosaltres, a reveure.
0: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
10: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit, amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
0: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
10: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Anna Torroja o Siloé.
0: Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
10: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí, no els deia, sí, perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
0: Però no sé com tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
10: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
10: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
10: I només és dimecres.
0: Molt bé, continuarem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
13: Bon dia, Albert.
12: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes. Aquí totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
13: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que aquí, qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
12: Volguen arriscar, clar.
13: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància, vull dir...
12: El coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
13: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no? Aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal pues, unes mesures pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
12: Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati o qualsevol, això, diguem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
13: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no? Els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
12: Per tant, està pensat, com deies, no? per en el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant. No? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? de treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
13: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, el Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
12: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
13: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei, es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal, no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
12: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent, sinó el de sempre. Sí. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
13: Sí, per pla 50.000, per a projectes provinents del pla 50.000 serà obligatori. Llavors, l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAS, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAS ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
12: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple, exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
13: Vull dir completament.
12: Que això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de... aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir... falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
13: Sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, pues assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no? Ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Per justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, què aplicar, no? Llavors nosaltres amb això els volem ajudar homogenitzant. I una altra que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que,
14: o sigui, allà falten mans, no?
13: Falten mans. Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no? Que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, o... i hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
14: clar, malament. I llavors els expedients, doncs,
13: s'acumulen
14: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles, encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem l'entrevista just en el procés, no? De pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa, sí, des del col·legi, en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
13: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans, i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta, que jo en aquest cas és el que recomanaria. Pues tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès, que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
14: Exacte.
13: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
14: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble, i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius... i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
13: veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si
14: té alguna cosa, no?
13: Si
14: o si
13: guanyar
14: el premi.
13: Sí.
14: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona.

0: Blon ja ha recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant els mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, solidaris amb el poble saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa, el programa Vacances a Sant Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí i quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
1: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important i llavors el que facilita més que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica i, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
0: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què, viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
1: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir al desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
0: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que, per la seva durada, doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. I aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental i es fa un lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
1: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva, en les jaimes, en el camp de refugiades. També som musulmans, per tant, això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any, quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, doncs també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre, doncs, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa. Intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no?, que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat. Evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
0: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants, però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altre moment s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
1: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no?, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però, bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també s'ha pues, d'afegir amb els avis, no?

0: Encara que nosaltres pues, disposem de... Bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250. No?
1: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista on se li dona visibilitat a la iniciativa serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
0: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
2: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions, en definitiva, de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Molt xula, molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
3: Sí, doncs,
2: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
3: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, clar. Però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
4: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots, o si deixes la canya sencera, si se la mengen, i de quina manera. I el que hem fet, doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de ribera, les espècies autòctones, es menjaven, i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
3: Ha estat útil?
4: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies es menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
3: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
4: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem d'una manera intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era, i per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, i també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
3: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
4: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents. I la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar. I, clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte. També derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I, bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida. I clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
3: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
4: El següent pas, volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la. I el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa, i va tindre molt bona acollida, no? Molta gent que es va interessar també. I aquí volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Xavier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
4: Moltes gràcies.
2: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
3: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
2: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
6: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
5: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
6: Adeu, Embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i els 163 des que es recullen dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga, som-hi.
1: Que la camper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, eh? Que hem de descobrir.
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no estan en lloc, sinó la gent amb qui ja estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava, perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada. Però sí.
0: La Font dels?
1: Dels Oms.
0: Dels Oms.
1: La gent s'hi va a banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, és un petit parc per on passa el torrent, no és una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola. Oh,
0: és com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Ja ho veuràs.
0: Amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, eh? No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
1: li
0: passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: L'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí,
3: que
1: són més infravalorades.
3: Que et fas mal als peus, que tot són pedres... Jo crec que aquestes... No es valoren prou aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria,
0: sí,
1: que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. M'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, ara sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70. Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, eh? Amunt i avall tot el dia, eh? Jo de gran vaig ser com ella.
0: Dos anys fan, eh? Dos anys són importants.
1: Home, sí,
0: fas bé de dir-ho, Pilar.
1: Sí, veritat.
0: Molt bé.
1: Ja ho veus, eh? Tothom coincideix amb això, una mica, que vas, no cal anar tan lluny. De fet, jo soc un fervent defensor d'això, que en el propi Poles, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu, sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar al programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Doncs mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Barà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'han ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Barà.

0: milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix un al port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors, pues, tothom saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries. Va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot. Totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, en un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero. Hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: Mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz, descomptat. a tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada, de moment, és que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, antiguets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona i nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe i és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
4: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos, és un conjunt de temples grec i la veritat és que no m'ho esperava i a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta, els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant i a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
5: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga, comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
6: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions també documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible, tal com pintes es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ens presentes al Fermí. Escolta,
7: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. Mm-hmm. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapissos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
8: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstica aquesta liquositat. A veure què et diu.
7: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari,
8: té
7: una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
9: Hola, bon dia. De res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins des d'aquí.
7: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara, aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
9: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara amb el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot, és aigua.
7: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
8: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
9: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració i a la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posant-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, doncs simplement és una tècnica més.
7: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
9: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les. Potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa hem de tindre entre 400 i 500, llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les o algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
7: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
9: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. A l'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, damunt li pintes vermell i després ho retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
7: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
9: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
7: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarela?
9: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, i vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, tot, i quedava tot molt guapo, molt, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el Norai estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarela cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
8: Mira, o sigui, Eduard...
7: Sí, digues.
8: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
7: Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura no, era el Callà, però sí,
8: el
7: riu Gaià.
8: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, el Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarela preciosa d'aquell, sí, no?
9: Sí, jo vaig fer una manifestació, una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquests bosquets, tota la vegetació, totes les fulles, o sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
7: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà al Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Sí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
9: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí. Està tot a punt.
7: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
9: Sí, bueno, de fet, algú, quan vaig començar a pintar les aquarel·les, eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. I algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarela, amb tècnica de pintura gouache. Amb gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarela. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarela. Llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent, perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
7: sí.
9: I tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir? Al fil cap, a mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fil cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona, i amb un raconet, l'habitació aquella interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
7: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
9: Sí, hi ha molta gent que els anima, i perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil, i ja t'ho dic, de fàcil no en té res, però el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment ja saps els secrets, i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí que és fàcil.
7: Home, ho acostumem a associar, no? La pintura de la canalla als nens, però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
9: De totes maneres, maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven en un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarela, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això, però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita, doncs, saber-ne, i el que la domina, doncs, no hi ha cap secret.
7: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
9: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarela amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarela, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
7: I tant.
9: I, mentre que l'aquarela és una cosa més, improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarelistes, que jo m'aparto de l'aquarela, però jo continuo dient que jo pinto aquarela, el que passa que és el meu estil.
7: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Què et van dir? Explica-ho tu.
9: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que le pinta encima y queda tan bien que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
8: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
9: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el Tafullet, anècdotes d'aquestes, de tot tipus, em podria explicar, podria escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
8: Doncs t'emplacem a fer-ho, hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps i
7: mira, segur que t'hi diré deixem més preguntes. Sí. Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
9: Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dóna temps la pujo, i si no, doncs es quedarà aquí.
7: Però la tens ja?
9: Sí.
7: Doncs mira, farem una fotografia. Sí. De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarela perquè vegeu tots el realista que és.
9: Ja aclarir que aquesta aquarela és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
7: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
9: Sí, no diré quines coses, però crec que a mi el quadre ara ha millorat bastant.
7: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
9: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
7: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
9: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
8: Eduard Virgili.
7: Ja ho veus, Núria, aquarel·les, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
8: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
7: Fantàstic.
8: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
7: A tu.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances.
8: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala. Ens ho explica l'Ona Vilà.
11: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors. I durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat Alfolí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
12: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Folí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del Delta de l'Ebre. I venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, a aquesta sal a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
11: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
12: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. Uh-huh. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
11: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
12: Sabem que les tres sales que estaven així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on tota la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
11: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge i vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
12: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven, anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions. Va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala. I de mica en mica, al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala doncs, en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta gent a viure aquí. I després, per això, també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal doncs, passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
11: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
12: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat, i com que no s'hi feia res es va anar degradant, i als 70 doncs amenaçava ruïna.
11: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
12: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments, a principis dels 70, hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
11: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
12: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollint firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis. I sí, a partir del 78 es van protegir, i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant el Folí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
11: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
12: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia, tenia un destí incert, va fer que des de la Ajuntament i des de l'arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí a l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural, i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
11: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
12: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs, aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer es va permetre doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després

0: Ara, doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després, doncs, se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I, clar, la unió entre que tens la sal, més amb tota la pesca que portaven, doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti, sobretot, aquesta indústria de la saló que ha fet que l'Escala sigui coneguda, doncs, arreu.
1: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
2: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
3: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època, Alfons XIII i la Victòria Eugènia, i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera, Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
4: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després los reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que de una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si, per favor, mentre encontraven a alguien, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
3: La reina, la Victòria Eugènia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de palau hi havia unes 200 persones treballant.
4: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, ¿vale? I un dels plats que li encantava al Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia, estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era simplement ell diria que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, ¿vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli i el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un cas o a part, posava la iaia el vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, ¿vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, ¿vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
3: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. I una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
4: La infanta Isabel sempre li deia a la iaia Agustina, la corte és com un corset que aprieta

0: mucho y a mí me gusta ir muy suelta y muy ligera.
1: L'Agustina, abans i després de cuinar per als Reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de las Atalayuelas, a qui de tant en tant també els preparava plats típics del poble.
0: Perquè com que el marquès venia d'aquí del canal, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb el pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava, li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita, es podia fer també en bacallà.
1: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
2: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès d'Atalayuelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una conversa de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
3: Jo crec que sí.
2: No, digue'm.
3: Sí, Gregotecno. Ho estàs dient bé.
2: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
3: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes i avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya en la seva terrassa tancant l'edició de les nits d'estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània amb artistes que hi han passat per la terrassa com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no?
2: Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la platja de la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platgerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, dimecres, 29 de juliol, a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic es pongui el sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè, clar, si s'ha de projectar, no?, que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn últim com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, van tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde. No sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred, ens diu la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé,
3: molt
0: però la
3: petitó,
0: Conca, però la Conca
3: petitó.
0: De Barberà té rotllos, sí.
3: Sí.
0: Val la pena,
3: i, de fet, també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria... Molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i, en canvi, el Pallars Jussà té uns tresors increïbles. Això ens ho diu l'Antoni, també, de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ara ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per
3: exacte.
0: Llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem
3: dia.
0: Els viatges.
3: Tema del dia.
0: Tema del
3: sí.
0: dia.
3: Canviem els viatges, és que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues,
0: mira,
3: tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud no, als vostres amics o amigues, per dir-los a través de l'antena de l'Obert per Vacances com us els estimeu.
3: Clar, oi tant que sí, em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà, ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades,
3: sí,
0: no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont i Pissador.
0: Pont i Pissador, veritat?
3: Sí, evidentment.
0: Una bogeria
3: de
0: grup,
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure-ho en directe, és tan bèstia,
0: sí?
3: Tan espectacular...
0: Això és etiqueta rockabilly, directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot sí. Toquen música tradicional i tenen una norma, que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials, diferents, i a nivell de cant tenen una qualitat brutal, perquè de fet inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant... És increïble. De fet, tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que ens fan.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, eh? Vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu. Una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9, perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions, i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat, i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens adonarem, que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.